Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Les periodistes diem prou és el titular del reportatge que va publicar la revista Esport, la periodista esportiva Maria Tiques, ara fa 3 anys. En aquest, 15 periodistes esportives denuncien les faltes de respecte, l'assetjament i les amenaces que reben dia a dia, perquè sí, malauradament, aquesta continua sent una realitat. Desafortunadament, el periodisme esportiu continua sent un món masclista i misògin, i si no, preguntem-nos, per què les dones periodistes quan arribem a una redacció ens posen sempre a cobrir la informació poliesportiva? O perquè som nosaltres les que cobrim les rodes de premsa o les que estem a peu de gespa i no som la veu de les retransmissions? Són només dos exemples clars que demostren que, malauradament, el periodisme esportiu encara és un territori per conquerir. Fa dècades que les dones piquem pedra per fer-nos un lloc i ja va sent hora que això es normalitzi. Les dones periodistes estem més que preparades per narrar futbol i així ho hem demostrat. El que faltava fins ara eren oportunitats i almenys, en aquest sentit, avui les tenim, però cal acabar de fer el pas endavant i trencar d'una vegada per totes el sostre de vidre. Les pioneres Olga Viza, Mercedes Milà, Isabel Bosch i Imma Pedemonte, però també Marta Ramon, Carla García, Laia Coll o Danae Boronat estan contribuint a fer-ho. I precisament per això són referents. Elles han callat moltes veus i ho han fet en silenci, sense entrar en debats inútils. El seu talent, la seva dedicació i sobretot el seu respecte i la seva estima per la professió, sí, però també per l'esport, les ha convertit en dones empoderades i un exemple a seguir per totes les generacions que somiem. S'ha avançat, però la igualtat total arribarà el dia que una dona dirigeixi una redacció esportiva, o sigui ella qui narri de manera habitual partits masculins, tal com va fer l'any 2019 la tarragonina Danae Boronat. Malauradament, perquè això passi, encara queda molt. Ara, a ningú se li fa estrany veure per la televisió un partit de futbol femení, però el que hem d'aconseguir és que a ningú se li faci estrany sentir narrar una dona un partit.

0: Parlàvem de dones periodistes esportives referents i per sort a casa nostra en tenim més d'una. I aquí em vull aturar per fer una menció especial a la feinada que fa dia a dia la Tere Ortega. Cap d'informatius de Tarragona Ràdio és des de fa anys una peça clau en les retransmissions esportives del programa Sempre Nàstic. Fa poc més d'un any va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista en la modalitat de periodisme local comarcal que lliura l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Nosaltres hem volgut parlar amb ella i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Tere Ortega, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parlant dels inicis, d'on neix aquesta passió pel periodisme i en concret pel periodisme esportiu?
2: Pel periodisme esportiu, perquè a casa meva, amb la família, tota la vida hem sigut de mirar futbol, de mirar esports per la tele, de reunir-nos a l'estiu quan arribava l'etapa del Tour, quan hi havia un partit de futbol. Jo he fet tota la vida esports, he fet bàsquet i el periodisme, doncs mira, m'agradava redactar i vaig pensar, doncs m'agrada redactar, m'agrada l'esport, sóc una mica curiosa de mena. El meu objectiu era acabar treballant amb un diari, el diari de Tarragona, el diari de casa meva.
0: No sé si abans t'havia cridat l'atenció a algun esport.
2: Havia practicat sobretot bàsquet i atletisme. Col·le, i després de col·le, amb el Nàstic havíem arribat a ser campiones infantils provincials. Vull dir, d'una manera més seriosa, l'atletisme havia participat a les Olimpiades de Reus. M'agrada molt agafar la bici, fer ciclisme, el bàsquet, el ciclisme, i el futbol no, perquè a la meva època no tenies l'oportunitat de poder escollir fer esport. Sí que jugava a futbol amb els meus germans, amb els meus veïns a l'estiu, però no de manera seriosa, perquè les dones no teníem l'oportunitat de practicar futbol, simplement doncs, gaudies del futbol com a aficionada.
0: Clar, no t'ho hauries plantejat perquè suposo que tampoc hi havia referents en les referents que hi ha ara.
2: No hi havia referents i tot eren homes al món del futbol. Nosaltres les úniques referents eren doncs alguna pel·lícula en blanc i negre que sortien dones jugant a futbol, però fins i tot fent mofa de les dones jugant al futbol. No hi havia referents i el que t'explicava tampoc no hi havia l'oportunitat de poder-te plantejar tu que un dels esports que podies escollir quan eres nena, era el futbol, directament passaves ja al bàsquet, a l'atletisme, a la natació, però no recordo a ningú de la meva època que s'hagués dedicat a jugar al futbol de manera seriosa.
0: I de sobte entres a Tarragona Ràdio i comença aquest projecte del Sempre Nàstic. Tu esperaves o podríem dir que el Sempre Nàstic és el projecte de la teva vida?
2: Doncs sí, probablement sí que és un dels projectes de la meva vida, inesperat. Jo havia fet la beca, quan acabes la carrera, la beca l'havia fet a Televisió Espanyola i en un programa que es deia Cerca de les Estrelles. Estava a programes i estava a programes a esportius, però ho vaig fer una mica per provar i allí sí que vaig començar a tenir contacte amb els esports, però que com una becària, que tocaves al mínim, que anaves a les rodes de premsa mínima, sempre acompanyada, però entro a treballar a Tarragona Ràdio i el Ricard Laoz, que era el director, es planteja recuperar les retransmissions esportives. Coneix el meu interès pel futbol, per l'esport, i em proposa doncs, començar a formar part d'aquelles primeres retransmissions esportives amb el Carles Cortés, amb el Joan Andreu Pérez, i una mica feia de centre d'imatge. I bueno, a partir d'aquí sorgeix un projecte que fins ara s'ha anat mantenint, al que he dedicat moltes hores, però també ha estat molt gratificant i he après moltíssim, perquè fer esports és, bueno, una escola constant de periodisme.
0: Com és ser periodista dona, en aquest cas, periodista esportiva, en un món que encara està molt masculinitzat?
2: I sobretot a Tarragona, perquè tu veus dones que a les sales de premsa hi ha dones que segueixen els equips de futbol. A Tarragona no sé si perquè és una anomalia o no sé per què, potser també seré un altre dels temes a analitzar. És la situació periodística esportiva de totes les generacions que venen, siguin homes o siguin dones. Jo a Tarragona em sento respectada, em sento contenta, crec que sóc una més, que no se'm valora o no se'm tracta perquè sigui una dona, potser és per l'experiència. Ja t'ho dic, jo em sento una més, ben tractada, respectada en aquest món molt masculí. Quan surts fora, clar, jo també viatjo amb el Nàstic, sí que et trobes doncs, amb algunes situacions de paternalisme, que no te preguntin a tu per si aquella jugada era conflicte o no, sinó que sempre es dirigissin al company, com tu passes a ser una mica invisible, però a Tarragona sigui perquè ja porto anys treballant amb les mateixes persones, amb el Nàstic, amb els aficionats, amb els companys periodistes, que em sento respectada i una més.
0: Independentment d'això que dius, independentment d'això que dius, que és una excepció aquí a Tarragona, no sé si mai t'has trobat en alguna situació incòmoda o t'has sentit infravalorada.
2: Mira, doncs situacions incòmodes no treus, que jo mai he trobat a moltes situacions de masclisme. Jo sempre explico la situació que vaig viure quan vaig passar a fer les narracions dels partits per substituir la baixa per paternitat del Jordi Blanc, que és el company narrador, allà on, clar, passes a convertir-te en protagonista. I crítiques de gent d'aficionats del Nàstic i defensa d'aficionats del Nàstic. Tu te n'adones que passes a convertir-te en ser la protagonista de tota la història, que la gent deixa de parlar del futbol, dels futbolistes, dels entrenadors, de les polèmiques, i te posa tu el focus de la polèmica, no? Tothom valorant a veure si ho feia bé, si no ho feia malament, que se'm va criticar perquè no tenia veu per cantar els gols. Clar, són crítiques que, ostres, a mi em va costar molt de pair. A mi va ser un dels moments, jo crec que de masclisme, més enllà ho fes bé o malament, que potser els homes no es troben. Aquesta és una de les situacions que jo crec més greu. M'he trobat situacions que es critiqués en una sala de premsa, amb un àrbitre que s'encarregava de dirigir un partit pel fet de ser una dona, que se la tractés per part d'un entrenador de manera, doncs, menystenir-la pel fet de xiquilla, crec que li va dir, i situacions, doncs, potser puntuals, potser no, que crec que sorgeixen bàsicament quan les dones passem a fer la feina que desenvolupen els homes. Una àrbitre, una narradora, que hi ha dones al món del futbol, però jo considero que continuem tenint el paper secundari. Les dones és la que mira les xarxes socials, la dona és la que potser va a la llotja i fa les entrevistes més formals. No hi ha dones presentant un programa a la nit d'esports, o hi ha poquíssimes dones. Continua havent poques dones narradores amb continuïtat, hi ha poques dones àrbitres, ja no t'explico de dones entrenadores. Jo crec que quan ja passes a suplir amb un home en el seu rol habitual, llavors sí que te poses en el focus de les crítiques.
0: A què creus que es deu que no hi hagi tantes dones narrant partits? És perquè no es donen oportunitats des dels mitjans de comunicació?
2: Clar, jo crec que les pròpies dones tenim el nostre sostre de vidre. Jo la primera, jo és que igual no tornava a narrar un partit de futbol per evitar-me les crítiques. Jo crec que aquest pensament també és de moltes dones, a banda que no hem estat educades per narrar partits de futbol, perquè no hem tingut referents de dones narradores. Parlo pel meu cas, però crec que també pel cas de les que sou més joves, no teniu referents de dones narradores. Jo, en el meu cas, sí que des del meu mitjà de comunicació es va fer una aposta perquè fos una dona la que narrés. Jo crec que pels mitjans de comunicació no, però arriba un moment que són les pròpies dones que evites posar-te en problemes.
0: Sovint es diu que la igualtat arribarà el dia que sigui habitual que una dona narri un partit masculí. Estem realment a prop de veure-ho?
2: Jo crec que encara falta. Potser de tot el recorregut que hi ha en el futbol femení o en el paper de la dona en el futbol, normalitzar la narració d'un partit de futbol, jo crec que serà un dels punts definitius, però que encara costarà, perquè haurem de lluitar amb els homes, i dic lluitar perquè serà així, per fer les narracions i perquè s'haurà d'acostumar el públic a que les dones tenim una altra manera de narrar els partits de futbol, s'hauran d'acostumar com les dones tenim una altra manera de dirigir un partit de futbol, d'arbitrar un partit de futbol, o de comportar-nos en aquest món dels mitjans de comunicació. Són maneres diferents, la societat s'ha d'acostumar, i clar, això necessita tot un procés.
0: Parlem de referents. Qui eren els referents de la Tere?
2: La meva referent es deia Olga Viza, s'ha jubilat, potser no fa tant. Ella presentava Estudio Estadio, clar, era brutal pensar en algun dia poder compartir amb ella o presentar un programa de tota una tarda d'esports. Ella va ser una de les presentadores de les retransmissions de Barcelona 92, als Jocs Olímpics. Per mi era un referent. Jo quan els Jocs Mediterranis es van fer a Tarragona, jo pensava, hòstia, pues mira, sóc com l'Olga Viza de Tarragona, però estic visquent la mateixa història que ella a nivell esportiu. Per mi sempre ha estat la referent i fins i tot quan vaig fer la beca a Televisió Espanyola vaig poder veure com treballava ella doncs, davant de les càmeres. Per mi, sens dubte, un dels referents, l'Olga Viza. Sí, sí.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
2: Un moment al llarg de la meva trajectòria esportiva. Jo, als Jocs Mediterranis, va ser un dels moments que més vaig disfrutar periodísticament i esportivament. Potser perquè ho comparava per una periodista esportiva, retransmetre uns Jocs Olímpics potser és de les coses més grans. I els Jocs Mediterranis a petita escala, al marge de totes les polèmiques extraesportives, veure primeres figures de la natació, de l'atletisme, poder-ho explicar en directe, jo crec que van ser un dels moments més espectaculars a nivell professional i esportiu que vaig viure. Més enllà dels ascensos que hagis pogut viure en el món del futbol, de veure grans futbolistes que han vingut a jugar amb el Nàstic, partidassos del Nàstic, ascensos del Nàstic, un dels moments més complets va ser els Jocs Mediterranis.
0: Ja per anar acabant, parlem una mica de la situació del futbol femení a casa nostra.
2: Ha fet un pas endavant, com a nivell general a tota Catalunya, que ja no té marxa enrere, evidentment. No sé si s'han triplicat. Han crescut exponencialment el nombre de fitxes federatives, imagino, de dones, d'equips de futbol, de clubs que aposten pel futbol femení. Tenim els ascensos del Nàstic, encara que sigui a primera catalana, però és un ascens del Reus a tercera federació. Per tant, s'ha crescut a nivell de dones que han escollit que el futbol sigui doncs, el seu esport a nivell federatiu, però crec que encara li falta tenir un aparador més gran. Amb això entono la meva culpa per part dels mitjans de comunicació. Crec que els mitjans de comunicació encara no li presten l'atenció que caldria per convertir una situació o un projecte que potser ja ha deixat de ser emergent, però que s'ha d'igualar l'esport i el futbol en aquest cas femení. Necessiten més atenció, fer-les més visibles, fer més visible tot el que passa en el futbol femení. Quina seria la solució? Si establir quotes als mitjans de comunicació per parlar de futbol, clar, és que t'adones que a nivell simplement d'informatius, l'atenció que li prestes Tarragona Ràdio, TV3, Televisió Espanyola, al futbol femení és molt poc. Per tant, no em semblaria malament establir quotes, com es va fer en el seu dia amb la música en català, per fer visible tota la feina i perquè no tingui fer un projecte que jo crec que és imparable, però dependrà en bona mesura dels mitjans de comunicació que vagi de manera més ràpid o no.
0: Creus que els clubs aposten realment per la seva secció femenina?
2: En el moment que es va posar de moda, sigui per la selecció espanyola de futbol femení o pel Barça, va bé com la falera dels clubs per apostar pel futbol a femení. Clar, no es pot crear de la nit al dia un equip de futbol sense haver treballat abans la base o el futbol femení formatiu. Jo em començaré a creure tots els clubs que aposten pel futbol femení quan també de manera paral·lela aposten per la formació de les dones en el futbol, que no quan es creien equips de futbol amb objectius de pujar de categoria, amb un projecte a curt termini. Jo crec que s'ha d'aprofitar el boom que hi ha hagut del futbol femení, el creixement de les fitxes federatives, apostar per la formació i sense pressa, però sense pausa, fer que això vagi calant.
0: Ja per acabar, un somni?
2: Un somni de la tele esportiu, no? A mi m'agradaria, a nivell femení, que hi hagués un equip de bàsquet femení a la màxima categoria del bàsquet, com el Cedis, com el Barça, com el Girona, això a nivell esportiu, i a nivell professional, doncs tornar a explicar un ascens del Nàstic o més d'una temporada del futbol professional. La Champions del Nàstic, m'imagino que X periodista de Girona li preguntes fa 5 anys i tampoc no s'imaginava que algun dia estaria explicant partits del Girona de Champions. Per què no? Doncs alguna fita esportiva del Nàstic, sí.
0: Gràcies, Tere, i per molts anys narrant i explicant què passa a casa nostra.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Més de 30 anys de professionalitat, d'amor per la seva ciutat, pel seu Nàstic i per la ràdio, però també 3 dècades de companyerisme i de pensar sempre en el col·lectiu. La Tere és un referent per moltes, i també per mi. Així que, Tere, si ens escoltes, gràcies per la teva amabilitat sempre i pels teus consells. Per molts anys explicant, esperem, victòries del nostre Nàstic. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides, també és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Avui el capítol 17 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro. Avui tindrem una sèrie de càstings que veiem com ho veieu vosaltres. Els personatges, com sempre, són la Filo, que és la Nuri Pujol, en Genaro, que és el Joan Madrid, el lloro Quico, que em sembla que avui el tindrem descansant, i el narrador, sabeu de vostès, sobre els romans. Doncs estem en el Teatre de Blanes, que volen una parella de còmics per fer dos monòlegs. La Filo i el Genaro estan assajant. L'escenari és el menjador, una taula i una ampolla d'aigua de Vichy, i a l'altre costat el focus per al monòleg. El Genaro llegint uns papers amb cara de patiment.
1: Filo, jo no veig clar. Això de fer riure és molt seriós. Jo m'hi poso i em surt una tesi doctoral sobre la misèria humana.
0: La Filo amb barnús de brilli-brilli i una perruca a la mà.
2: Ai, Genaro, no siguis aixafar guitarres. Tu posa cara de que t'han apujat l'IBI i ja tens mig públic guanyat. Escolta, què et sembla si jo entro amb un barret de fruites com la Carmen Miranda, però versió Blanes?
1: Però, Filo, calamari Sant Pere no era una fruita, era un terratrèmol. Tu has de xerrar pels descosits.
0: El Genaro surt als focus, mans a les butxaques, espatlles caigudes, i aquell to de veu de per què a mi?
1: La Filo i jo som un equip. Ella mana, jo veieixo, i així no hi ha confusions. I jo li dic, Filo, per l'amor de Déu, que som gent d'ordre.
0: Tornen, doncs, al menjador. El Genaro està cansat i la Filo la tabala.
2: Molt bé, Genaro, però t'ha faltat Vivo Vivor. Ara m'has de presentar a mi com si fos una estrella de la Metro-Golden-Mayer que passa per la reina.
1: Ai, Filo, que estem a Blanes, no a Hollywood. Tira, que la gent espera la teva xerrameca.
0: Entrada triomfal, molt gestual, ràpida i divertida, una mica pija, però de barri, aquesta és l'estil de la Mari Sant Pere.
2: El Genaro, de jove, era un galant, però un galant de baix consum.
0: El Genaro és la lentitud i el pessimisme còmic, i la Filo és l'energia i la xerrameca imparable. Per l'actuació simulen o simularan un menjador de tota la vida a Blanes. Hi ha una taula amb un tapet, amb una ampolla de gasosa i una ràdio vella. El Genaro seu una cadira mirant uns fulls amb cara de pomes agres. La Filo entra i surt d'escena carregada amb bosses, un paquet de plomes i unes sabates de taló que li fan mal.
1: Ai, Filo, escolta, jo no puc. He llegit la primera frase i ja m'he cansat. Bon dia tingueu, bona gent. Això és mentida. Ni és bon dia que fa una tramuntana que s'emporta els nens del cotxet, ni sé si aquesta gent és bona. N'hi ha un a la tercera fila que en deu 20 euros des de la festa major del 92.
2: Genaro, vols deixar de mirar el passat i mira el futur? Que som els protagonistes. Posi glamour, home.
0: La Filo entra amb un colloret de perles falses que s'està ajustant. Com ho veus? Semblo la Mari Sant Pere o semblo la tieta que va de casament a Tordera?
1: Sembles una senyora que ha perdut una aposta, Filo. Però escolta, que t'he de dir una cosa de l'ensaig? Tu xerres massa. La Mari feia així, amb les mans. Ja està, i la gent reia. Tu m'atabales el personal.
2: Ai, Genaro, que ets un set ciències. La Mari era un terratrèmol. Jo he de sortir allà i dir, nenes, que el Genaro és com un rellotge de l'Ajuntament. Fa molt soroll, però mai va l'hora. Què et sembla? És bo, oi?
1: Molt bo, sí. Estic per demanar el divorci ara mateix. I així el monòleg tindria un final dramàtic, estil Shakespeare. Escolta, jo faré el meu estil. El Capri deia que el matrimoni és una institució. Però per a gent que vol anar a una institució mental, jo sortiré, em miraré al públic i no diré res durant 2 minuts. Només faré cara de que m'he deixat el gas obert.
2: Doncs jo no penso callar ni per sota l'aigua. Escolta, Genaro, i si fem allò de que tu entres i jo et foto una clatellada de broma?
1: Filó de broma, no m'has fotut mai cap. Totes han anat al lloc. Farem una cosa, tu assaja la teva part al passadís i jo em quedo aquí concentrant-me. M'he de posar el paper de l'home oprimit pel sistema, per la dona i per la factura de la llum.
2: Oprimit, diu. Si vius com un canonge. Va, vinga, assagem el final de la introducció. Jo dic... I ara, amb tots vostès, el filòsof de la Riera, l'home que triga 3 hores a anar a comprar el pa, el meu Genaro. I tu entres?
0: El Genaro s'aixeca a poc, arrossegant els peus.
1: D'acord, però no em presentis com un filòsof, que la gent es pensarà que vinc a parlar del Plató. Digues només, aquí teniu un home que fa el que pot.
2: Ets un avorrit, Genaro, però t'estimo igual. Va, vinga, a l'escena, que Blanes ens espera i no vull que els de Lloret diguin que no tenim nivell.
0: El Genaro a punt i mirant el públic abans de sortir.
1: Senyor, dóna'm paciència, perquè si em dones força, em divorcio.
0: La Filo li dona una empenta afectuosa i es tanquen els llums del menjador per obrir el focus del monòleg del Genaro. I aquí va. El Genaro surt al focus de llum, es mira al públic amb una barreja de por i fàstic, s'ajusta la jaqueta, que li va una mica gran, i sospira profundament cap al micròfon. Silenci de 5 segons.
1: Bona nit. Si és que es pot dir bona nit amb el que val avui dia el quilo de sardines. Jo no volia venir, ja us dic ara, eh? Jo estava a casa, al sofà, buscant el comandament de la tele, que és l'única gimnàstica que faig. Però la Filo, la meva senyora, que Déu la guardi molts anys, però lluny de la cuina, perquè quan fa experiments m'ha dit, Genaro, anem a Blanes, que hi ha gent que vol riure. I jo li dic, Filo, per riure, ja tenim l'extracte del banc. No cal anar tan lluny.
0: Es grata l'orella i mira un senyor de la primera fila.
1: Vostè riu, senyor. Vostè deu ser fadrí, oi? Se li nota la cara de descansat que fa. El matrimoni, escoltin, el matrimoni és una institució, però per a gent que té molta paciència i pocs reflexos. Jo fa 40 anys que estic casat. 40, eh? Això no és un matrimoni. Això és una condena de les que ja no es porten. L'altre dia, la Filo em diu, Genaro, que ja no em dius coses boniques. I jo li dic, Filo, et dic que el sopar és bo. Què més vols? Que et reciti el mossèn Cinto Verdaguer mentre mengem trinxat?
0: Fa una pausa dramàtica. Mira el sostre... I continua.
1: I el poble, ai, el poble. Blanes, jo m'estimo, Blanes, però cada vegada en té menys res. Ara tots són rotondes. Per anar de casa a la farmàcia he de fer 18 voltes sobre mi mateix, que quan arribo al taulell ja no sé si vull aspirines o un bitllet per anar a Montserrat a confessar-me. I la tecnologia, la Filo, s'ha comprat un robot d'aquells que aspiren sols. Un xisco, o no sé com se diu. L'altre dia, el robot se'n va menjar una sabatilla. I la Filo em diu, no el renyis, Genaro, que està aprenent. El mapa de casa, de la casa. Doncs escolta, que jo porto 40 anys aprenent el mapa de la casa i encara em foto hòsties amb la tauleta de nit.
0: Genaro s'acosta una mica més al públic... En pla confident.
1: La gent diu, Genaro, et veiem molt desanimat. I jo dic, No estic desanimat, estic estalviant energia. Perquè avui dia, si t'emociones, pagues impostos. Si rius, te puja l'IVA del somriure. Jo prefereixo la meva cara de pòquer. El Capri deia que l'home és un animal de costums. I el meu costum preferit és que em deixin en pau. Però amb la Filo, això és impossible. Ella té una bateria que no s'acaba mai. Diu que té vitalitat. Jo li dic que el que té és un excés de paraules per minut que el meu cervell no pot processar.
0: Mira cap a la banda de l'escenari on és la Filo.
1: Ja la sentiu. Ja deu estar preparant les plomes i el ventall. Ella vol ser la Mari Sant Pere. Jo li dic, Filo, la Mari era única. Però ella res, ella vol espectacle. Doncs mirin, jo els deixo amb ella, que així jo podré anar al bar de la cantonada a veure si encara queda algú que sàpiga parlar del temps sense fer servir un PowerPoint.
0: Fa un mig somriure forçat, aixeca la mà i se'n va arrossegant els peus mentre es dibuixa o diu baixet.
1: Quina creu, senyor, quina creu! En una altra ocasió, el monòleg de la Filo, estigueu bonets.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Etèric, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic. Avui som a la quefebreria Ulisses, situada al carrer Pacífic de Barcelona, al barri de la Sagrera, i hem vingut fins aquí per parlar amb un autor d'aquesta zona, concretament de Sant Andreu, el Dani Gómez, que acaba de presentar trilogia, una trilogia juvenil, que és la trilogia d'Arfa, on trobem mitologia, on trobem amistat, on trobem bullying, on trobem relacions familiars. En parlarem de tot això avui amb el Dani i també de les seves múltiples professions i influències i cap a on va aquesta obra, que ell ja porta una trentena d'obres publicades. Per tant, doncs, diríem que no ve de nou. I, a més, té la peculiaritat que, a part d'escriptor, és il·lustrador, i aquesta trilogia, doncs, precisament, té il·lustracions d'ell. I això sempre aporta un valor afegit. Doncs, fet aquest context, comencem. I ho fem parlant amb el Carlos, que és el propietari de la quefebreria Ulisses. Sí. Carlos, benvingut a l'Idíl·lic.
2: Hola.
1: Bé, som aquí a una llibreria que precisament fa pocs dies ha fet 2 anys de vida.
2: Sí, correcte, el 4 de març.
1: Explica'm què et va portar a fer una llibreria, perquè fa unes setmanes érem a la Giroglífic de Girona, era una traductora que va fer el salt a fer una llibreria. En el teu cas, què et va portar a dir, va, vaig a fer un negoci, a més, una llibreria que és específicament friki, no? Que tenim
2: correcte.
1: Novel·les, però també tenim jocs de taula, tenim jocs de cartes, tenim rol...
2: Còmics.
1: D'on surt tot això?
2: Bueno, jo per unes circumstàncies familiars em vaig tirar 8 anys a l'atur.
1: Ostres.
2: Vale. I quan la situació familiar... Bueno, quan la meva mare va morir, per la situació familiar va entès i que vaig tenir que cuidar a ma mare perquè li van diagnosticar un càncer de pulmó, vaig dir, vale, què faig? Busco treball o em llenço a la piscina? Vale? Llavors, bueno, jo vaig... Tenia un soci, que es diu Carlos, com jo.
1: Carlos en Carlos.
2: Sí. I la idea inicial era muntar un escape room, perquè jo, a part de ser llibreter i tal, també he dissenyat jocs. També tinc 2 jocs de rol escrits, publicats, vaja, o 3, el que passa és que ara mateix no està en edició, perquè l'editorial va tancar. Tinc també 3 llibres jocs, o sigui, jo, a més de tot, també dissenyo jocs, no? I, vale, en principi jo anava a dissenyar els escrits, però el que passa és que al final, bueno, per circumstàncies, l'altre soci, bueno, no va voler continuar amb el projecte, i quan jo ja tenia ficat el gusanillo vas dir, vale, doncs anem a tirar-nos a la piscina, no? Estava en una situació que ho podia fer, tenia uns estats vital. Vaig fer números i tras plantejar-me 2 o 3 negocis em vaig decidir per la llibreria.
1: I ho dius una mica amb pesar? Com han sigut aquests 2 anys? Te'n penedeixes o...?
2: El primer...
1: Sí, perquè el to és com... Ai.
2: Bueno, el primer any jo el resumiria en que crec que no he tingut mai tants atacs d'ansietat en tan poc temps.
1: Una meravella, això d'emprendre en aquest país. Eh?
2: ¡Vamos! Tots els dies quan llevo la persiana dic, ¡qué feliç soy! El segon, millor, bastant millor, la veritat. Ja tinc una clientela, ja, bueno, ja organitzo més events, més activitats i bastant millor. No és que estigui saltant d'alegria, però bueno, almenys ja no... Ja quan faig la comptabilitat no tots els mesos vaig a pèrdues.
1: I quin és el perfil de gent que et ve? Perquè clar, dèiem, no?, que és una llibreria molt especialitzada, però abans fora de micro parlàvem que també has anat incorporant coses, no?, per exemple, literatura infantil, no?
2: A veure, una cosa que va ser clau perquè la llibreria, pel creixement de la llibreria va ser a la paqueteria. Vale? Quan em faig fer... O sigui, jo recomano a tota persona que monti una botiga, un negoci, i estigui en un carrer dolent, que es posi un servei de paqueteria, perquè és cert que li atrau molta gent del barri. Clar, si la idea és que de cada 20 persones que entra, una és friki, Així és com es
1: va queda, fer... no?
2: Sí, així com es va... és com es va fent la clientela. I després, bueno, em vaig ampliar precisament per això, perquè entraven moltes mares, bueno, moltes famílies, etc. I això és el que em va fer ampliar una mica material i portar, com tu dius, ben dius, més infantil, bueno, reforçar l'infantil, reforçar unes certes... un cert material que al principi, bueno, no havia plantejat, però tampoc em anava con les cartes, i a poc a poc és així com vaig creixent.
1: I el rol quin paper juga a la teva llibreria? Perquè tu comentaves que has fet jocs de rol, també conec gent que ha jugat amb tu a rol, per tant, aquí, i quin paper hi té el rol?
2: Bueno, hi ha secció de jocs de rol, abans estava més a la vista, però per desgràcia el mercat mana, i al final he tingut que posar més jocs de taula, i els jocs de rol els he tingut que, bueno, desplaçar una zona una mica menys visible, però tinc una important selecció de jocs de rol i, bueno, per mi, i a part, bueno, entre altres activitats, jo faig partides de rol.
1: Mm-hmm. I això que et ve gent ja iniciada o et ve gent que vol aprendre a jugar?
2: Més gent que vol aprendre. Ah. Això tant a l'activitat de joc de rol com de taula, venen bastant gent amb curiositat, cosa que està molt bé.
1: I partides de jocs de taula també en muntes?
2: Sí, bueno, tinc un grup de... Bueno, també tinc un grup de WhatsApp per les partides de rol, però tinc un grup de WhatsApp per la taula. Tinc un... Bueno, no és un soci, és una persona d'aquí del barri que li agraden els... també molt els jocs de taula i té una botiga online. I amb ell, amb el David, organitzem tardes tots els divendres i a part la gent, si vol quedar pel grup, pot fer-ho. Mm-hmm. Ahir, per exemple, van quedar per la tarda.
1: Molt bé, així adoctrinant, no?
2: Sí, sí, sí. I a part que, bueno, aquesta part que estem, que és la part de la taula, és la part de, diguem-ne, dels cafès, abans estava com molt, molt morta, no? O sigui, jo la mirava i semblava que només servia per posar paquets a sobre. I, sí. Sobretot a Nadal, i vaig dir, ostres, no, això no pot ser. I és quan vaig començar a reforçar una mica les activitats de jocs, perquè és el que funciona.
1: Ara, per primer cop, la gent que estigui veient el vídeo de l'Idíl·lic veurà que tenim taules al darrere i dirà, sí. On heu anat, no?, a fer el programa? Doncs sí, una llibreria i cafeteria, no? Que
2: sí.
1: Això sempre té...
2: Sí. Sí, sí.
1: Té un bon encaix.
2: De fet, bueno, una dels que és negocis que al final vaig descartar va ser un ludobar. I això és una mica una fusió, no?, de tots els projectes i de totes les idees. Al final he anat encaixant peces.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Carlos, per explicar-nos què és la cafebreria Ulisses i gràcies per acollir l'Idíl·lic avui.
2: Doncs a tu i al Dani per triar-la per fer el podcast i tot qui vulgui venir està invitat.
1: Merci. Doncs avui tenim com a convidat de l'Idíl·lic el Dani Gómez, que m'abstendré de llegir tot el seu currículum perquè és llarguíssim.
3: I molt avorrit.
1: No, avorrit no, al contrari, és el típic perfil de persona inquieta, no?
3: Això sí.
1: O sigui, és molt polifacètic. Il·lustrador de còmic, comunicador audiovisual, periodista.
3: Sí, fa temps.
1: Animador, humorista.
3: Humorista...
1: He trobat per això... Professor.
3: Tires còmica, sí, feia.
1: Professor, que és la teva feina oficial, entenc.
3: Sí, una de les dues. De les tres, ai, mare.
1: Una de les 500 feines, el que dèiem de fer negocis en aquest país, no? I avui t'hem convidat perquè just acabes d'acabar la trilogia d'Arfa, o sigui, va sortir, la vas presentar fa molt poquet.
3: Fa molt poc, sí, el tercer va sortir, i havia de sortir abans, havia de sortir cap al desembre, però el vam presentar doncs ara fa un
1: mes i mig. Sí, sí, es lliga més, oi? Que la trilogia d'Arfa, que està publicada per l'editorial Meraki, està formada per El fantasma de Cal Franciscano, La marca del boc de Viterna i Els esperits del bosc de la Freita. I és

0: però com a pare també, vull dir que sí, són coses que li poden passar a qualsevol, però vehiculades a través d'éssers mitològics catalans, doncs que em serveixen una mica per, com a excusa per parlar d'aquests temes.
1: Ja anirem desgranant els temes. La protagonista de la trilogia d'Arfa es diu Sansa, però amb C trencada. Sí,
0: sí, ella ho va repetint. La primera amb S, la segona amb C trencada.
1: Exacte, està molt farta de que la confonguin amb la Sansa de Joc de Trons, i que això també és molt, molt actual. És una noia de Barcelona, però ella amb la seva família s'acaben de traslladar al poble d'Arfa, a tocar de la Seu d'Urgell, i bé, van a parar en una casa que està encantada, que té un fantasma. I bé, i a partir d'aquí ella coneix un amic friki en aquest poble i intenten esbrinar doncs, qui és el fantasma d'aquesta casa, per què passen coses, i comencen les aventures. No? En el primer llibre tenim aquesta relació, sobretot, de la protagonista arribant a un poble, el xoc aquest, ciutat-poble. Primer de tot, voler preguntar, jo he hagut de buscar si Arfa existia, perquè no tenia clar.
0: Arfa existeix, tots els racons que surten a la trilogia sencera són racons reals. De fet, la tercera novel·la té un QR que et porta a un Google Maps on està indicat a quin lloc passa cada cosa. Perquè al final tots els entorns de... O sigui, la casa encantada era la casa on vivien les meves nebodes. Que era
1: està encantada
0: guapa.
1: També.
0: No.
1: No, li va fer un exorcisme, ja no.
0: No, amb les meves nebodes sí que tenia la conya, no? I de fet el nom del fantasma li van posar a elles, per això. Però no, el que passa és que era una casa així com de poble que com que inspirava. I llavors pues, la vaig aprofitar. I pràcticament cada cosa que passa en els llibres són llocs que jo he visitat amb elles, allò fent una excursioneta. Pues, cada cosa és un racó molt concret. El moment que van al riu és aquell trosset de riu i el mapa pues, t'indica... Si algú vol fer una ruta literària algun dia la pot fer.
1: Podríem fer-la, però amb l'autor, que si no...
0: Jo m'apunto, sí.
1: Clar, llavors, per què vas triar Arfa? Era per la teva vinculació amb el poble o perquè tenies la història i vas dir doncs hi quedaria superbé en aquest poble?
0: No, és que surt directament del poble. Vull dir, no, en un altre lloc hagués estat una altra història. Sí, és com molt... jo què sé, hi ha un moment que hi ha una... Al principi del segon llibre hi ha una gran pedregada, pues, jo no coneixeria aquell camp de pomes si no fos perquè el meu cunyat anava a passar els gossos allà i jo l'havia acompanyat.
1: Ah, clar.
0: I vull dir que hagués estat molt diferent.
1: Clar, també ens trobem doncs, que quan parles, per exemple, del Bosc de la Freita, que és el que dona nom al tercer llibre, hi ha tota una mitologia associada al bosc. Sí. Aquesta mitologia existeix allà o l'has aportat tu? Vull dir, no sé si a l'estar al poble deies, ostres, doncs aquí diuen que hi havia dones d'aigua o diuen que hi havia...
0: Clar, hi ha alguns éssers mitològics que surten al llibre que no són ben bé de la zona. Per exemple, dones d'aigua sí que és una mica tot els Pirineus, però poder més tirant cap a Vall de Ribes, allà és com que se'n parla molt més. En algunes valls, en alguns rius, sí que es parla de que es poden convertir en merles d'aigua, en altres no. Això de que de les merles és més de Ribes de Freser i tot allò, però jo ho porto cap a Arfa. Però precisament al Bosc de la Freita sí que hi ha com la llegenda, no?, de que és un lloc màgic, i allà a la Seu d'Urgell, pel Nadal, no es fa pastorets, es fa el rescat dels minairons.
1: Ah.
0: I el rescat dels minairons passa al Bosc de la Freita.
1: O sigui que això sí que està superintegrat i a més fan difusió d'això.
0: Sí. De fet, el tema dels minairons allà és, vull dir, ho fan moltíssim perquè arrel precisament d'aquesta obra pues hi ha les meves nebodes entre ells, hi ha pues, nois adolescents i tal que es disfressen de minairons i van a les llars d'infants i llavors
1: ostres.
0: Hi ha com tota la cultura dels minairons. El que passa és que no són els minairons que surten a la novel·la, o sigui, és com una versió una mica edulcorada, que els minairons són màgics i ajuden
1: molt...
0: el tió, i són els que fan els regals del tió, i llavors... Clar,
1: els clàssics són una mica punyeteros,
0: Els clàssics
1: tenen
0: molt mala llet, o sigui, és una mena de geni, però amb moltes presses, que si no li demanes res et fan la pell, i és com, uau, espera't.
2: Un moment.

0: que això, si quan ets pare o mare, sempre tens una llista, no?, de coses que poden fer els minaires, però si et quedes en blanc, dius, ostres, ara què? Què farem, què direm? Tu, el teu interès per la mitologia ve d'abans, o precisament va ser anar coneixent aquestes zones i vas anar lligant caps i dius, ostres, això és superinteressant?
1: No sé d'on surt. O sigui, sí que sé que van entrar com tard a la trilogia. Al principi tenia pensada una història, que era la història del fantasma, i la vaig escriure i dic, vale, això és mig llibre.
2: Vull dir, necessito alguna cosa més. O sigui, és molt divertit que un fantasma es pugui donar un cop al dit petit del peu i que ho doli per allà, però no dona per una novel·la. I llavors se'm va acudir, doncs, incloure'ls com a la història, reescriure molta part del que ja tenia, evidentment, perquè si no tenia gaire sentit que entressin allà com, hola, por cierto, que también hay esto. Però l'interès, no sé d'on em ve. Sí que havia llegit coses i tal, m'havia molat, però entrat tan a saco a dir, és que això és guapíssim, això dona molt de joc.
0: I tu pensaves ja en una trilogia quan vas afegir l'element mitològic?
1: No molt, o sigui, poder quan estava acabant el primer vaig dir, ui, però si
0: això
1: aquí hi ha, molta,
0: més, no?
1: Això, hi ha molta més xitxa aquí per buscar i tal. I llavors és quan vam anar a dir, dos no seran tres, i sí, em va anar quadrant i...
0: Que podrien ser més, també, si volguessis, no?
1: Podrien ser més... Això m'ho he preguntat alguna vegada, si continuaré la història o no. En principi, no. O sigui, la història de la Sansa, no, perquè és un arc que...
0: Que queda molt ben tancat, sí.
1: Sí, queda tancat... Però dins del mateix univers sí que m'agradaria seguir treballant coses, poder no des del juvenil o no des de just la mateixa franja d'edat. M'agradaria explorar-lo d'altres maneres, amb altres tons i tal, però sí, la mitologia catalana és superrica, dona per fer el que vulguis. O sigui, podria estar escrivint sobre això, només sobre això,
0: i anar fent
1: i no l'acabaria.
0: Comentaves el tema del fantasma. Clar, qualsevol que pensi a una casa encantada de fantasma pensa en terror, però és un... sí que hi ha un element de terror, però és molt light, no? Està molt edulcorat. Era precisament perquè no tanca, o sigui, no traumatitzar els lectors d'una edat, doncs, primerenca, o perquè t'interessava més parlar d'un fantasma amb una visió una mica més com els caçafantasmes?
1: Espera, ara és quan ensenyo la samarreta aquí, que porto.
0: És que es parla molt dels caçafantasmes en tota la trilogia, eh?
1: Sí, és la pel·li refugi d'un dels coprotagonistes.
0: I segur que de l'autor també.
1: I no, la meva és Jurassic Park.
0: Ah, bé.
1: Però és la...
0: Em sembla molt bé. La compro.
1: Però és la pel·li refugi d'un amic meu que es diu Leo, i que és a qui dedico el primer llibre, perquè diguem que la història de bullying i tal està una mica inspirada en la seva, per altres motius, però està una mica inspirada en com ell va superar aquesta història, i llavors pues era també una manera de dedicar-li el llibre, que ja està molt content amb això, també era una manera de fer-li homenatges, agafant o no, és la seva pel·li, que m'encanta, eh?
0: Però... Home, l'has hagut de reveure més vegades, crec jo.
1: Ui,
0: perquè les referències
1: meva,
0: si que has posat aquí...
1: Clar, i referències a les noves, perquè al final són adolescents, que han de connectar també...
0: Clar, la dels anys
1: amb les,
0: 90, no?
1: Amb les noves, i la dels 90. Clar, el Jan sí que té... sí que connecta moltíssim, perquè hi ha tota la història de que ell tenia un tiet que li ensenyava pel·lis dels 80, i hi ha aquesta connexió, i llavors ell entra per aquí, però clar, té lògica també que sent nanos que tenen 12 o 13 anys pues connectin amb les noves, o connectin amb Stranger Things, o connectin amb coses que s'estan fent ara.
0: Clar, lògic, completament. Tu has comentat el tema del bullying, que és el tema del primer llibre.
1: El tema del primer llibre és aquest, sí.
0: A part del fantasma, no? Tu volies fer una mica, no sé si exorcitzar, assenyalar, reivindicar, que hi ha molts friquis que hem patit bullying, perquè en aquest cas gran part del bullying que pateix és per ser un friqui, no? Perquè li agrada molt els caçafantasmes, perquè sap coses que els altres no saben o té una cultura pop que els altres no tenen.
2: En veritat no anava per aquí, o sigui, funciona, i és poder el motiu d'aquest personatge, però al final amb el bullying és que no necessites ser massa diferent per ser víctima. Vull dir que a l'escola, qui té les orelles una mica més així, qui té el no sé què una mica més aixà, per el motiu més idiota pot ser assenyalat i caure i ser víctima d'això. Llavors, no he insistit massa tampoc en que de fet, el tema del friquisme és com... Bueno, mira, per què són friquis? Pues perquè...
0: Però ho són i bastant.
2: Sí, una mica tots els personatges són una mica ja alguna vessant meva. Vull dir, els nens friquis són friquis perquè ja ho soc, el nen que llegeix moltíssim ho fa perquè les bromes dolentes del pare són les bromes que jo li feia a ma filla. Vull dir que...
0: La reacció també és la de la filla?
2: La reacció, sí, bastant. És que és veritat que ha passat de dir-me papa, com, per favor, a fer-me una mirada ja de preadolescent de... Per favor, però ja no dius res, ja és com...
0: Està resignada, ja sap què pot esperar del seu pare, no?
2: Sí, no, i li queda encara de bromes dolentes.
0: Esperem que sí, que seria bona senyal, no? Llavors, clar, dèiem, hi ha el fantasma, però tu mateix deies que dius, em falta un element, i en aquest primer llibre apareix un personatge mitològic, que és la Pesanta, i no sé fins a on coneixies de la Pesanta i com és que l'has volgut mostrar de la manera que la mostres.
2: És molt difícil parlar de la trilogia sense fer grans spoilers, perquè
0: vinc
2: hi ha com moltes sorpreses.
0: Vinc de fer un programa de 5 llibres.
2: Ja l'he sentit.
0: Llavors, clar, és com un... No sé què puc dir sense xafar-te el llibre, però bé.
2: Però bueno, hi ha criatures a la mitologia catalana que vehiculen molt bé el tema de la por. Sí, un és la Pesanta, l'altre és el Papu o Papus, i que s'alimenten precisament de la por, i clar, al final és el que fa un bully, que és alimentar-se, entre cometes, no? de la por que genera, i de... Llavors em servien molt bé per vehicular això, no? A través de l'element fantàstic i de com, el resolen, no? Doncs veure una mica què es podia fer amb ells, sense explicar una mica com, què fan i com ho fan i què és el que passa.
0: És veure com intenta esquivar-les.
2: És molt difícil, és una mica les marismes aquelles per on passa el Frodo abans d'arribar a la cova de l'aranya, és com d'on de piso.
0: Bueno, intentaré esquivar la bala, però dèiem això, el primer llibre, Fantasma i Pesanta i algun element més, i el segon sí que ja és una desfilada, perquè hi ha bruixes, hi ha gent que parla amb morts, hi ha dones d'aigua, hi ha un desplegament, no? De dir, vale, jo t'he ensenyat en el primer això, però en el segon és com, hi ha tot això, vinga, jueguen.
2: Clar, els fantasmes o les ànimes en pena em serveixen com a punt d'entrada, que en principi no està explicat el per què accedeixen a això, però hi ha un motiu. Una vegada entren en aquest món fantàstic que conviu una mica amb el nostre, comencen a descobrir diferents criatures i tal, i algunes realment són criatures fantàstiques i altres que d'entrada ho semblen no ho són, perquè clar, tot el tema de les bruixes no, la literatura infantil o literatura també clàssica sempre s'han venut com a criatura fantàstica, la màgia, menjar nens, el caldero i tot això.
0: Home, és una figura atractiva, ho has de reconèixer.
2: Sí. Sí, la bruixa fantàstica...
0: Que vola amb l'escombra, que té un gat...
2: És molt xula, és fantàstica. Però jo tota la mitologia catalana que incloca el llibre té com una frontera de quins són reals i quins no són reals. I la frontera la poso amb l'arribada del cristianisme, és a dir, els que són previs a l'arribada del cristianisme són les criatures mitològiques que realment existeixen, i quan arriba el cristianisme, doncs no. Llavors, clar, el tema de les bruixes és una cosa que és posterior. Llavors, clar, jo no podia fer servir la bruixa com a element fantàstic. Jo no volia fer servir la bruixa fantàstica. Jo volia reivindicar precisament que al final les bruixes eren dones que havien estat condemnades com a cap de turc precisament per ser independents. Llavors,
0: i tu això sí que ho expliques, sí. Bé, sí, sí. I dones un context i tot de museu, no?, perquè es pugui entendre que no és una invenció teva.
2: Exacte.
0: No?
2: Sí, sí. Bueno, visitant el Museu de les Trementinaires, intento també explicar que no és el mateix, que les Trementinaires, bàsicament...
0: Jo he de reconèixer que la paraula Trementinaire fins fa uns mesos no l'havia sentit mai. La vaig descobrir a través del còmic Roy, vull dir que... Sí,
2: vale, és que
0: quan
2: és
0: l'he vist
2: en
0: la trilogia, dic, ai, que guai. Sí.
2: És fantàstic, o sigui, això d'agafar durant 6 mesos, anar passejant-se pels boscos, o sigui... anar transitant per tot el Pirineu, collint les herbetes, després, a mesura que les anaven collint, anaven venent els medicaments, els ungüents que feien amb les herbes recollides l'any anterior. Tot aquest estil de vida és molt xulo, era una professió com molt guai i que les feia dones molt independents. Llavors, una mica per això també es confon una mica amb la figura de la bruixa, no? Perquè al final eren dones sàvies que sabien fer, entre moltes cometes, pòcimes, que eren molt independents, perquè al final ja s'agafaven i marxaven de casa 6 mesos a voltar per Catalunya.
0: I sense marit, sense nens...
2: Clar, alguna poder anar amb el marit, però bueno, eren dones molt independents i molt fortes, i llavors és... això com que les apropa a la clàssica dona que era acusada de bruixeria. Però bueno, m'interessava fer una mica també la diferència, perquè a vegades s'ha confós la figura de la trementinaire amb la figura de la bruixa, i és com, no, si és una professió que ha tingut una tradició durant molt de temps a Catalunya i que valia la pena reivindicar-la i explicar-la bé.
0: I després totes les altres figures mitològiques, que són bastantes, ja he fet una mica de punt, tu les coneixies totes o t'has hagut de documentar per farsi aquesta
2: meva
0: història?
2: Mare meva, sí, m'he documentat.
0: Perquè jo veig aquí molta quantitat i molta profunditat de tot,
2: sí,
0: el que expliques.
2: Sí, he omplert un prestatge de casa de llibres de mitologia.
0: Bona cosa, això és bona senyal.
2: Sí, sí, sí. He llegit moltíssim, és molt guai, clar, hi ha tota una feina prèvia de folcloristes, de divulgadors de la cultura tradicional, de la cultura oral a Catalunya, que si no fos per ells s'hauria perdut del tot, perquè ja diguem que la transmissió oral ja s'ha trencat bastant, no està arribant a les noves generacions, i des de Barcelona ja et dic jo que encara menys. I clar, hi ha tot allò fet i ara és quan realment podem començar a jugar amb això. Però sí, he llegit moltíssim. L'altre dia li vaig canviar el nom, pobre, però bueno, no és Joan Masda,
0: Joan de Déu Prats.
2: És Joan de Déu Prats.
0: El coneixem bé, aquell,
2: sí,
0: programa.
2: Sí, sí, que els seus llibres m'han ajudat un munt. També hi ha el del Daniel Rangil.
0: Amb les il·lustracions
2: amb
0: les
2: il·lustracions de la Laia Valdevei. Però bueno, també algun més antic que havia caigut.
0: Joan Amades.
2: Sí, sí.
0: Que clar, són com els tòtems, no?
2: Sí, el que passa és que Joan Amades també és un volum tan gran que, ostres...
0: De fet, com a anècdota t'explicaré que quan vam fer la biblioteca de casa hi havia uns volums que vam pensar que era una enciclopèdia. No em vaig ni molestar a llegir què era. Vaig dir, la típica enciclopèdia Larús. I un dia em vaig quedar mirant, no, i dic, és l'enciclopèdia de l'Amades. O sigui, tinc l'Amades a casa. I jo pensant que era l'enciclopèdia Larús de Torn. I la típica de coberta, sí, així com de cuir vermellosa i les lletres així daurades.
2: Que guai.
0: No? Llavors jo entenc que la gent de la nostra edat ens pugui fascinar pels referents, però jo m'imagino algú de 15 anys i dirà, i aquest tot xal? O sigui, clar, és que són un munt de volums, a més.
2: Sí,
0: vull dir, no és un llibre.
2: Però són molt difícils de trobar. O sigui, jo vaig haver d'estar... buscant per webs molt xungues, PDFs, allò, rascant, sí, a veure on podia... Perquè, clar, a més, sí que m'interessava que estigués en PDF o alguna cosa per poder buscar, perquè si m'he de llegir tota l'enciclopèdia per veure quina criatura li interessa al mill i quina no...
0: I que a més són definicions de paràgraf, vull dir, de tal, i tenen 5 o 6 línies i ja, vull dir que també, si ho has de buscar manualment, és complicadot.
2: És dur, però bueno, sense aquella feina, després altres... sense la feina dels folcloristes que es van dedicar a recollir allò, els divulgadors tampoc haguessin pogut divulgar aquest corpus de criatures amb les que jo ara estic jugant.
0: Que tu ara mateix, fa un moment, has fet la referència de Tolkien, no? Del Frodo i no sé què. Tu creus que el fet de poder escriure en català per joves una trilogia de mitologia i de folklore d'aquí... també és una manera de donar eines i donar uns referents que potser nosaltres no vam tenir o que vam tenir de forma més diluïda o que ens va arribar aquestes criatures nòrdiques o d'angleses o de fora del nostre país i en canvi no teníem la nostra?
2: Jo crec que sí. El que passa és que també és veritat que buscant sí que hi havia alguna cosa feta, però és allò que et passa desapercebut
0: no
2: i que no
0: acabes
2: de... Sí, exacte. I és com, anda, però sí que hi ha un llibre que es diu Què farem, què direm, que porta no sé quantíssimes edicions, que podem ballir tregolint, però hi era. I és com, pues no el coneixia. No? O sigui, l'he trobat després d'haver acabat la meva trilogia, l'he trobat allà. I és com, hi havia coses. Clar, tot això depèn una mica de fins a on arribi, no? De si no serà, quedarà allà com, mira, algú en algun moment se li acudirà, nadie ha hecho esto antes, i llavors buscant trobarà els meus, però no ho sé, espero que no, espero que arribi com també gent millor, i si això serveix per inspirar algú altre a seguir explorant aquests temes i creant coses noves.
0: Ara mateix està bastant de moda la mitologia.
2: Sí, sí, sí. Bueno, l'últim 42 precisament era sobre això. La corporació ens va sorprendre amb la sèrie aquesta de...
0: millor no en parlem.
2: Jo he de dir que els primers capítols em van costar molt, però hi va haver un punt que va ser, vale, ja m'ha guanyat. Perquè no me'n recordo com es diu l'actor, però el que fa de dimoni és divertidíssim.
0: Jo no hi he entrat precisament per la polèmica de la IA. O sigui, sí. Si en lloc de fer els dibuixos amb IA haguéssim agafat qualsevol dels il·lustradors que heu fet criatures, jo ja estaria dintre.
2: Clar, hagués estat millor, sí. Sí.
0: Clar, existint un grup d'il·lustradors que no sou pocs, que us interessa el tema i que està demostrat, no? És una mica... Bé, sap greu. A veure si s'ho replanteja, si continua.
2: És el signe dels temps, eh? Em sembla que això, o sigui, ens haurem d'acostumar.
0: Ah, però tu, per exemple, dèiem, no?, que has il·lustrat la teva pròpia trilogia. Suposo que sí que hi ha molt de personatge, no?, i la Sansa i el Jan, però quan has pogut il·lustrar les figures mitològiques, suposo que també ha estat per tu un goig, no?, de dir, vaig a fer la meva pròpia versió de la Pesanta, vaig a fer la meva pròpia versió de...
2: Sí, sí, ho he dit moltíssim, però moltíssim. Sí, no, és llàstima que l'oportunitat me l'he hagut de fer jo una mica a mida, però entenc, per exemple, entenc moltíssim la Laia Valdebé que s'hagi flipat amb aquest tema, perquè és que és molt guai, és que tenim una mitologia pròpia per explorar i que les imatges, vull dir, no hi ha tantes i pots jugar i les descripcions et permeten també donar-li una mica el teu punt, és molt divertit, realment és molt...
0: I a més ho fas assequible també pel tipus de públic que vas dirigit.
2: Sí.
0: Això també devia ser una dificultat, no?, de dir, ostres, no faré això que faci molta por, perquè si ho estàs llegint algú de 12 o 13 anys, tot i que avui en dia amb 12 o 13 anys ja ho han vist tot, però...
2: Sí. No m'he preocupat massa per si feia por o no feia por, bé t'ho dic, o si traumava algú pel camí o no, i aquí no puc fer un gran spoiler, però hi ha un gran spoiler que algú poder... recordarà un moment com què va fer? Trauma, atrello el cavall i no puc dir més, però bueno, Clar, abans deies el tema de la por. No, o sigui, no està adulcorada perquè no vulgui traumar ningú, sinó perquè, o sigui, no em preocupa fer por, però no m'agrada ser solemne. I llavors el caràcter de la Sansa em permet que en els moments més solemnes ella treu la seva part més adolescent, deixant-la una fresca, i llavors trenco aquella solemnitat amb humor o amb una frase d'adolescent. Tu estàs flipant? O
0: aquí es nota que tractes amb gent d'aquesta edat constantment, perquè el llenguatge és molt fresc.
2: Sí, és difícil, perquè clar, quan una cosa que tenen els adolescents és que tenen el seu propi llenguatge, però el seu propi llenguatge és molt de cada època i caduca rapidíssim. I jo no volia posar-me a escriure ara que si bro, que si literal i tal.
0: No cal, no?
2: Primer perquè fa una mica de rabieta, i segon perquè d'aquí 5 anys estaria supercaducat. Llavors el que sí que he intentat és que el llenguatge sigui accessible, que sigui fresc, però sense caure en coses que d'aquí re estaran caducadíssimes, perquè jo què sé, em llegeixo Rebeldes i Parlant de la Faca i és com,
0: que
2: és una faca? I has de buscar el diccionari. Ah, que és una navalla, collons.
0: Està tot el públic amb la cara de what? Però clar, a més, tu t'arrisques perquè estàs escrivint els 3 llibres en primera persona. O sigui, és la Sansa que ens ho explica com ens ho explicaria doncs, una filla adolescent que diu, buah, tio, el que m'ha passat, és que flipareu, és que no sé què. T'ha costat gaire adaptar el llenguatge? Vull dir, més enllà que tu estàs en contacte amb gent que parla així, a l'hora d'escriure, tu has dit, va, és que això no ho posaria mai un adolescent, o això vull...
2: Hi havia alguna paraula, alguna cosa que és com... aquesta l'he de buscar i tal, o que em costa una mica més. Ho he anat trobat més o menys fàcil, perquè de fet ja m'ha... O sigui, com a autor... Ja m'agrada que el llenguatge sigui molt accessible i que no hi hagin floritures i que... Llavors el fet de parlar un adolescent en primera persona em permetia tenir una excusa per fer servir això, un llenguatge molt accessible
0: també,
2: i ser informal i intentar ser divertit i això, o sigui, ja m'ho permetia. Sí que és veritat que he de parlar aquí també de la feina de la Sandra, la correctora, que m'ha ajudat molt i que en algun moment també em deia, bueno, pues algun what the fuck es va perdre pel camí, perquè és com aquest potser caducarà aviat o tenim alguns equivalents o...
0: Té la bola de vidre, la correctora.
2: Bueno, és que...
0: Ara, imagina't que t'ha corregit una cosa i quan ha sortit el llibre ja no ho diu ningú. Que també podria passar,
2: és que podria,
0: no?,
2: passar perfectament, perquè de fet la gràcia del llenguatge adolescent és que els adults no l'entenguem. Llavors, en el moment en què els adults comencem a fer servir coses del llenguatge adolescent, aquella paraula, aquella expressió ja està caducada, ja està, ja l'hem de canviar, perquè el sentit de ser,
0: llavors
2: és...
0: diran, ho diu el meu pare, fa cringe, llavors ja... Això passa.
2: Clar, si ara nosaltres anem dient pec i cringe i no sé què, doncs aquestes paraules, vull dir, canviaran.
0: A part del llenguatge, també tractes molts temes que afecten directament l'adolescència, com per exemple això de m'he traslladat i això és la fi del món perquè les meves amigues segueixen a Barcelona, jo ja no jugaré bàsquet amb elles, oi, no puc fer videotrucades perquè aquí no tinc cobertura, però després hi ha una escena que a mi em sembla que és tal qual això, de quan ella es retroba amb les amigues i no ha passat tant de temps i ella segueix demanant el crep de Nutella i elles es demanen smoothies d'aquests de verdura i és que això és l'última moda i és super sa. O sigui, clar, sí. Aquí hi ha un moment de dir, jo m'he despenjat no sé, unes setmanes i de cop us heu fet veganes, esteu fent smoothies i jo segueixo volent el meu crep de Nutella, no?
2: Sí, era una manera de fer evident l'evolució que havia tingut el personatge, no? Veure com de sobte han agafat com camins que són divergents amb les seves amigues de tota la vida i quan per fi se les retroba és com, és que no us puc explicar tot el que m'ha passat, primer perquè em prendreu per boja, i segon perquè és que els centres d'interessos de les seves antigues amigues de Barcelona i el que és la seva vida és que ja no té absolutament res a veure i es troba com amb aquesta distància brutal, aquesta és una escena que és molt, o sigui, és molt trista, vaig estar molt trist escrivint-la, com uah, que mal, no? O sigui, intentar trobar-te amb un amic de tota la vida i de sobte veure que no teniu res a veure, és com uf.
0: Ens passa a tots quan arribem a una certa edat, crec jo.
2: És molt dur. I clar, ella s'ho troba molt aviat. Jo he tingut la sort de que mantinc amics de l'institut, Leo, que dedico el primer llibre, i que no hi ha hagut com aquest distanciament, tot i que, jo què sé, el meu millor amic viu a Menorca des de fa molts anys, però per sort hi ha el punt aquell d'ens retrobem i és com si haguéssim estat prenent un cafè ahir i no passa res. Jo he tingut aquesta sort, però clar, algú que es troba amb aquesta situació de dir no, és que les nostres vides han anat cap a cantons diferents i ja no ens trobem,
0: no, que una cosa que t'agradi tant, no, com la crep de Nutella,
2: i a més la crep de Nutella,
0: hagis de renunciar a això, no? De dir, ostres, que no, això no renuncia, això és innegociable, sí. No?
2: Clar, a més es passa tot el primer llibre buscant un lloc on fer les creps de Nutella.
0: És que on fer un crep de Nutella a Arfa, saps? Un poble de... I quants no habitants té Arfa, per cert?
2: Ai, no ho sé, menys però
0: mil,
2: bueno,
0: no?
2: Poquets, sí. Poquets,
0: no sé
2: poquets.
0: Jo si a la Seu d'Urgell hi ha gaires llocs que facin creps de Nutella.
2: Algúnia, a la Seu sí, a la Seu sí, però clar, t'has de fer gairebé 3/4 d'hora caminant per fer una crep.
0: No, també m'agrada que fomentes l'esport, no? Perquè van amb bici cap a la Seu, mm-hmm, i tornen a peu i fan aquí unes caminades que els de Barcelona no feu, eh?
2: No.
0: Que aquí al final de línia ja queda com un altre univers.
2: Però, bueno, és una mica el que deia, que tots els personatges en veritat són una mica jo. Això ho feia jo de petit.
0: T'he imaginat en perruca ara.
2: Això ho feia jo quan anava a estiuejar al poble, quan era petit, i la bici, que és un element superimportant a la trilogia, és la meva bici.
0: Era aquest,
2: la BH Bicicross de color vermell.
0: Amb el seu timbre.
2: Sí, sí, sí, és la meva bici de quan era petit i la trobo a faltar i com que no, allò ja es va perdre, pues li faig un homenatge.
0: Si tu ara series una mica el tiet que li deixa veure les pel·lis de Caça Fantasmes.
2: Jo seria una mica el tiet, sí, exacte.
0: I abans també parlàvem del bullying, però també un element que tu col·loques allà una mica de passada, però que crec que també és una reivindicació, a mi m'ha semblat, que és el tema del bullying digital. O sigui, tu parles d'un muntatge fotogràfic i sí, que això porta, doncs, a les seves conseqüències.
2: Clar.
0: Que podria haver sigut més si la Sansa estigués plenament a la vida adolescent, però diguéssim que té altres problemes al cap, no?
2: Sí, sí, sí. Clar, és que al final és el mateix. O sigui, en aquesta edat tenen les eines que tenen, tant per bé com per mal, i les fan servir. Clar, el problema del bullying digital és que si a mi m'haguessin fet, jo era del muntó, a mi no em van fer bullying, però si m'haguessin
0: primer
2: fet bullying...
0: Primer fiqui que diu a mi no em van fer bullying. Ah! Expulsat de l'idílic.
2: O no me'n vaig enterar, perquè també estava per altres històries. Clar, si jo hagués tingut una situació de bullying a l'escola i tal, bueno, podia marxar de l'escola i a casa estava tranquil, o jo què sé, o a l'extraescolar de torn o el que sigui, és un altre entorn, són unes altres normes, és una altra gent, i llavors tens com racons, no?, on pots estar tranquil, protegit o simplement al marge de la situació de bullying. Això avui no passa. Els adolescents que són víctimes de bullying avui dia ho són 24/7, perquè ho tenen al mòbil, ho tenen a les xarxes, ho tenen a totes les hores del dia i no tenen on amagar-se.
0: Això suposo que com a pare també et preocupa, no?
2: Sí, clar, la meva filla gran ara té 9 anys, està a punt de fer 10, encara no ha entrat a aquest món, mirarem d'espaiar-ho el més possible. Clar, arribarà un moment que vull dir, demanarà el mòbil i l'haurà de tenir. Com més tard millor, però sí, sí, és una cosa que em preocupa. Sí, sí.
0: Dèiem que ara just acabes de treure el tercer de la trilogia i han passat uns mesos, crec que el primer va sortir cap al setembre, no?
2: El primer va sortir just a finals d'agost, sí.
0: A agost. Quin ha estat l'input que has anat rebent dels lectors? I no sé si també has pogut arribar al públic objectiu al que anaves de juvenil, o has acabat al públic, doncs, com nosaltres, no? De lectors friquis, que ens encanta el que surti de gènere i acabem llegint-ho tot.
2: Clar, no he rebut massa feedback del públic juvenil. Algunes persones... Clar, és que aquí també depèn de com et creguis el feedback, perquè les persones que m'han parlat de l'acollida també són persones que conec, i llavors sempre poses una mica allò...
0: Prudència, bueno, no?
2: Sí, m'ho he de creure molt, no m'ho he de creure molt. Jo què sé, la filla, o sigui, la meva neboda, filla de ma germana en aquest cas, l'està gaudint moltíssim, però bueno, també entenc que ella hi entra com són els llibres del tiet, i que ja hi ha una predisposició. Però sí que he tingut algun feedback d'algú que no té massa relació amb mi, que li havia agradat bastant, i que és de l'edat, i que molt bé. I feedback també molt positiu de gent, pues, això, de la nostra quinta.
0: És que clar, aquests temes ens encanten.
2: Sí, i ja m'agrada, o sigui, que sigui una lectura bastant crossover d'edats, m'agrada molt, perquè de fet, bueno, jo ja el feia pensant una mica de dir, ah, és que també l'estic fent una mica per mi. I llavors, vulguis que no, vol com ajuntar generacions. És una mica com Stranger Things, no? Que tant li agrada a l'adolescent d'ara, perquè s'identifica amb els personatges, com al quarenton que tira de nostàlgia. I sí, en aquest sentit estic bastant content. Crec que l'efecte que genera és una mica, pel que he anat rebent, és una mica això. Jo ho intentava, o sigui que amb això estic bastant content. Hi ha una crítica que no va ser positiva, que tinc com una espineta.
0: A Goodreads?
2: No. No, amb una...
0: Perquè a vegades, no?, l'anonimat...
2: No, crítica especialitzada. Ah. Crítica especialitzada, que em va sorprendre bastant, perquè a part hi havia alguna cosa que deia que és com... que les il·lustracions no aporten a la trama, però si és una novel·la, o sigui, no és un àlbum il·lustrat, les il·lustracions no estan allà per aportar coses a la trama. O, no sé, una crítica amb la que no hi estava massa d'acord, però... ja fa una mica
0: preocupa,
2: de...
0: No?
2: Sí, sí.
0: Com a lectura d'institut, per exemple, tu que ets professor d'aquestes edats, t'agradaria que hi fos?
2: I tant. Sí, jo crec que sí.
0: Amb monografils, no?
2: És molt difícil, clar, perquè la... Meraki és una editorial... Bueno, Meraki és un segell de Salòria. Salòria és una editorial molt petitona dels Pirineus.
0: Ah. Que ostres, no sobres anat pot... a quilòmetre zero total.
2: Sí, sí, clar, o sigui, és de l'editorial és de la Seu d'Urgell. Vull dir que és
0: aquesta és dada no la tenia,
2: Sí, sí, és d'allà.
0: Doncs allà sí que s'ha de llegir, com a mínim. Si no podem fer que es llegeixi aquí a Barcelona, no?
2: Sí, home, molaria molt, molaria moltíssim. Jo estaria supercontent. De fet, tinc a les meves nebodes dient, escolta, a la profe de català, parla-li del llibre. Aviam què. Perquè al final és la manera, amb editorials tan petitones, no podem competir amb els equips comercials de grans editorials, que són les que tenen el poder de fer ofertes a les escoles, d'anar allà a presentar llibres. Llavors, clar... No, hi ha moltes escoles directament que no coneixeran el llibre. Tot i que sí que és veritat que hi ha un esforç perquè ho sigui, perquè pugui ser fet servir com a lectura d'escola, perquè hi ha uns materials didàctics fets.
0: I el que deies tu dels QRs, no? Hi ha el QR del trajecte, hi ha el QR de les músiques
2: també,
0: que parlen, també. Me'l vaig posar, Me'l vaig posar a la playlist aquesta de Subidón.
2: És molt contrallera.
0: Em va estranyar que hi hagués... cançons de tots els temps, perquè pensava que sent adolescents potser hi havia cosa més moderna, però hi havia un recorregut interessant.
2: Sí, hi ha molt de recorregut. Aquí hi ha un pare o algun tiet també posant música a les nenes per...
0: Està clar. Sí, hi ha adoctrinament seguríssim. Jo com a curiositat et diré que un dia vaig quedar amb un amic que ens coneixem del món de la lectura, per tant ja és interessat en llibres, i portava el tercer, I vaig dir, mira, doncs entrevistaré aquest autor, i va agafar el llibre i va dir, ostres, és preciós el llibre com a objecte.
2: O sigui, ah, que bé.
0: Diu, m'agrada com per col·leccionar-lo. Mm? I que això ja també és com, ah, mira, crida l'atenció per l'estètica. I això també diu molt de les il·lustracions, però també diu molt de l'editorial, perquè doncs són els llibres que són un format que no és l'habitual, no? Que són
2: sí,
0: així petitons,
2: petitó.
0: No? Que...
2: El llibre el vam acatar jo també. I he de dir que aquí vaig copiar les mides de Blackwater.
0: Mm.
2: La mida, perquè vaig pensar... És molt còmode, és un llibre que està una mica pensat perquè te'l puguis emportar tot arreu, perquè vol que enganxi. Llavors, clar, jo estic ara mateix molt enganxat a Los Diablos, però estic desllumat d'anar arrossegant aquest llibre per tot arreu.
0: No, aquest s'ha de llegir a casa, i el llit tampoc val, perquè pesa tant que és com... Ai!
2: Clar.
0: Que se'm cau al damunt i em rebenta el nas.
2: L'Abercrombie sí, sí. Li hauré de dir, escolta, noi, és una sessió al fisio, perquè no puc amb el teu llibre. Llavors volia un format això, que fos molt portable i molt d'allò, i estar pensat també l'evolució dels colors dels lloms també perquè faci com una
0: sí,
2: petita gamma cromàtica,
0: sí.
2: Cosetes així que m'agrada molt. No s'ha pogut fer tot el que jo volia perquè sortia massa car d'imprimir. Clar, jo volia que els lloms fossin negres,
0: o sigui,
2: que els talls fossin negres, i això va sortir, o sigui, vam demanar pressupostos i no era
0: viable.
2: Era com costava el doble imprimir llibre, és com igual, deixa-ho estar.
0: No és tan important,
2: no passa res.
0: Important són que hi hagi les il·lustracions, que hi hagi
2: clar.
0: El que hi ha d'haver, no? I abans fora de micro també ens comentaves que t'hauria encantat fer llibre-jocs.
2: Sí.
0: Això què, ho faràs algun dia?
2: Jo crec que
0: ara
2: al final
0: que has descobert sí. Que torna a estar de moda allí a la cafeteria Ulisses.
2: Clar.
0: Ja bufa.
2: És que sí, sóc una màquina de no fer diners. Llavors, si el fantàstic ja és nínxol, el juvenil és nínxol dins del nínxol, el llibre joc ja és el nínxol dins del nínxol, però sí, l'acabaré fent. En algun moment, quan trobi la història que em permeti jugar prou amb això, n'acabaré fent, perquè és que jo havia llegit Elige tu propia aventura i Los Corsarios de l'Espacio i...
0: Es nota que aquí tots tenim la mateixa edat perquè tots tenim aquests referents, o sigui que sí.
2: Sí, sí, alguns potser en vermell i els altres en blau, però tots hem passat per aquí i ens ho hem passat teta, vull dir que sí, sí, és molt guai. I intento portar la meva filla cap aquí, de moment m'està costant, però...
0: A vegades per rebel·lia, no?
2: Sí. Sí,
0: és a dir,
2: sí.
0: Si ho fa el papa ja no...
2: Hi ha algun llibre infantil que s'ha publicat ara, que també és una mica de tria què vols que passi i tal, i és com, oi, mira, és d'això, i fa així...
0: Ai, com
2: no
0: costa això, eh?
2: Sí, sí.
0: No podem, al principi que tu tens una trentena d'obres publicades, això és moltíssim.
2: O sigui, sí.
0: Com ho fas?
2: No ho sé. Vull dir, sí, em trec hores de son. Les ulleres aquestes no són perquè sí. No totes les he escrit, algunes són només dibuixades, encàrrecs i tal, però sí, he aconseguit arribar a 33 llibres sense que em conegui ningú. És fantàstic.
0: Una meravella, no veus?
2: Sí.
0: Espero que això ara comenci a canviar.
2: Aviam.
0: I que sigui de retruc d'aquesta conversa, no sé.
2: Home, que ajudarà, ja t'ho dic jo que sí.
0: A mi m'ha dit un ocellet que d'aquí poc t'entrevista en Colton.
2: Sí.
0: Ah?
2: Sí.
0: Pensa que en Colton és una gran plataforma de difusió dels friquis catalans.
2: És que el problema que tinc amb l'entrevista del Colton és que... per una vegada en 20 anys em surt la vena periodística i és com no, girem l'entrevista, vull entrevistar-te tu, o sigui, la teva vida és molt més interessant, d'on surts? És fantàstic això.
0: Jo vaig tenir el plaer d'entrevistar-lo al principi de l'Idili.
2: Ja ho vaig sentir, és que clar, és com, uah, no hi ha res que trempi més a un català que un texani, nois, s'hagi interessat i s'hagi posat a aprendre català això és guapíssim.
0: Jo sé que ell estarà escoltant aquest programa perquè no se'n perd ni un, i també sé que em va dir a veure si em pots passar la teva entrevista abans per veure, no fer les mateixes preguntes, i al final, fa un parell de dies, em va dir, saps què? Que no, que he fet el guió i a veure en què coincidim i en què no. O sigui que també serà una mica d'experiment.
1: I guai, tinc moltes ganes de parlar amb ell, realment.
0: Doncs vinga, a veure si comença un tour i de retruc doncs anem llegint més coses teves. Doncs res, Dani, moltes gràcies per passar per l'Idili. Gràcies per també posar-te en contacte amb mi i dir, existeixo, estic fent fantàstic, perquè a vegades no ens arriba tot.
1: Clar, és difícil. Si no estàs en una editorial que sigui especialitzada, has de buscar-te també... dir hola.
0: Com em va passar amb el Toni Cortés, que després ha valgut molt la pena l'experiència, doncs amb tu també. Doncs moltes gràcies i espero veure't aviat amb noves obres.
1: Sí, ja n'estic rara fent alguna.
0: Merci. Fins aquí aquest idíl·lic des de la cafebreria Ulisses, conversant amb en Dani Gómez d'aquesta trilogia d'Arfa. El nostre tour no s'acaba, ens venen molts dies de molta acció, així que ja sabeu, seguiu-nos a les xarxes socials, Instagram, Twitter i Blue Sky, per saber on som i per venir a veure'ns, que sempre estem oberts a la vostra presència. Que vagi molt bé, adeu-siau.
3: Idíl·lic, amb Karen Madrid. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

101 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides, també és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix Papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.

Bon vespre, benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Des de Ràdio Tordera i com cada divendres de 9 a 11 de la nit iniciem en aquest moment el Bones Vibres. Divendres 24 de juliol del 2026, avui és el dia de Santa Cristina, també dia de Sant Cristòfol. Tenim un vespre calorós arreu, jo diria arreu del món, però no és així, perquè la meitat està en l'hivern i l'altra meitat estem a l'estiu. No ens escolarem cap a casa meva, cap a casa nostra, i hauríem de dir que tenim molta calor. Aquí fa molta calor. Però d'això es tracta, perquè és estiu, eh? Calor, estiu i festes majors. Avui és la festa major, el dia gran de Lloret de Mar. El dia de Santa Cristina és el dia gran de Lloret de Mar. Avui són les festes majors del poble que està justament al costat, de Blanes. Avui, focs d'artifici. Fins al dia 26, el dia gran de Blanes, que és el dia de Santa Anna. Per cert, Blanes és un caos, perquè surto de Blanes i és un caos. Cotxes que entren i que entren i que entren i que entren i que entren. Normal, perquè voler veure els focs artificials. Si no m'equivoco, és la 54, sí, edició. Focs que surten des del penya-segat, que indica que s'inicia la Costa Brava, des del penya-segat, que s'anomena Sa Palomera. Doncs totes aquelles persones que ja estigueu a peu de platja, que estigueu ja col·locadets a Blanes i a vora mar, que gaudiu molt dels focs d'artifici. Seran d'aquí una hora i mitja, eh?

penúltim divendres del setè mes de l'any. I nosaltres continuem així, amb tot el nostre carisma, amb tota la nostra actitud positiva, sempre l'actitud positiva. A través de música i informació amb aquest programa el Bones Vibres, salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom és Mari Trini Hernández i amb tu, en aquesta ocasió, una nit d'estiu.

0: Una cançó, un tema musical molt adient per la nit d'avui. Per qualsevol nit fins que s'acabi l'estiu. El rock d'una nit d'estiu. Una cançó icònica, un tema ja tradicional per qualsevol nit de l'any i sobretot per les nits d'estiu i de festa major. Un tema que ja té els seus anyets, eh? Ja té els seus anyets, té 43 anys, interpretada per Miguel Ríos. Més cançons, més música. Sabies que avui és el Dia Internacional del BDSM? I clar, si em preguntes, i què és això? T'ho explico després, quan arribem una miqueta a les hores golfes. Més cançons, més música.
1: Tordera. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
0: Me s'ha quedat clavat això. Vinga, que vull que soni una cançoneta, la que tinc preparada, a la Juan, a la Tu, a la Ceci, no haurem de... Ah, clar. Ens anem al costat d'Abraham Mateo. Anem a recordar la vella escola, aquelles coses que ens ensenyaven i de tant en quan arrosseguem i de tant en quan oblidem.

Un d'aquests en ritmes que de tant en quant cal tornar a portar del calaix del record. Abraham Mateu amb la cançó On l'escut, o el que és igual a dir La vella escola. La ràdio, Ràdio Tordera, bones vibres, l'estiu, tot, perquè tot junt sigui un acompanyament que estigui amb tu i per tu. Avui, dia de Santa Cristina, dia de Sant Cristòfol, dia gran a moltes poblacions, i a més, avui s'inicien les festes de moros i cristians de la vila de Juí-Soià, a Marina Baixa, està al País Valencià. Avui també és el Dia Internacional del BDSM, ja t'avanço que t'ho explicaré. I si no investiga. Acostant-nos a hores golfes, i avui és el Dia Internacional de... una cosa de casa nostra, de la rumba catalana.

canta i sigues feliç. Una actitud i una proposta realment positiva que hem de tenir dia a dia. Sumem moments, i en aquesta ocasió sumem patrimoni cultural. Sí, sí, patrimoni cultural. La rumba, patrimoni cultural, i així ho va decidir el Parlament de Catalunya. Va reconèixer aquest gènere musical com a patrimoni cultural imprescindible. Imprescindible aquest reconeixement, eh? Llavors, cada 24 de juliol es celebra el Dia Mundial, o el Dia Internacional, de la rumba catalana. No sirve de na, no sirve de na. Més cosetes de la nostra música, d'aquest gènere tan meravellós i tan típic de casa nostra. Entitats com la Plataforma per la Rumba Catalana impulsen aquesta data, 24 de juliol, per donar vàlua a la música tradicional. I per celebrar aquest dia, el Dia Internacional de la Rumba Catalana, i aquest reconeixement de patrimoni cultural, nosaltres ens hem atrevit directament a anar al rei de la rumba, en Peret.

d'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

La nit està que crema i mai millor dit, i fa una calda, ara ho comentava amb una companya que crema, la nit està que crema, i el cel també, de molts de focs d'artifici artificials que s'estan celebrant en aquests moments i estan a punt d'esclatar a moltes poblacions de Catalunya. En no res esclataran els focs artificials al cel de Lloret de Mar. Avui Santa Cristina, dia gran a Lloret de Mar, Girona.

0: I a dos quarts d'onze de la nit, el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Blava a Blanes. Com està Blanes? També ho comentava ara. Com està Blanes, per l'amor de Déu? Que és que ja no cap res, ja no cap res. El més important de tot és que si ja aconseguiu aparcar el cotxe, doncs que gaudiu de les festes majors. Està difícil això de l'aparcament, eh? Més cançons, més música i parlem de més festes majors. També parlem d'amor, d'aquelles coses que a vegades no es diuen i que anem pensant i van passant els anys i passen i passen i possiblement ara és una bona data per dir, ei, si tu penses en mi i jo penso en tu, què fem? Doncs ens ajuntem.
1: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

Fes-me un petit senyal, segurament t'estimo i amb focs artificials, eh? De fet, aquest cap de setmana hi ha focs artificials a moltes costes, a molts pobles. A molts pobles també interiors i de costa. Anem directament a alguna de les poblacions que estan celebrant la seva festa major. Tenim la festa major de Sant Bartomeu a Sitges. Les festes de les Santes, la festa major de Mataró, la capital de la comarca de la Selva. Ai, de la Selva, del Maresme. Estava pensant jo en la Selva, amb la Selva Major dels Focs de Blanes i els Focs de Lloret de Mar, que s'estan celebrant en res, en 4 minuts, no, 4 minuts no, en una hora aproximadament, ja faran una hora, no, mitja hora, ja faran l'esclat, clac. Res, anem a rectificar. A la capital del Maresme, Mataró, la festa major de Mataró, les Santes.

Dinamita, Dinamita són ells i Dinamita és aquesta cançó. Dinamita és l'esperit i Dinamita són les bones vibres. La cançó i el grup que van ser presents a la cloenda del Mundial de la FIFA 2026. Els BTS amb Vitamina. Vitamina de Dinamita, clar que... Per cert, el passat divendres parlàvem del Mundial de Futbol i que dona alegria. Doncs sí, va donar molta alegria. La cloenda va ser meravellosa. La mitja part amb els cantants, molts artistes i un gran espectacle d'alegria. I una altra gran diva que va sonar, Madonna, i en aquesta ocasió anem directament a una de les noves interpretacions del seu darrer àlbum, el Confessions 2. La cançó que et porto, nova d'aquest 2026, actualitat 1000x1000. El Love Sensations de Madonna, la música, les sensacions en viu... I sumam moments de bona vibra.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
2: 15 minutets i ens anem directament a les 10 de la nit d'aquest 24 de juliol del 2026, dia de Santa Cristina, Sant Cristòfol, dia gran de molts municipis de Catalunya. Lloret de Mar, avui és el dia gran a celebrar la festa major de Santa Cristina, patrona de la vila. A Blanes està en plena celebració de la seva festa major, la festa major gran del dia de Santa Anna, que serà el diumenge. I en aquests moments, des del dia d'ahir, 23, es van inaugurar i continuen els focs, els famosos focs, concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Comencen a 10:15 de la nit. Espectaculars castells de foc des de el penya-segat de Sa Palomera. Per cert, avui divendres, dia 24, protagonistes Portugal, la pirotècnia Duarte de Portugal. Demà serà els d'Ourense i el diumenge, el dia gran de Santa Anna, la pirotècnia valenciana de València, precisament. Més municipis amb festes majors. Continuem a la província de Girona, a Salt. Viu els dies centrals de la seva festa major amb barraques i concerts. També barraques, concerts i xerinola a la seva festa major a Fornells de la Selva, a Vilaür, a Fortià i a Joanetes.

I de la província de Girona ens anem directament a Barcelona. Poble Sec està visquent en aquests moments els seus últims dies potents a la Festa Major del Poble Sec 2026. Demà dissabte, dia 25, destaca el correfoc infantil a les 7 de la tarda i el correfoc d'adults a 10:15 de la nit pels carrers del barri del Poble Sec. A la Clota també tenim festa. Aquest petit i autèntic barri del districte d'Horta-Guinardó celebra la seva Festa Major de la Clota fins al diumenge 26 de juliol. I des de la ciutat de Barcelona ens anem directament a la comarca del Maresme, a Mataró, com us dèiem anteriorment, les festes de les Santes de Mataró, una de les festes majors més importants de Catalunya, plena de foc, castells, música, el parc central i actes tradicionals. I dins de la comarca del Maresme ens situem a Canet de Mar, molt a propet, molt a propet. Canet de Mar tanca aquest diumenge, dia 26, dia de Santa Anna, la seva llarga i concorreguda Festa Major de Canet de Mar. Més festes majors i més alegria.

10 minuts i les 10 de la nit. Altres municipis de la província de Barcelona que celebren les seves festes majors són, per exemple, els hostalets de Pireola, a l'Anoia, en plena celebració de la seva festa major tradicional amb activitats populars per a totes les edats. També les festes de Sant Jaume, que no ens oblidin, el Berguedà, Sant Jaume de Frontanyà, el municipi més petit de Catalunya, celebra la seva festa major i fira d'artesania. I a Veges, el Baix Llobregat també celebra la seva festa major d'estiu. I de Barcelona ens anem directament a comarques del Ponent, a la Plana de Lleida. Ens situem a Puigverd de Lleida, celebra la seva festa major de juliol 2026, que inclou una gran varietat d'actes populars i la seva festa major jove als vespres. A Corbins està immens a les seves festes de Sant Jaume a Corbins. Exactament, s'inicien avui dia 24 i estaran fins al 26 de juliol. I a la granja d'Escarp viu de ple la seva festa major de Sant Jaume amb ball, gresca i tradició a la vora del riu Segre. Encara a Lleida, a la població d'Arbeca, toca celebrar el Festival de Sant Jaume d'Arbeca amb revetlles populars a la fresca. I a Belianes i la Fuliola, dues localitats de l'Urgell, amb festes populars per a celebrar fins al dia de Sant Anna. Anem a climes més fresquets. Per exemple, ens anem a les comarques del Pirineu. Ai, està guai, està guai. A la Pobla del Segur, festa. A Bellver de Cerdanya, festa de Sant Jaume. A Montclar d'Urgell, festa. Està guai, està guai.

No ens cansarem mai de dir-te que està guai, molt, molt guai, compartint i continuar amb tu una nit més d'estiu. T'hem informat o bé t'hem recordat alguna de les festes majors que s'estan celebrant actualment a Catalunya. Hem anat a Girona, a Barcelona, a Lleida, al Pirineu i també, clar, dic Pirineu, ja se sap, hi ha part de Lleida, part de Girona. Però ho hem dit, amb allò de res fresquetes, eh? Doncs mira, què ens queda? La comarca de Tarragona. Està guai també visitar la Costa Daurada i Camp de Tarragona. Ens anem directament a la Vila Seca, donant el tret de sortida oficial a la seva festa major d'estiu Vila Seca 2026, en honor a Sant Esteve. Aquest cap de setmana s'omple de concerts, cercaviles i activitats familiars. Més festes a la província de Tarragona, a Cabra del Camp, a l'Alt Camp, celebra dies forts de la seva festa major de Sant Jaume fins al dia 26. També festa a Vilallonga del Camp, al Tarragonès, i a la Canonja, que està immensa en els actes previs i del cap de setmana de la seva festa major d'estiu. Anem directament a les Terres de l'Ebre. Jo no sabria si anar-me directament amb els pets, poder la poso ara en un segonet, vaig a buscar. Mira, tenim les Terres de l'Ebre i de l'interior. A Tivissa tenim el poble, que està ben engalanat celebrant els actes centrals de les seves festes majors d'estiu. També a la Torre de l'Espanyol, a la Ribera d'Ebre, festa major de Sant Jaume. I a Godall, a Montsià, celebra la seva festa major de Sant Salvador, que comença just aquest cap de setmana amb bous, xarangues i sopars populars.

0: I ja que el repàs de les festes majors, d'alguna de les festes majors que s'està celebrant a Catalunya en aquests moments, hem finalitzat amb terres de Tarragona, què tal si diem allò de Tarragona amb esborrona? 4 minuts, les 10, les notícies, i tornem novament amb bones vibres.
1: Tarragona amb esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.
3: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.

0: Amb molt de romanticisme, amb molt d'amor i amb moltes ganes de viure una nova història sentimental, hem iniciat la segona part del Bones Vibres, amb tu i per tu, fins a les 11 de la nit.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
0: Nosaltres tenim tota la intimitat que vulguis. Estem tu i jo sols a través del 107.1 de la FM. Benvingut, benvinguda al 107.1 de la freqüència modulada. Avui, entre altres celebracions, és el Dia Internacional, el Dia Mundial de la nostra música, d'una de les nostres músiques, anava a dir, un dels nostres gèneres musicals. Música tradicional, música popular, la rumba catalana. Dia Internacional de la Rumba Catalana des del 2015, quan ho va proclamar el Parlament de Catalunya, un 24 de juliol. Ai, ai, ai.

El duet Estopa dedicant una cançó a la rumba i una cançó a un dels grans protagonistes del món de la rumba, el Pescaíllo, Antonio González. Com ho sabem, un personatge també vinculat a una família molt, molt artística, marit de Lola Flores, fill d'Antonio Flores, Rosario i Lolita Flores. El Pescaíllo era d'aquí, de Barcelona, era de Barcelona, Barcelona. Més cançons avui, el Dia Internacional, el Dia Mundial de la Rumba Catalana. Doncs dir-te que la rumba catalana és un dels estils musicals nostres, és un estil nostre. Neix a Barcelona cap als anys 50 i és una creació única de música urbana convertida en tradicional, popular i més ja pop a mesura que van passant els anys i en noves generacions. Els que són en aquest moment són els Samaia. Els Samaia sempre acompanyaven l'anomenat rei de la rumba, que era Peret. De fet, los Samaias, el Pescaíllo, sempre estaven al voltant de grups del centre de Barcelona, de barris de Barcelona, i també en Peret, el proclamat per ell mateix, el rei de la rumba. O com a mínim, ell em va dir a mi en una entrevista de farà uns 30 anys que la rumba catalana, va néixer a la seva habitació. Sí, tal qual m'ho va dir en Peret, en viu i en directe aquí a les zones de la ràdio. Jo li vaig preguntar on va néixer la rumba catalana i em va dir, a la meva habitació. I així es va proclamar el rei de la rumba.

Ai, ai, ai, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Bona paraula, estic. Barcelona i tot el seu context té molt de poder. I més avui celebrant el Dia Internacional de la Rumba Catalana.

si pogués, de fet ho faré ara perquè ja puc, editaria aquesta cançó i diria: Barcelona i la rumba catalana tenen molt de poder. Cal recordar i no oblidar mai que la rumba catalana va ser creada pels gitanos catalans. Una música que la tenim molt a dins i espero que aquesta nit, una de les nits que s'està celebrant festes majors a barris populars de Barcelona, soni molta, molta, molta rumba i que cridin ben alt que des del 2015 és patrimoni cultural i imprescindible recordar-lo per la nostra cultura. A Poble Sec, que s'està celebrant les festes, a la Clota també. Ai, la Mediterrània. Vinga, ens continuem amb aquesta frescor. Ens anem a la platja, anem a la muntanya, qualsevol lloc és bo, sempre i quan anem a gaudir del moment.

0: És el millor lloc del món, el Mediterrani.
1: Mediterrani.
0: El Mediterrani, una cançó que ens ha portat, no fa pas gaire, eh? Els burros, m'ha sonat la llengua. Doncs bé, és que hi ha una banda que es diu Los Burros, eh? Els Búhos, els Catarres i Henry Méndez. I que no passa res si ens equivoquem, rectifiquem, que és de savis. Ai, aquesta caloreta que apreta fins i tot el cervell, però tenim unes ganes de festes brutals, brutals, brutals. Ni les Maldives. Amb aquesta calor, l'únic refugi és la pista de ball, la mar, la festa, la ràdio i tu. Sí, tu, acompanyat de nosaltres, clar que sí. Bona companyia, tu i tu. Avui, dia 24 de juliol del 2026, fins a les 12 de la nit, perquè ja serà un altre dia, evidentment. Avui, segons el calendari gregorià i segons ens informa i ens en replica la Viquipèdia, és el 205è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Encara m'estic rient jo amb allò dels burros. Espera't, que vaig a buscar-te una cançó que sí que existeixen els burros. I a més el cantant és molt famós.

Mira, ja tinc una cançó dels burros, los burros. Saps què passa? Que faig 50 coses a la vegada i de tant en quant la ment me se'n va i amb aquestes calors és horrorós. Perquè la ment fa el que vol i a mi ja m'agrada, jo la deixo anar. Si he de rectificar, rectifiquem, eh? D'això es tracta, de riure de nosaltres mateixos. Doncs avui dia 24 de juliol és el 205è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Tenim 160 dies per continuar gaudint aquest 2026. Avui és el dia de Santa Cristina, avui és el dia de Sant Cristòfol, avui és el dia internacional de la rumba catalana. Avui s'inicien les festes de moros i cristians de la Vila Joiosa a Marina Baixa, al País Valencià. I avui és el dia internacional del BDSM. Ja tinc la cançó preparadeta, eh? Ja t'ho explicaré. Ai, el fuet i la pala i aquestes coses. Jo m'entenc. Però clar, hi ha un BDSM molt, molt suau i un BDSM molt bèstia, que jo ja no agrada tant. Només alguns. Jo seria una parafília, però bé, ara no et parlaré d'aquestes coses. Ens anem a les coses divertides. Los burros i Rosa de los Vientos. Canviem d'estil, eh? Canviem de ritme. Però veus com existeixen los burros? Després et dic qui són. A més, són de Barcelona. Apa, més informació. Són dos.

Ha anat bé que en comptes de dir los búhos hagi dit los burros. I d'alguna manera he recordat, evidentment, que existien los burros. Però com a nom artístic, perquè de burros em penso que ho som tots d'una manera o una altra en algun moment de la nostra vida. A més, tenen cançons xulíssimes, però sí, els coneixes, els burros, de tota la vida a Barcelona, des de fa moltes dècades. Doncs, efectivament, Los Burros va ser el grup de rock espanyol format principalment per Manolo García, vocalista, i Quimi Portet, el guitarrista, components de què? De l'último de la fila. Los Burros estaven complementats pels músics Antonio Fidel, al baix, Josep Lluís Pérez, a la guitarra, i Jordi Vila, a la bateria, tots nascuts a la ciutat de Barcelona. Vinga, va, avui, 24 de juliol, dia de Santa Cristina. No sé per què tal dia com avui, i més un nom tan tradicional, perquè Cristina ve de Cris, no?, se suposa. Doncs fixa-t'hi, patapum, alguns països diuen, doncs anem a celebrar una pràctica divertida del món de la sexualitat, el Dia Internacional del BDSM, que és la denominació que s'utilitza normalment per designar alguna pràctica així divertida i també amb una mica de dany, de dolor, en el món de la sexualitat. Alguns diuen que arriben fins a l'èxtasi. Si vols més informació, la busques per internet, hi ha molta, eh? Sempre i qual sigui consentit, que cadascú faci amb la seva sexualitat el que vulgui.

Hem tingut en pocs minuts dos grans seductors del món de la música i també del món del romanticisme. Eros Ramazzotti, després Tom Jones. El termòmetre que puja, puja, però jo et diria, si el termòmetre puja, nosaltres pugem el volum. Menys queixar-se de la calor i més saltar a qualsevol concert de la vida cal apuntar-se. Nits curtes, calor intensa i festa eterna. Camí a les 11 de la nit d'aquest divendres, penúltim divendres del mes de juliol. Estem amb una fase de lluna creixent. I tu diries, i què té a veure la lluna? Molt. Perquè estem a fase creixent, creixen els somnis, canvien coses, sí. Perquè la lluna nova, anterior de la setmana passada, era potent d'iniciar coses guapes. I aquesta lluna creixent és que les coses van de pressa. Ai, una de les cançons populars. Vinga, canviem. Una de les cançons populars d'aquestes festes és aquesta. Xavier, què veus? No em diguis que és aigua, que no m'ho crec. Posa-li una mica de misteri.

Quin mot més xulo per recordar en els darrers minuts del Bones Vibres d'aquest 24 de juliol del 2026. Xalà. Xalà, el que ve a ser el mateix, passar-ho bé, divertir-se. M'ha donat per anar al diccionari de la llengua catalana. Concretament al diccionari.cat, que podem trobar tots a internet. I he anat a buscar directament l'etimologia d'aquest mot, d'aquesta paraula, xalà. I mira. Si utilitzem el verb en intransitiu, vol dir esbadir-se alegrement, regalar-se, dedueixo que temps. I si l'utilitzem com a pronominal, el verb, com que t'aixales, eh? T'aixales, que t'ho passes bé. M'agrada. Un mot que utilitzo molt poc i hauria d'utilitzar més, eh? I al costat del Figa Flowers i Lluís Gavaldà, que són els protagonistes, les veus d'aquesta cançó, doncs tornem a fer servir, o fem servir encara més, un concepte molt nostre, el xalà. Prometo que l'utilitzaré més, aquest mot, xalà. De fet, feia molts anys que utilitzava moltíssim, però n'hi ha mots que es van perdent per algun motiu. Xalala, amb aquesta cançó, doncs, posem quasi bé punt i final al Bones Vibres d'aquest divendres. Fem un petit repàs, vinga, ràpid. Avui, dia 24 de juliol, felicitat a totes les Cristines, vale? Felicitats a tots els Cristòfols. Avui és el, 205è... Sí, 205è dia de l'any. En definitiva, ens queda encara 160 dies per continuar gaudint aquest 2026. M'estic rient perquè he tancat la pàgina on tinc totes les cançons i mentre que anava parlant dic, apa, que m'ha sanat. Doncs jo, de forma molt xalant, l'he recuperat i no t'has adonat ni compte, veus? 3 minuts, les 11 de la nit. Divendres, penúltim divendres del cap de setmana. Mira, aquesta cançó que escoltes, jo la tinc en el cap com d'aquelles cançons que s'escoltava sempre a qualsevol festa. El bamboleo dels gimsiquins. Doncs a música rumbera, a música tradicional catalana, perquè avui és el Dia Internacional de la Rumba. Doncs ens quedem amb aquesta música rumbera. Doncs cal recordar que un dia 24 de juliol del 2015 el Parlament de Catalunya va decidir declarar la rumba catalana com a música tradicional i popular. De part meva, el que sempre et dic, sigues feliça e intenta, com a mínim intenta, fer el bé. Perquè és molt important ser feliç, moltíssim. Ens estalviem de pressions i patiments. És important ser feliç, però si fas el bé, encara seràs doblement feliç i faràs un efecte papallona immens. Doncs res, ha estat un plaer, com cada divendres, tornem divendres vinent. T'he acompanyat novament en el Bones Vibres a través de la música, de la informació i a través de les ones màgiques de la ràdio. La ràdio és part de la nostra màgia. És el nostre punt de trobada. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom, Maritrini Hernández. I a tu et dono un petó, mac, que siguin dos, mac, mac. I una abraçada ben forta. Bon cap de setmana. A gaudir. A xalar.

107.1 FM. Radio Tordera.

Señoras y señores, Mercedes Sosa. Thank you.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM.

0: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
1: Bon dia, benvinguts a la veu de la parròquia del dissabte 25 de juliol, dia de Sant Jaume. Bon dia, mossèn Edwin.
2: Bon dia, Dolors, i bon dia a tots els nostres oients.
1: Felicitem a tots els Jaumes,
2: els Santis. Els Jaumes, sí. I tant que sí, els Santis, sí, també, que se'ns oblida que també són Jaumes.
1: Sí, també. I a més, avui és la festa de la
2: parròquia. Avui, després de sortir d'aquí, ens anirem a la celebració de la... de la festa a l'ermita de Sant Jaume. Estan tots convidats.
1: Sí, ara d'aquí una estona, no? A quina hora?
2: Una estona. A les 10.
1: A les 10. Molt bé, molt bé. Doncs, mossèn Edwin, avui ens parlarà d'un tema que voldríem saber una mica de què va, perquè nosaltres hem sentit a parlar dels 7 sacraments, però algunes vegades hem sentit parlar de sacramentals. Sacramentals.
2: Sí.
1: Són el mateix o són dues coses diferents?
2: Són dues coses diferents. Sí, la gent confon els sacraments i sacramentals, però els sacraments són precisament els que Jesús ha instituït. Els sacramentals poden acompanyar els sacraments, però són, no són el mateix. De fet, hi ha un sacramental que és present a tots els sacraments. Aquest sacrament són les benediccions.
1: Ah.
2: Mira, diferente sí. És... el bateig en la benedicció,
1: uh-huh.
2: O l'Eucaristia i la benedicció.
1: Sí, sí.
2: Dins l'Eucaristia hi ha benediccions, esclar. Dins del bateig hi ha benediccions, però no són un mateix. Fan part, pot ser que un sacramental fa part del sacrament. Aquest sacramental són les benediccions, però concretem. A veure, els sacraments són instituïts per Jesús, o veiem realitzats per ell mateix, planificats perquè se les mana a administrar als seus apòstols i també perquè el resignifica quan ja estaven presents en la religió jueva. Com a exemple tenim el baptisme, que era un simple acte de purificació, però Jesús ho assumeix com un naixement a la realitat espiritual, perquè en ell es rep l'Esperit Sant. Es renuncia a tenir allò temporal com un valor absolut i es participa en els ministeris comuns que són el regnat de Crist, el ministeri profètic i el sacerdoci comú. Els diem comuns perquè tota l'Església, o sigui, tots els batejats, en participem. Els sacramentals, en canvi, els ha instituït l'Església a través de la tradició prenent-nos de la història de la salvació i poder anar canviant segons les cultures o les tradicions de les comunitats locals.
1: Sí?
2: Uns sacramentals hi ha a Latinoamèrica i altres a l'Àfrica.
1: I varien d'una zona a l'altra.
2: Varien segons les tradicions locals, precisament.
1: Sí.
2: Per exemple, a les eucaristies, a alguns llocs d'Àfrica, la dansa és un sacramental, perquè es fa part de l'alabança dins l'Eucaristia. Poden conservar-se els heretats del judaïsme, però també podrien aparèixer sacramentals nous. Alguns han caigut en desuso i uns altres han començat a fer-se servir. Diguem clarament, el sacramental ens donen la gràcia, els sacraments, perdó, ens donen la gràcia de Déu i es reben per mitjà d'un ministre, un servidor dels sacraments.
1: Sí.
2: Un prevere, un diaca, un bisbe. Uh-huh. Els sacramentals, en canvi, poden ser usats per qualsevol batejat com a suport de la fe en la lluita espiritual. Els sacraments porten la gràcia de Déu posada en ells i els sacramentals demanen la gràcia i recolzen la fe de qui els fa servir.
1: Uh-huh. I quins són els sacramentals?
2: Et deia que els sacramentals són presents als sacraments. I ara que et digui alguns dels més comuns, veuràs com es nota que fan part dels ritus dels sacraments. Hi ha tres bàsics, que són perdó, l'aigua, l'oli i la sal.
1: Uh-huh.
2: Però també hi ha les paraules de benedicció i la imposició de mans. però compten que és darrers, ha de ser la imposició de mans d'un ministre i un servidor, un ministre consagrat, sacerdot, bisbe i diaca, quan se li designa el servei d'un sacrament, com quan se li encarrega de batejar o de celebrar el matrimoni. Però també hi ha les imatges, les medalles, les relíquies, les oracions d'alliberament espiritual, l'exorcisme menor, perquè el major està reservat als bisbes i als sacerdots exorcistes que el designi. També hi és la imatge del Crist, les imatges de la Verge.
1: Tot això
2: són sacramentals. Tots. Tota cosa que apoya la fe i que pot ser beneïda i pot demanar la benedicció.
1: Doncs els sacramentals els ha proposat la tradició de l'Església o també tenen origen bíblic?
2: Sí, tot i que la seva font d'actualització és la Iglesia, també tenen origen en la tradició bíblica. Per exemple, l'aigua. Des del principi de la creació és font de vida. Déu ordena les aigües i comença a aparèixer els éssers vius. El Gènesi diu que l'Esperit de Déu aletejava sobre les aigües. És una menció de la vivificació d'un element que per si sol és només aigua, però que per l'Esperit arriba a portar la gràcia que Déu hi posa. Més endavant veiem l'oli com una cosa que arriba a ser molt per a la vida humana. No és només un aliment, sinó que també és medicina. Serveix per curar i millorar les condicions de la salut, però també és usat per ungir, o sigui, per destacar alguna cosa o algú com dedicat per a Déu. La unció és com el segell que un document fa que es distingueixi dels comuns. Per això, amb l'oli sagrat, s'ungien sacerdots, els profetes i els escollits per Déu com a líders de les comunitats, com el rei, els destinats a governar el seu poble. I la unció aplicada en objectes i llogars també és per oferir a Déu aquest espai i per demanar-ne la sanació o la protecció. La benedicció de la casa, per exemple, que sí. Hi ha gent que demana que beneixin el pis.
1: Sí, abans això sí que es feia aquí, abans, sí.
2: Ara torna.
1: Sí, ara torna.
2: M'han demanat diverses vegades, sí. Les imatges també tenen la seva font en el Nou Testament, ja que en la Nova Aliança Crist és la imatge del Pare. És el rostre de Déu que es mostra als homes. Recordem que Jesús diu a Felip, qui m'ha vist a mi, ha vist el Pare. O a l'escena del baptisme de Jesús, l'Esperit es manifesta a través d'una imatge, com si fos un colom. De la mateixa manera, per expressar la maternitat espiritual, prenem la imatge de Maria. També a la Bíblia hi ha la creu, el calcari, el pa, el vi, els elements que quan són beneïts ens troben, se tornen en sacramental i participen també dels sacraments.
1: I en concret, què ens donen els sacramentals?
2: Primer diguem que els sacramentals han de ser beneïts per un ministre consagrat. Però en casos d'urgència, un batejat pot invocar la benedicció de Déu sobre els sacramentals. Els sacramentals recolzen la fe i es fan servir per demanar que la gràcia, la protecció i la sanació de Déu ens vegi sobre les persones, animals, llocs i coses que amb ells busquin protegir. Tenim benediccions que són sacramentals i són molt tradicionals. La de Sant Antoni Abat, per exemple, als animals.
1: Sí.
2: O la de Sant... als cotxes.
1: Cristòfol.
2: Sant Cristòfol. Precisament. Molt bé. L'aigua benedida serveix per ser beguda o per ser asperjada. La sal serveix per purificar i especialment afegida a l'aigua, també una mica d'oli, serveix per ungir i sanejar. En el baptisme, per exemple, fent servir la benedicció que demana la protecció de Déu i l'oli dels catecúmens, que ho fent servir per l'exorcisme simple i la benvinguda del nen a la comunitat de l'Església, que fent sobre el nen i l'aigua i del baptisme. I afegim uns grans de sal, també, Jesús demana als seus deixebles que siguin sal de la terra, i aquí tenim un altre suport bíblic d'un sacramental.
1: Uh-huh. La sal. Hi ha persones que usen alguns d'aquests sacramentals com objectes per la sort. Tenen alguna cosa de raó?
2: És un error fer servir els sacramentals com si fossin amulets. Pensar que una medalla dona sort, o que la creu o les imatges són com el talismans, seria un acte de superstició.
1: Sí.
2: Qui té Déu present a la seva vida només necessita tenir fe. Recordem que Jesús guaria per la fe dels que se li acostaven. Jo no havia fet poc, és perquè trobava poca fe. A més, els miracles no són actes màgics, sinó que passen perquè es té fe. És dir, perquè creiem fermament que Déu pot fer les coses.
1: No és superstició ni màgia.
2: No. Precisament, alguns sacerdots le tenen una mica de respecte als sacramentals perquè la gent pot ser que ho fan servir per a coses
1: sí.
2: negatives. Bueno, recordem alguns passatges on Jesús ens mostra alguns sacramentals. A les noces de Canà, al matrimoni d'uns que és un sacrament, per allí Jesús pren l'aigua, font de vida i de l'esperit, i la converteix en vi. Així l'alegria de les noces de Déu amb el seu poble es pot continuar celebrant. I a l'Eucaristia tenim el vi, al qual els tenim unes gotetes d'aigua, i així es converteix en la sang de Crist per la gràcia de l'Esperit Sant,
1: sí.
2: mesclada amb una mica de la nostra naturalesa uh-huh. humana. O en la curació del cec Bartimeu, on Jesús pren pols de la terra i el barreja amb la seva saliva per després posar aquest fang sobre el sul del cec, perquè després anés a rentar-se i començar a veure. Allí veiem com l'aigua del seu propi ser barrejada amb la terra de la creació dona una nova forma de veure els cecs espirituals. També quan Jesús parla de si mateix com la llum del món, o diu que no s'encén una làmpara per ser amagada, sinó per posar-la als candelers i que l'il·lumini a tothom. Així en que el foc és un altre sacramental, les espelmes...
1: També.
2: Per això beneïm el foc nou a la nit de la Pasqua i encenem el ciri que el representa els sacraments, que acompanya els sacraments. Les espelmes són també un sacramental, com he dit.
1: Sí, sí.
2: Un passatge on veiem una conjugació dels sacramentals és la paràbola del bon samarità.
1: Uh-huh.
2: Allà veiem com el que es compadeix de l'home caigut el cura amb oli i vi per envenar les ferides i després el porta a la seva pròpia montura a la posada que representa l'església. Finalment, el sacramental que tenim tots i tot el temps i a la mà i no ens adonem de com l'administrem és la paraula.
1: La paraula, també seria un sacramental.
2: I tant, el que parlem,
1: sí.
2: tot el que parlem, només ho dic per la paraula de Déu, sinó també perquè l'ús de les paraules gairebé tots tenim el do de parlar. Cada paraula dita per un batejat hauria de ser tractada com un sacramental. Per això no hauríem de mentir, ni criticar, ni jurar en fals. Només hauríem de beneir. Recordem que el significat de la paraula beneir és dir bé.
1: Sí.
2: Així que quan Déu ens beneix és que parla bé sobre nosaltres. Això és el que hauríem de fer els uns per als altres. Beneir-nos.
1: Beneir-nos. Sí. I desitjar bé, no?
2: I tant.
1: Sí, que tot sigui bo.
2: Sí, que les paraules siguin positives.
1: I tant. Bé, doncs ara hem conegut una mica tots els sacramentals que sí que o no els tenim massa al dia o no en havíem sentit parlar mai o potser no els sabem identificar, no?
2: Jo penso que per la història de l'Església a la península Ibèrica, especialment a tota Espanya i totes les seves províncies, els sacramentals han desaparegut molt de la vida quotidiana dels cristians.
1: Sí.
2: Però penso que la gent gran sí que recordava algun d'aquests sacramentals.
1: Possiblement.
2: Sí.
1: A veure, esperem que algú faci algun comentari sobre si es recorden, no?
2: A propòsit,
1: sí.
2: convidem novament, com als principis d'aquesta temporada, a la gent que estigui interessada en escoltar sobre temes que li interessin, que ens comuniquin en les redes socials de la ràdio,
1: sí.
2: On deixar comentaris, sí, suggerim, sí, alguns temes que podem tractar.
1: D'acord. Convidats tots a suggerir temes per poder tractar aquí la veu de la parròquia, o que li diguin també a vostè, mossèn Edwin, sí?
2: Sí? O a tu, també.
1: També, també, sí. I tant. Molt bé, doncs moltes gràcies i molt bon dia i molt bona festa de Sant Jaume.
2: Adéu-siau i bona festa.
0: La veu de la parròquia, una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui parlarem amb Joaquim Malé, que és el nou director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, rellevant el que fins ara ho era mossèn Josep Caselles. Coneixerem com es presenta el proper curs i les novetats. Amics i amigues, bon estiu a tots, bones vacances a tots aquells que ja les feu. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Ho heu entès tot això? Pregunta Jesús als deixebles. I ells hi responen, sí que ho hem entès. Escoltem molts cops la paraula de Déu, a vegades amb atenció, a vegades d'una manera rutinària, sense fer-li massa cas. Perquè la paraula de Déu ens arribi al cor, cal tenir una actitud d'escolta, obrir les nostres orelles i fer una escolta atenta i pacient. L'escolta és l'actitud d'acollida de la paraula, perquè si la paraula no és acollida, si no és escoltada, si no és rebuda, si tan sols és sentida, no pot donar fruit. Aquesta és la profunditat del camí pel qual el cristià és convidat a avançar. Escoltant la paraula, per poder viure una nova creació. El cristià és per damunt de tot el deixeble de la paraula, però ni tan sols n'hi ha prou amb acollir-la amb orella atenta. Cal que sigui escoltada amb l'orella sedegada del nostre interior, perquè pugui arrelar dins nostre i donar fruit. Si tan sols parem l'orella, ens pot entrar per una i sortir per l'altra, sense deixar cap rastre. Totes les dificultats de la vida espiritual, les malalties de l'ànima, venen del tancament voluntari a l'escolta, en tenir l'orella del cor atenta a d'altres coses, ensordida pel brugit del món i dels nostres egoismes. Cal deixar entrar la paraula al nostre interior, deixar-la arrelar, reconeixent les males herbes de les nostres limitacions, les nostres febleses tant físiques com morals, i no deixar-les créixer, sinó arrencar-les de soc arrel, deixant que la bona llavor s'hi faci, sense sucumbir sota la mala herba o els cars que ofeguen i maten la bona llavor. No n'hi ha prou tampoc amb saber, amb comprendre, amb escoltar la paraula. Cal actuar, fer, portar-la a la pràctica, acomplir el que la paraula ens diu. Tal sols acomplint-la, podem entendre el seu sentit profund, desconegut i amagat, per percebre així que n'és de bo estar en la presència del Senyor, sentir-lo proper, cercant de fer la seva voluntat. Cercar la voluntat de Déu significa cercar una voluntat amiga, benèvola, que vol la nostra realització, que desitja sobretot la lliure resposta d'amor al seu amor, per convertir-nos en instruments de l'amor diví. En aquesta via de l'amor és on s'obre la flor de l'escolta i l'obediència. És aquest un camí on no té cap importància qui siguem. Tan sols cal tenir present la renúncia als propis volers, i per poder fer-ho cal l'ajuda de Déu, que demanem mitjançant la pregària, que és l'única ajuda vàlida en començar a fer qualsevol cosa bona i poder posar els nostres migrats dons i talents a disposició dels altres. La pregària, ens diu Sant Joan Crisòstom, és llum de l'ànima, coneixement veritable de Déu, mitjà entre Déu i els homes. Que en aquest temps d'estiu sigui per a tots un temps propici a l'escolta a través de la lectura atenta de la paraula i de la pregària, un temps de vacare Déu, és a dir, de deixar espai a Déu a les nostres vides, per tal de poder entendre millor què vol Déu de nosaltres. Benvolguts i benvolgudes, molt bon estiu.

0: L'últim punt de vista d'aquesta temporada ens el porta el periodista Josep Víctor Gay. Bon dia, Víctor.
1: Bon dia, ben trobats.
0: Quan vulguis.
1: El ressò de la visita pastoral de Lleó XIV a l'estat espanyol ha projectat a Catalunya un llibre singular. 9 firmes avalen un papa para tiempos convulsos. Des de la presentació que signa Enric Juliana, adjunt a la direcció de La Vanguardia i que fou corresponsal a Roma, fins al bisbalenc Antoni Puigvert, que no s'està d'escriure respecte de la personalitat del papa Agustí, precisament en recordar-nos la figura del bisbe d'Hipona i també la de Luter, que igualment va formar-se en la mateixa ordre de Robert Francis Prevost. Maria Pau López, una veterana corresponsal a Roma del diari dels Godó, també participa en aquest llibre, indicant-nos que el primer visatge papal va ser escollir el nom. Seguia les petjades del darrer pontífex Lleó, referent de la doctrina social de l'Església durant més d'un segle. Insisteix en la vocació missionera, que ho demostren els seus viatges africans, la pregària a Lampedusa, justament el dia de la Festa Nacional Nord-Americana, i l'anunciada visita que farà aquesta tardor a terres de Sud-amèrica, però mai ha oblidat la vella Europa. Tornem al bisbalenc Puigvert, que assenyala que el pausat i reflexiu papa Lleó emergeix com a portador de la bandera del diàleg enmig d'un món convuls. Només són uns breus apunts d'un llibre que mereix ser llegit igualment en la pausa reflexiva de l'estiu. Aquest llibre, León XIV, un papa para tiempos convulsos, editat per Libros de la Vanguardia, té 150 pàgines, costa 19 euros i el podeu trobar a la llibreria Casa Carles de la plaça del Vi, número 2 de Girona.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: El doctor Joaquim Malei Rivera és el nou director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Malei pren el relleu de mossèn Josep Casellas, que ha estat al capdavant de l'Institut entre els anys 2020 i 2026. Parlem tot seguit amb en Joaquim Malei, al qual hem entrevistat ja moltes vegades perquè és professor de Bíblia a l'Institut Superior de Ciències Religioses, i avui doncs és un plaer que torni a estar amb nosaltres. Benvingut, Joaquim.
1: Hola, moltes gràcies, Àngel.
0: Presenta't tu mateix, Joaquim, aviam.
1: Bé, jo sóc escalenc, nascut fa ja més de 40 anys a l'Escala, fill de l'Escala i visc a l'Escala, i he viscut sempre. Llavors jo bàsicament m'he dedicat a l'ensenyament, és a dir, jo soc professor de història, filosofia, per una qüestió providencial, doncs m'he pogut dedicar, o tinc el goig de dedicar-me, doncs, al món de la Bíblia, per tant, al món de la paraula de Déu, i això és una cosa, doncs, que em sembla que s'ha de dir, perquè és un goig i un privilegi.
0: Després, Joaquim, en parlem de la Bíblia. Sempre que t'hem tingut aquí, t'hem preguntat coses de la Bíblia. Des d'aquí també volem saludar els nostres amics de Ràdio L'Escala, a tots els nostres oïdors que tenim a L'Escala, que des de fa molts anys emeten aquest programa de ràdio. Joaquim, bé, com ha anat això que et fessin, que t'anomenessin director de l'Institut Superior de Ciències Religioses?
1: Sí, tot això, la gènesi de tot això ja té més d'un any. Bé, la diòcesi de Girona, per raons, doncs, en aquests últims temps ha hagut d'entomar diversos canvis que passaven, em fa l'efecte el primer de tots, per canviar el bisbe. És a dir, el bisbe Francesc, després d'una malaltia, doncs va després de ser emèrit, doncs va traspassar, i clar, calia un nou bisbe. Sabem que vam estar molt de temps amb mossèn Lluís Sunyer com a administrador diocesà, i finalment, doncs, amb l'arribada del nou bisbe, fra Octavi, doncs aquí va començar a haver-hi tot un seguit de canvis, i un d'aquests canvis ha estat aquest, no? És a dir, mossèn Josep Casellas se li esgotava, diguem-ho així, els mandats, perquè els mandats són de 5 anys, dels instituts de ciències religioses, i el nou consell episcopal, encapçalat òbviament pel bisbe fra Octavi, doncs van decidir que la cosa poder seria una bona idea que anéssim per aquí, i van fer aquesta proposta. Jo la vaig acceptar, perquè quan et diuen això, doncs has de dir que sí, no hi ha alternativa, oi? I doncs amb il·lusió, amb ganes, doncs tot aquest curs doncs he anat fent, diguem-ho així, de sotsdirector, juntament amb, ens hem anat partint la feina amb en mossèn Josep Casellas, i una mica també fent el traspàs, i mira, i ara finalment doncs s'ha fet el nomenament oficial, i fa res, 4 dies es va fer públic, i per tant ara doncs una mica també estem aquí a propòsit d'això, oi?
0: Bé, per la gent que no ho sàpiga, què és l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona? És un centre on s'estudia teologia, no? Però vaja, tu com el definiries?
1: Sí, a veure, això és una cosa que pot ser molt complexa o molt senzilla, ho farem molt fàcil. En aquest cas, Catalunya, és a dir, la Tarraconense, la Conferència Episcopal Tarraconense, té com a centre major de formació teològica la Facultat de Teologia de Catalunya, integrada dins l'Ateneu Universitari Sant Pacià. I la facultat de Teologia, que és el centre major, diguem-ho així, en depenen diversos instituts superiors, que per tant és on s'ensenyen les beceroles, els elements fonamentals de la teologia, de la filosofia, de, en aquest cas, doncs, els tractats de teologia sistemàtica, moral, Sagrada Escriptura, etc. I n'hi ha diversos a Catalunya, Hi ha el de Girona, hi ha el de Vic, hi ha el de Barcelona, el de Lleida, el de Tarragona, i llavors en tenim a Mallorca també. Llavors nosaltres ens integrem dins d'aquesta lògica, i és d'alguna manera el mecanisme que tenen les facultats de teologia, aquests centres superiors, per apropar aquests estudis als territoris concrets, a les regions concretes. Llavors nosaltres oferim això, Vull dir, la nostra realitat és aquesta, i nosaltres oferim estudis, diguem-ho així, de caràcter més o menys introductori, a vegades és més aprofundit fins i tot, però més o menys introductori, que els alumnes que vulguin, per qüestions molt diverses, doncs poden acabar ampliant a la Facultat de Teologia, però clar, això és a Barcelona i és presencial, en fi, és més complicat.
0: Són 5 anys, els estudis aquí?
1: Bé, depèn. És a dir, nosaltres oferim, en realitat, hi ha tres tipologies. Una, que és el batxillerat en ciències religioses, que són 180 crèdits, que són el que se'n deien les antigues diplomatures universitàries, que això no dona accés a cap títol oficial, sinó que això és el que és requerit pels qui volen fer classes de religió a secundària, que és el que s'anomena la DECA, la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica. Si es fan 60 crèdits més, 240, automàticament la persona obté un grau civil, grau en ciències religioses, un grau equiparable doncs, a periodisme, a història, a biologia, a matemàtica, que és el que sigui, és un grau civil. I, finalment, si l'alumne fa 60 crèdits més i acaba amb la defensa d'una tesi de llicència, obté la llicenciatura en ciències religioses, que són els 5 anys que tu deies, 300 crèdits, que té una altra equivalència civil, que és l'equivalència de màster universitari. Que això després dona accés a altres títols superiors, però això nosaltres ja no els oferim. Per tant, nosaltres oferim aquestes tres possibilitats.
0: Qui pot estudiar les ciències religioses, Joaquim?
1: Bé, és a dir, això són estudis de caràcter universitari, per tant, doncs, qualsevol persona que tingui accés a la universitat pot estudiar-hi. És a dir, qualsevol persona que hagi superat les PAU, les proves d'accés a la universitat, l'antiga selectivitat, o que tingui, doncs, un requeriment o equivalència a les PAU. Hi ha altres mecanismes,
0: L'examen de 25 anys, no?
1: Sí, per exemple, els exàmens per majors de 25, 40, etc., o l'equivalència a través de cicles formatius de grau superior. Per exemple, això és qui pot? Qui pot? Doncs totes aquestes persones poden, i especialment els qui volen, és a dir, la gent que realment té interès per aquests estudis que s'ofereixen, sí.
0: Són estudis vespertins, s'estudia de vespre, crec que a partir de les 6 fins a quarts de 9, les 9, oi que sí, Joaquim?
1: És així.
0: De dilluns a dijous.
1: Exactament, ho dius molt bé.
0: Seminari de Girona.
1: Exactament. Vull dir, nosaltres tenim la seu al tercer pis de l'edifici del seminari, que compartim el mateix pis amb l'arxiu i la biblioteca, és de dilluns a dijous, ho dius molt bé, de 6 a 9. Les classes són de 6 a 9, normalment en dues franges, en primera franja de 6 a 2 quarts de 8 i una segona franja de 2 quarts de 8 a 9.
0: I què s'ensenya?
1: Bé, el ventall de signatures és molt divers, com abans he dit, doncs hi ha grans àmbits, diguem-ho així, de coneixement. Hi ha una part que és estudis de caràcter filosòfic, hi ha signatures de filosofia, hi ha altres assignatures que són de caràcter teològic, que evidentment se subdivideixen amb les parts específiques de Sagrada Escriptura, de moral o de teologia sistemàtica. I llavors hi ha algun altre tipus d'assignatures doncs, que tenen un caràcter més transversal, podríem dir, com fenomenologia de la religió, sociologia de la religió, psicologia de la religió, i fins i tot hi ha assignatures que són de caràcter directament pedagògic, no? Molt vinculades a la DECA, no? Pedagogia de la religió, didàctica de la religió, etc. I després, a part de tot això, tenim els estudis, diguem-ho així, de seminaris i optatives, assignatures que s'ofereixen anualment, que van canviant. És a dir, és una mica depenent de les disponibilitats que tenim, doncs això cada any sol anar canviant.
0: Hi ha gent, Joaquim, que jo crec que s'ha espantat, perquè a vegades quan escolten la paraula teologia, filosofia, diuen, ostres, això no és per mi.
1: Bueno, és una possibilitat.
0: Però és complicat o
1: no? No, home, no. És a dir, els millors testimonis són els alumnes que tenim i que hem anat tenint fins ara i els que tindrem, no? La gent que venen, home, potser en algun moment, alguna assignatura els hi pot semblar una mica més embolicada, no et diré que no, També depèn molt de la formació inicial. Clar, a veure, nosaltres, pel tipus d'estudis que oferim, doncs la majoria d'estudiants que tenim solen venir d'altres estudis. És a dir, són gent que ja tenen una certa trajectòria vital i que, per tant, ja tenen alguna altra carrera, fins i tot. Llavors, clar, tot això, ja ho sabem, a mesura que vas fent anys, les coses les vas relativitzant i, fins i tot, allò que sembla molt difícil potser no ho és tant, no? Estudiants molt joves en tenim alguns, que són els que fan normalment el que es diu la dècada de primària, que ho fan juntament mentre estudien el grau d'educació infantil o primària. Llavors aquesta gent sí que són, aquest tipus d'alumnes són molt més joves, tenen 20 i pocs anys, oi? I aquests tenen menys trajectòria, per tant els hi pot semblar, depèn de quina assignatura, una mica més embolicada. Però jo penso que això no és així, és a dir, la gent que sol venir té moltes ganes i li sembla realment atractiva l'oferta i s'hi fa de seguida sense massa problemes.
0: Quan comencen les inscripcions?
1: Enguany...
0: Perquè les classes comencen al setembre, quin dia de setembre?
1: Les classes comencen, la guia ja està distribuïda, les classes comencen el dilluns 21 de setembre i les inscripcions, la matrícula, el període de matrícula, és de l'1 al 10 de setembre.
0: De l'1 al 10 de setembre.
1: Correcte.
0: I què han de fer? O que vulguin més informació, què han de fer?
1: A la guia, això ho poden buscar per internet, és molt fàcil, eh?
0: A la pàgina web del Bisbat.
1: A la pàgina web del Bisbat, per exemple, i si no, posant Iscrec al Google surt de seguida, eh? Allà hi ha el número de telèfon de secretaria i l'adreça de correu electrònic de secretaria. Vull dir que qui vulgui més informació, òbviament, doncs ha de telefonar o enviar un correu i doncs ràpidament se l'atendrà i se li explicarà fil per randa el que calgui.
0: Sí, el telèfon és el 972 20 49 42 i l'adreça electrònica són les inicials ISCR, repeteixo, ISCR@bisbatgirona.cat, i si no, que busquen a la pàgina web del Bisbat. Em deies, les inscripcions comencen el dia 1 de setembre, ja?
1: 1 de setembre, de l'1 al 10.
0: Molt bé, que la gent s'ho vagi pensant, doncs. Joaquim, quines directrius et marques com a nou director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona?
1: Bé, d'entrada hem de continuar treballant en la línia que s'ha anat fent durant aquests anys, és a dir, l'Institut ja fa molts anys que existeix, per tant, doncs, la tasca consisteix en gestionar, oi?, gestionar la vida de l'Institut. Evidentment s'han de prendre decisions, o estem ja hem dut a terme una sèrie de canvis perquè ens hem d'anar adaptant, ens hem d'anar reajustant. Clar, un dels objectius principals és intentar aconseguir, doncs, augmentar la matrícula, el nombre d'alumnes. Clar, això no depèn exclusivament de nosaltres, lògicament, però nosaltres estem convençuts que els estudis que oferim tenen valor que va molt més enllà, d'un valor de mercat, com una altra carrera que hi pugui haver, i per tant, doncs, els alumnes que venen, jo penso que la immensa majoria estan realment satisfets amb el que han estudiat, amb el que han après, amb les portes i finestres que se'ls han obert, amb els horitzons que se'ls han obert. Llavors, jo penso que un dels objectius prioritaris és aquest, és consolidar i augmentar, si és possible, la matrícula, que això vol dir, aconseguir això vol dir ser capaços també de fer arribar la nostra proposta d'una manera eficaç, d'una manera franca, doncs al conjunt de la societat, en aquest cas gironina, oi? Perquè és el nostre àmbit d'actuació. Aquest jo entenc que és un dels objectius prioritaris. Un altre objectiu que té a veure amb una qüestió natural és intentar també una renovació, és a dir, intentar aconseguir incorporar nou professorat. Això és una cosa complexa perquè pel tipus d'estudis, doncs l'oferta, diguem-ne, del mercat laboral no és extensíssima, però bé, s'ha de saber buscar i trobar les persones adients que tinguin ganes de treballar amb nosaltres, ganes de dur a terme docència amb nosaltres, i bé, ja hi estem treballant i ja estem aconseguint resultats positius, i bé, aquests són dos objectius que em sembla que són molt clars.
0: Ara penso amb la gent que ens està escoltant per ràdio, quin és el perfil d'estudiant que té l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona?
1: Els perfils són molt diversos. A veure, hi ha un gruix de persones que responen, com deia, a la gent que té, doncs, té la voluntat de poder exercir la docència de religió a secundària i batxillerat. Els que volen fer la beca de secundària i batxillerat. Llavors aquest és un perfil de gent, un tipus d'alumne que cada any tenim i que és un nombre important d'alumnes. Un altre perfil d'alumnat és aquella persona, doncs, que en realitat té interès, un interès genuí genuí per les matèries que nosaltres oferim i que, per tant, ho fa senzillament perquè considera que això val la pena i, per tant, es ve a formar, ve, fins i tot a vegades venen en formats d'oients, és a dir, que prescindeixen de tenir el certificat o la nota i només venen pel gust de venir a les classes, d'escoltar, de participar, de dialogar, etc. Aquest és un altre perfil, no? Que a vegades és el típic perfil que abans es deia del jubilat. La persona, que no sempre és així, a vegades hi ha gent que no estan jubilats i realment venen per aquest interès genuí per la matèria. Un altre perfil que penso que s'ha de potenciar i en això treballarem també és el dels els que volen obtenir la menció o la de, no es diu DEC, però és la menció de religió de primària, no? Que aquest és un altre perfil molt interessant perquè només s'han de cursar uns pocs crèdits, no els han de fer tots i tenen molt de temps per fer-los i això els habilita per fer classes de religió primària, no? I quan acaben el grau, doncs evidentment tenen un plus de formació que els habilita, doncs, per tenir un ventall més gran de possibilitats. Llavors també tenim, per exemple, gent que s'està formant pel diaconat permanent, oi? Que tenen aquesta opció de vida i que els hi tracen un itinerari concret de matèries formatives. També tenim gent, per exemple, que són catequistes, que fan celebracions de la paraula. És a dir, el perfil és en realitat molt divers. Hi ha una part d'aquest perfil que està directament vinculat al que ni podríem dir activitats dins l'Església i una altra que té un caràcter clarament laboral, oi? Que té unes finalitats clarament laborals.
0: Joaquim, acabem, però abans et pregunto, ara que estem a l'estiu, quin llibre de la Bíblia recomanes per llegir aquest estiu?
1: A veure, aquesta pregunta, és a dir, que n'hagi de dir un vol dir que n'haig de deixar de dir molts altres, però en fi, no passa res. Mira, em sembla que el llibre més mediterrani, més fresc, més estival que té la Bíblia segurament sigui el llibre dels Fets dels Apòstols, que tot i que és extens, doncs, és un llibre francament que un se'l pot prendre com les aventures de Sant Pau per la Mediterrània, no? I viatges, doncs, per totes les illes de la Mediterrània sense moure de casa i aprens, repasses una quantitat de geografia fantàstica des de, doncs, des de Jerusalem fins a Hispània.
0: Molt bé. Gràcies, Joaquim Malé, nou director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, per estar amb nosaltres i felicitats, tindràs feina.
1: Moltes gràcies per els ànims i endavant. Gràcies,
0: Molt bé, gràcies, Àngel. Joaquim.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 26 de juliol. Acomiadem a mossèn Rafael Felipe, que ens ha acompanyat durant tots aquests mesos, aquestes setmanes, amb el comentari dels Evangelis. Gràcies, mossèn Rafael.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Mossèn Rafael és rector de Palafrugell, Calella i a França.

0: coses que passen. En canvi, Crist ens ofereix una alegria que no s'acaba, una vida que no mor i una esperança que no decep. La gran riquesa del cristià és viure en la seva amistat.
1: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: de Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 25 de juliol. Tordera registra una tendència a la baixa en els nivells de PFAS. El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha anunciat en una entrevista a Ràdio Tordera que les darreres analítiques realitzades mostren una tendència a la baixa d'aquests nivells de substàncies per polifluoroalquílades detectades pels aqüífers del municipi. Concretament, l'última mostra per la presa de la setmana passada es troba en un valor de 0,08, situant-se així per sota dels paràmetres de risc establerts i oferint un missatge de tranquil·litat provisional a la ciutadania. Malgrat aquests incidis positius, l'Ajuntament insisteix que cal la confirmació de salut pública i complir també amb el criteri de demostrar una línia descendent constant abans de poder aixecar definitivament la restricció d'aigua no apta. Mentre persisteixin les restriccions en determinades zones, l'Ajuntament manté actiu el servei de subministrament alternatiu d'aigua potable mitjançant cisternes i cubes. Aquesta setmana ha obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu Més U, un programa que té l'objectiu d'incentivar les persones autònomes sense treballadors o treballadores a càrrec seu a contractar persones de manera indefinida durant un període mínim de 18 mesos. Les persones contractades han d'estar en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupada en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La subvenció va dirigida a persones treballadores autònomes sense persones, assalariades a càrrec seu i les societats limitades unipersonals sense assalariats a càrrec i a persones també treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu. Sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores, també siguin autònomes col·laboradores. Amb aquestes subvencions es fomenta la contractació indefinida i es crea ocupació, com també s'afavoreix el creixement dels negocis de les persones autònomes. L'Associació de Veïns de Niagara Park ja ho té tot a punt per celebrar la seva Festa Major 2026. A diferència d'edicions anteriors, enguany les activitats es concentraran en una única jornada aquest mateix dissabte 25 de juliol. L'esdeveniment repetirà la seva ubicació habitual a l'Avinguda Diagonal 74B de Tordera i estarà ambientada en el món del Hollywood i de cinema. La celebració arrencarà avui al matí amb els més petits al veïnat. A les 10 del matí, ara mateix comença i fins a les 12 l'Avinguda Diagonal s'omplirà de diversió amb una gran festa de l'escuma i un espectacle de bombolles gegants, una proposta ideal per combatre la calor d'estiu abans de donar pas als actes centrals de la nit. El plat fort de la Festa Major començarà a les 9 del vespre amb el sopar de cinema. Per aquesta ocasió, l'organització ha habilitat un codi QR a les seves xarxes socials a través dels quals els assistents podran triar entre 5 menús diferents. La temàtica cinematogràfica es farà notar especialment a partir de les 10 amb un gran joc de cinema que promet repartir diversos premis entre els guanyadors. Des de l'Associació de Veïns es fa una recomanació molt especial per la ballada i es convida a tothom a assistir vestit del seu actor o actriu preferida de Hollywood. Ràdio Tordera ha estrenat un nou espai informatiu diari amb l'objectiu d'acostar l'actualitat del municipi a tota la ciutadania d'una manera més clara, entenedora i accessible. L'informatiu s'emetrà cada dia a les 5 i de la tarda i neix fruit de la col·laboració entre l'AFET, el RUSC i l'Oficina de Català de Tordera. Aquesta iniciativa que aposta per un format pensat per a qualsevol persona pugui seguir l'actualitat local sense barreres de comprensió. Per aquest motiu, les notícies es presentaran amb un llenguatge planer, proper i col·loquial, evitant tecnicismes i prioritzant una manera d'explicar els fets que sigui amable, inclusiva i fàcil d'entendre. L'objectiu és oferir un producte comunicatiu que faci arribar les notícies més destacades del dia de Tordera amb un estil natural, de carrer i proper a la realitat quotidiana de les persones. D'aquesta manera es vol fomentar dret la informació i garantir l'actualitat local com a dret i accessible per a tothom, especialment per a persones amb dificultats de comprensió lectora o necessitats de suport cognitiu. Aquest nou informatiu reforçarà el compromís de Ràdio Tordera amb una comunicació de servei públic inclusiva i de proximitat, posant a les persones al centre i treballant en xarxa amb entitats i serveis del municipi que comparteixen la voluntat de construir una comunitat més accessible i cohesionada. En esports, el Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada segona catalana. L'equip de Torderenc combatirà el grup 1 en una lliga regular que donen el tret de sortida al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Es tracta d'un grup format per 16 equips que exigirà la màxima concentració des del primer minut amb una forta presència dels conjunts de les comarques gironines. El llistat provisional dibuixa un escenari competitiu ple de clàssics de futbol territorial. Aquests 15 rivals que acompanyaran el Club Futbol Tordera seran el Banyoles, l'Arbúcies, el Begur, Bascanó, Atlètic Bisbalenc, Blanes, Besalú, Farners, Fornells, Sant Jaume Olot B, Sant Joanenc, Empuriarà, Castelló, Roses, Esporti Midranenca i Sant Gregori. I acabem amb un breu repàs del temps avui a Tordera, que tindrem un augment de la nuvolositat durant la tarda, tot i així esperem que no arribarà a tapar del tot el cel. No s'esperaran pluges, això sí, i les temperatures que aniran des dels 22 graus fins als 33 de màxima. Per tant, al matí tindrem cel clar, a la tarda tindrem nuvolositat.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
2: Hola a tothom, sóc la Tanit i estem escoltant Tordera en directe. Ara posarem una entrevista de la nova radionovel·la Se'm va escapat un lloro. Esperem que us agradi.
3: Com va sorgir aquesta idea?
4: Bé, jo diria que l'idea, sempre hi ha aquell tema que es diu el reina per una idea, no? Costa molt trobar idees, però jo sempre m'afixo en títols. Em va venir a la memòria un títol, que és Se m'ha escapat el lloro, que això jo ho sentia abans quan era menut. Saps que les reunions abans es feien al carrer i els pares parlaven i tal? Hi ha frases fetes que volen dir moltes coses. Entre elles n'hi ha una que diu, hi ha roba estesa. I era perquè hi ha coses que els nois i les noies no podien escoltar. I Se m'ha escapat el lloro té alguna referència. Però jo vaig dir, carai, d'aquí podem treure alguna sèrie per fer una mica de sèrie de, diem, còmica, més aviat, no? Crec que va per aquí la cosa.
3: Teniu algun referent del qual us hagueu inspirat?
4: Sí, doncs t'ho acabo de dir. Sí. Aquestes nits a la fresca, amb aquest títol, jo totes les coses que faig les començo primer sabent un títol, i en aquest cas va ser així.
3: Quina creus que serà la reacció de l'audiència a escoltar-la?
4: Bé, aquí entre els tres i amb principals protagonistes hem comentat que podria faria gràcia i que creiem que serà un èxit, però bé, això ho ha de dir l'audiència. Nosaltres ens hem divertit, la veritat, eh?
3: Qui creus que treballa més dins la preparació?
4: Bé, això de la preparació, te refereixes qui ha fet l'obra?
5: Sí.
4: Bé, l'obra l'he escrita jo tota des del primer a l'últim, però sense els protagonistes. Jo ja vaig pensar en qui podia ser els protagonistes i a partir d'aquí, amb aquesta idea, m'han ajudat, no? Perquè si no ho hagués pogut fer.
3: Quant de temps ha passat des de la idea de fer el programa i la preparació fins al dia d'avui?
4: Em sembla que va començar el mes d'abril, l'idea. Llavors va madurar el maig, i en tot el maig em sembla que vam treballar moltíssim. Exactament no me'n recordo, jo aquestes coses no me'ls apunto.
3: Hi ha hagut algun moment on s'ha complicat i hagueu pensat en deixar el projecte?
4: No, en cap moment, al contrari. Jo el que diria era que va acostumar molt, es va costar molt, ensenyar a parlar el lloro. Però quan el lloro va aprendre a parlar, ho vam tenir tot clar.
3: Jo crec que ja està. Perquè si no farem les mateixes preguntes a tothom. Ja està.
5: Posem fi.
4: Sí. Mira, voleu sentir el lloro?
6: Hola! Hola, què tal? Què feu? Què sois?
5: què ha portat a fer aquesta novel·la de ràdio?
4: Perquè, clar, jo fa masses anys, per mi fa masses anys, que faig un programa de ràdio que se'n diu Temps era Temps, i li vaig dir al director que aquest any ja era l'últim. Clar, a partir d'aquí vaig tenir temps de pensar, a mort de conèixer aquest títol, que em va agradar molt, se m'ha escapat el lloro, i vaig dir, calla, que potser podré estar-me dedicant a emplenar les meves hores a l'ordinador escrivint aquests capítols d'aquest lloro. Si no hagués deixat el programa, poder no hagués pensat en escriure aquests capítols. Però com que vaig notar que eren divertits, em vaig anar engrescant.
5: Tornaries a fer l'experiència de gravar i crear una novel·la a ràdio?
4: Bé, aquest és un altre tema que jo dic que si aquests capítols funcionen bé i l'audiència els hi agraden, jo tinc una altra idea, que l'estic guardant a casa, que l'estic madurant, que també podria ser divertida, perquè tinc altres obres que no són tant, però en tinc una de pensada que és també divertida i poden ser capítols, i potser m'engrescaria tornar a començar a fer uns quants capítols i no sé, amb el mateix equip, potser ja ho veuríem.
5: Quan es podria escoltar aquesta novel·la?
4: Ui, la del lloro aviat, la propera ja és una història que és llarga, perquè l'idea hi és, però s'han de fer els capítols, s'han de construir, s'ha de fer l'equip, s'han de gravar, s'han d'editar, i això porta molta estona.
5: Però la novel·la del lloro, quins horaris serien?
4: Comença avui, a les 5 de la tarda, i es repetirà, m'han dit, a les 4 de la matinada, i de dilluns a divendres, espero que serà tot, quasi bé tot l'estiu, la programació d'estiu. Per tant, vull dir, comença avui.
5: Hi ha algun un moment que recordis memorable de la creació?
4: Bé, jo m'he divertit amb molts, Però dona la casualitat que molts de capítols diem que els he escrit perquè els he viscut, En certs moments, els capítols jo els he viscut. Perquè no us explico quins, perquè si cas més endavant i voleu fer alguna altra entrevista en podem parlar, però alguns els he viscut i eren molt divertits. Clar que hi hem afegit alguns acudits que bé, veurem com funcionen.
5: Quan en Salvador es va proposar la idea, la vas acceptar del primer moment o t'ho vas haver de pensar?
6: No m'ho vaig pensar gaire, però sí que vaig pensar, com que ens va dir més o menys de què anava, aleshores vaig veure que era molt divertit i el que vaig fer va ser riure. A més de dir-li que sí, vaig riure. Després vaig dir, vale, va, ho provarem.
5: Quin capítol per tu ha sigut el més difícil de gravar?
6: No, difícils no ho són, perquè t'has de posar en el paper de les aventures que aquest lloro passa, no? I dels seus amos també anant-li al darrere, i les ganes que tenen de tenir-lo, i després que es volen fer milionaris amb ells, amb ell també, Hi ha un capítol que déu-n'hi-do, sí. Difícil no és.
5: I a quin tipus de públic creus que li podrà agradar aquesta novel·la?
6: Bé, la ràdio l'escolta gairebé tothom, però la gent gran a la tarda sol fer aquesta sobretaula, no?, que convida a escoltar la ràdio i a descansar una estona, i jo penso que la gent de mitjana edat seran els que més s'hi enganxaran. Però pensem que és l'estiu i que el jovent doncs està a casa i que també els hi pot agradar, perquè un animal i un lloro que s'escapi, que el vulguin anar-li al darrere i que no el trobin, o aquestes coses, també doncs és divertit per a la jovenalla.
5: Repetiries aquesta experiència amb en Salvador i amb en Joan?
6: A veure, la mateixa història ja l'hem fet. Alguna altra, no ho sé. La mateixa no, perquè ja quan has fet una cosa i és passat per nosaltres i encara l'audiència l'ha d'escoltar. Però nosaltres ja... Però sí, m'agrada la interpretació. El món de la interpretació, home, s'ha d'adquirir també, Estan, doncs, 6 anys en el claver fent interpretació poètica ajuda bastant, encara que aquí no té res a veure la poesia.
5: I tu has tingut algun moment que us recordaràs durant molt de temps en aquesta creació?
6: Sí, és clar. Cada capítol té la seva gràcia i tu, en vez de ser un esforç per tu, doncs és un gaudi, no?
3: Jo algú que tingui un comportament semblant a algun dels personatges?
7: Bé, sí, gairebé la persona que sap interpretar doncs pot fer un paper o no, però això depèn del director en escollir les veus, eh?
3: Qui de vosaltres qui creus que interpreta millor el seu personatge?
7: Bé, cadascú en el seu fa el que pot. Jo he hagut de fer de Filomena i m'ha costat una mica, però m'ha costat més fer el lloro, eh? Perquè el lloro és la mare de divertit, eh?
3: Quina creus que serà la reacció de l'audiència a l'escoltar-lo?
7: Bé, és una obra molt fresca, molt dinàmica, molt d'estiu. Jo crec que es divertiran força si segueixen el guió cada dia a les 5 de la tarda. Penso que es divertiran força i llavors a la nit, doncs crec que a les 4 de la nit es tornarà a repetir. Penseu que és una obra molt divertida, que està escrita expressament per això, per fer més amè els estius.
3: Tens algun referent del qual t'hagis inspirat?
7: Jo, un referent? Bé, jo m'he inspirat perquè a mi m'agrada molt la ràdio, m'agrada molt fer veus diferents, en diferents àmbits, i llavors fer el lloro pues, és fer una mica posat-te a les imatges d'aquest animal que va d'un puesto a l'altre i que canvia de plomatge, que finalment també ha estat de sexe, no us ho perdeu, eh? Això és molt divertit.
5: Quan et va proposar aquesta idea en Salvador, va ser una idea que vas dir m'hi vull apuntar o t'ho vas haver de pensar?
8: No, m'va agradar ja només el nom del títol de la obra que presentava i vaig pensar, doncs mira, passarem unes estones agradables també, que sempre que venim a l'estudi de ràdio tenim coses bones i passes bones estones aquí gravant la novel·la i llavors serà la satisfacció de que arribes al punt final, que ja ho veureu, que serà doncs, molt divertit.
5: Ha sigut complicat gravar-ho o aguantar el riure en aquesta novel·la?
8: Pues sí, verdaderament sí. He fet alguna allò que no els hem quedat, les errades que hem fet. Hem fet moltes errades, hem tingut que tornar a repetir alguna, però sempre divertit, perquè encara ens divertim més. Si fem una errada pensem, ostres, tornem a repetir, ja està, no passa res.
5: Hi ha alguna desgràcia dins d'aquesta història?
8: Bueno, no ho puc explicar, perquè si t'explico la desgràcia ja no tindrà gràcia. No ho sé, ja succeeixen tantes coses amb el lloro que verdaderament jo sempre m'he vist implicat perquè la meva dona el va trobar i se'l vol quedar i bueno, pues va ser un teje-beneje perquè al lloro li donava menjar que a vegades no li agradava, tenia que comprar-li de marca. Vull dir, totes aquestes coses anaven succeint amb aventures que teníem sortint a fora de casa. Anàvem fent viatges per aquí, viatges per allà, i el lloro sempre estava amb nosaltres.
5: Quan et van entregar el guió, li vas posar algun toc teu, alguna cosa que només teva, que no té ningú més?
8: Bueno, jo sempre tinc la mania de canviar una mica la veu, i això no m'ho treu ningú. Això ja no m'ho treu ningú. És el meu estil personal, com en Joan Pera, o qualsevol d'aquests.
5: T'has quedat satisfet amb aquesta novel·la, amb la teva actuació?
8: Molt, molt. Jo m'he quedat... Ah, bé, la meva actuació i la col·laboració de tots. Però, bueno, jo me sento satisfet perquè més ens escoltem també a trossos. I, verdaderament, pues sí, ho hem fet molt bé, tots tres.
3: Quina creus que serà la reacció de l'audiència a l'escoltar-la?
8: Hombre, jo crec, pels referents que tinc, si la gent està ben avisada, ens seguiran. Perquè, igualment, són 10 minuts de programació. Poden seguir aquesta novel·la molt bé i seguir llavantes amb la tele o amb l'allanta vulguin, però primer Ràdio Tordera.
3: És gaire difícil aprendre's el paper.
8: No, perquè com que anem amb el guió a la mà, doncs, només has de llegir, repassar-lo una mica i ja saber com has d'entrar tu i donar la teva entonació, perquè segons l'entonació tampoc no quedaria bé. Una cosa és llegir i l'altra és interpretar.
3: Coneixes algú que tingui un comportament semblant a algun dels personatges?
8: Bueno, jo crec que no. Hi ha matrimonis que sí, segons quines versions poden ser possibles, però n'hi ha algunes que riureu molt perquè no és possible, però ha passat.
3: De què us coneixeu vosaltres tres?
8: Bé, d'aquí a la ràdio. El món de la ràdio ha estat molt important per nosaltres. Només ens coneixem més de 30 anys, ja.
7: Més.
8: Fa molts anys que ens vam conèixer aquí a la ràdio. I vam seguir participant en novel·les, en sardanes, en músiques, en tot el que ens anava. Per Setmana Santa també fèiem alguna novel·la d'aquestes de Jesucrist. Bueno, la ràdio ens ha unit a tots.
3: Qui creus que interpreta millor el seu personatge?
8: Hombre, ja, diria jo, però em fa molt bé la Núria amb dos papers. La Núria té dos papers i això és molt important. Perquè que tingui que canviar de veu cada instant és un mèrit.
4: I em dius també és que hem de donar les gràcies a la col·laboració que hem tingut. Quasi més són 40 col·laboradors, perquè els capítols heu de pensar que intervenen de quan en quan persones que no tenen res a veure amb la ràdio. Alguns sí. I tots han col·laborat molt gustosament. Per tant, moltes gràcies a tota la col·laboració que hem rebut.
9: I fins aquí l'entrevista de Se m'ha escapat un lloro. Esperem que us hagi agradat molt i fins a la pròxima.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove-te Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 25 de juliol. Tordera registra una tendència a la baixa en els nivells de PFAS. El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha anunciat en una entrevista a Ràdio Tordera que les darreres analítiques realitzades mostren una tendència a la baixa d'aquests nivells de substàncies detectades pels aqüífers del municipi. Concretament, l'última mostra per la presa de la setmana passada es troba en un valor de 0,08, situant-se així per sota dels paràmetres de risc establerts i oferint un missatge de tranquil·litat provisional a la ciutadania. Malgrat aquests incidis positius, l'Ajuntament insisteix que cal la confirmació de salut pública i complir també amb el criteri de demostrar una línia descendent constant abans de poder aixecar definitivament la restricció d'aigua no apta. Mentre persisteixin les restriccions en determinades zones, l'Ajuntament manté actiu el servei de subministrament alternatiu d'aigua potable mitjançant cisternes i cubes. Aquesta setmana ha obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu Més U, un programa que té l'objectiu d'incentivar les persones autònomes sense treballadors o treballadores a càrrec seu a contractar persones de manera indefinida durant un període mínim de 18 mesos. Les persones contractades han d'estar en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupada en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La subvenció va dirigida a persones treballadores autònomes sense persones, assalariades a càrrec seu i les societats limitades unipersonals sense assalariats a càrrec i a persones també treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu. Sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores, també siguin autònomes col·laboradores. Amb aquestes subvencions es fomenta la contractació indefinida i es crea ocupació, com també s'afavoreix el creixement dels negocis de les persones autònomes. L'Associació de Veïns de Niàgara Park ja ho té tot a punt per celebrar la seva Festa Major 2026. A diferència d'edicions anteriors, enguany les activitats es concentraran en una única jornada aquest mateix dissabte 25 de juliol. L'esdeveniment repetirà la seva ubicació habitual a l'Avinguda Diagonal 74B de Tordera i estarà ambientada en el món del Hollywood i de cinema. La celebració arrencarà avui al matí amb els més petits al veïnat. A les 10 del matí, ara mateix comença i fins a les 12 l'Avinguda Diagonal s'omplirà de diversió amb una gran festa de l'escuma i un espectacle de bombolles gegants. Una proposta ideal per combatre la calor d'estiu abans de donar pas als actes centrals de la nit. El plat fort de la Festa Major començarà a les 9 del vespre amb el sopar de cinema. Per aquesta ocasió, l'organització ha habilitat un codi QR a les seves xarxes socials a través dels quals els assistents podran triar entre 5 menús diferents. La temàtica cinematogràfica es farà notar especialment a partir de les 10 amb un gran joc de cinema que promet repartir diversos premis entre els guanyadors. Des de l'Associació de Veïns es fa una recomanació molt especial per la vetllada i es convida a tothom a assistir vestit del seu actor o actriu preferida de Hollywood. Ràdio Tordera ha estrenat un nou espai informatiu diari amb l'objectiu d'acostar l'actualitat del municipi a tota la ciutadania d'una manera més clara, entenedora i accessible. L'informatiu s'emetrà cada dia a les 5 i de la tarda i neix fruit de la col·laboració entre l'AFET, el RUSC i l'Oficina de Català de Tordera. Aquesta iniciativa que aposta per un format pensat per a qualsevol persona pugui seguir l'actualitat local sense barreres de comprensió. Per aquest motiu, les notícies es presentaran amb un llenguatge planer, proper i col·loquial, evitant tecnicismes i prioritzant una manera d'explicar els fets que sigui amable, inclusiva i fàcil d'entendre. L'objectiu és oferir un producte comunicatiu que faci arribar les notícies més destacades del dia de Tordera amb un estil natural, de carrer i proper a la realitat quotidiana de les persones. D'aquesta manera es vol fomentar dret a la informació i garantir l'actualitat local com a dret i accessible per a tothom, especialment per a persones amb dificultats de comprensió lectora o necessitats de suport cognitiu. Aquest nou informatiu reforçarà el compromís de Ràdio Tordera amb una comunicació de servei públic inclusiva i de proximitat, posant a les persones al centre i treballant en xarxa amb entitats i serveis del municipi que comparteixen la voluntat de construir una comunitat més accessible i cohesionada. En esports, el Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada segona catalana. L'equip de Torderenc competirà al grup 1 en una lliga regular que donen el tret de sortida al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Es tracta d'un grup format per 16 equips que exigirà la màxima concentració des del primer minut amb una forta presència dels conjunts de les comarques gironines. El llistat provisional dibuixa un escenari competitiu ple de clàssics de futbol territorial. Aquests 15 rivals que acompanyaran el Club Futbol Tordera seran el Banyoles, l'Arbúcies, el Begur, Bascanó, Atlètic Bisbalenc, Blanes, Besalú, Farners, Fornells, Sant Jaume Olot B, Sant Joanenc, Empuriarà de Castelló, Roses, Esporti Midrenenca i Sant Gregori. I acabem amb un breu repàs del temps avui a Tordera, que tindrem un augment de la nuvolositat durant la tarda, tot i així esperem que no arribarà a tapar del tot el cel. No s'esperaran pluges, això sí, i les temperatures que aniran des dels 22 graus fins als 33 de màxima. Per tant, al matí tindrem cel clar, a la tarda tindrem nuvolositat.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: sol.
1: Hola, molt bon dia, què tal? Com estan?
0: Les trompetes fan al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Quan escoltem aquesta sintonia vol dir que arriba una setmana més aquí, a la teva emissora, al nostre ball matinal de la setmana.

I una setmana més comencem aquests primers 45 minuts dedicats a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb el bon dia, la salutació i la dedicatòria que vostès volen fer a través del nostre canal telefònic i a través del nostre correu electrònic. Ja tenim a punt els músics, les orquestres, els conjunts i les veus preparades per acompanyar-los en aquesta hora de ràdio.

0: Viatjant per la nostra emissora, per la nostra vila i per tots els pobles de la comarca.
1: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt al taló. El concert és a punt de començar.
0: Un agraïment molt especial a tots aquells que recomaneu el nostre programa. Perquè la ràdio arriba on tu vulguis. Aquesta és la màgia dels músics. Amb cançons d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i benvingudes. És el teu concert. I concert que obrim en el dia d'avui amb un somni. Avui comencem a ritme de la música de la sardana protagonista a càrrec de l'Orquestra Meravella. I ho farem escoltant aquesta bonica peça musical cantada a càrrec de l'Orquestra Meravella que iniciem el nostre ball matinal d'avui. Una peça que porta com a nom, com dèiem, Somni.

Se'n va la música de l'Orquestra Meravella, sardanes cantades, sardanes al vent. Hem escoltat aquesta bonica peça, fantàstica lletra, molt bonica d'escoltar també, amb la música de la cobla, i hem escoltat aquesta preciosa sardana que porta com a nom Somni, de Manel Saderra, una sardana que amb la cobrim, com dèiem, aquest temps dedicat a la música del teu concert.

Seguim compartint bona música, bons cantants a l'escenari de ball matinal. Ara el que ens arriba doncs, és la música d'un tenor manresà de la comarca del Bages, la música de l'Adrià Mas, que ha passat per diferents formacions musicals de ball i també la seva llarga trajectòria en el món dels musicals i del teatre. Anem a escoltar a través de la seva veu un dels concerts que va ser el concert inaugural també d'aquest any 2026 a la vila de Navàs, al Bages. Anem a escoltar doncs a l'Adrià Mas i ho farem amb aquesta bonica peça dedicada a la música de la sarsuela i que diu així: No puede ser. Doncs ja el tenim a punt.

0: La música de l'Adrià Mas des de Manresa ens arribava, com dèiem, amb la seva veu al gran, recordant aquesta bonica peça que porta com nom No puede ser.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Doncs arrenquem ja aquesta segona part del nostre programa. És el temps dels nostres ballables i per començar avui amb una formació que ens arriben des de la Garrotxa, la música dels Pa d'Àngel. I posem ara un pas doble. Aquest ben reconegut tema que diu així: Mi Huelva tiene una ría. Ens acompanyes a ballar-lo? Som-hi, ens agafem.

0: Se'n va la música dels Padàngel, dues veus fantàstiques, la d'en Biel i la Gemma, amb aquest tema, Mi Huelva tiene una ría.
1: Ball matinal fent costat als músics de casa nostra.
0: I posem ara un fox de la Cobla Orquestra Rosaleda. Aquest tema que diu així, Cuando, cuando, cuando, ens la canta el Marcel.

Els bons records, amics i amigues, i un sentiment de sincera amistat ens conviden a compartir belles melodies brillament interpretades per músics d'arreu del país. I és que sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. I seguim parlant d'amor, i ara parlem d'amor perquè l'amor no té edat. Això és el que ens diu en Raül, amb una de les seves peces que interpreta tot seguit. Disposats a ballar ara una cúmbia al costat de Ball Matinal, i ho farem amb aquesta peça que diu així: Me enamoré de ti. Els convidem, doncs, a ballar-la en línia o en parella.

0: Fantàstic èxit de la música de Raül, que ens arriba des del Bages, amb aquesta peça que diu així: Me enamoré de ti i què?
1: Me enamoré.
0: Perquè Ball Matinal és la festa.
2: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: Disposats ara a ballar un xa-xa-xa. Com ho portem, això del xa-xa-xa? Segur que l'agafem de seguida, o en parella o en línia. Anem a escoltar la música dels Lucky Luke. I aquest tema que parla d'un carrer i que diu així: Calle Caramelo. Calle Caramelo.

música del ben recordat Ferran Gallart. Des de Cardona, aquesta Calle Caramelo, amb la música dels nostres músics.

0: Ball Matinal, el programa que et farà ballar al so dels millors ballables.
1: Esperem que gaudeixin tant o més que nosaltres del nostre ball matinal. Estem en temps de carnaval i com que estem en temps de carnaval, aquesta segona part del nostre programa ho farem recordant música de carnaval. Avui, per començar, i anem seguint el nostre temps de ballables, una samba a càrrec de l'orquestra Meravella. I això porta com a nom Sambas de carnaval amb la Meravella.

Doncs a veure si la música t'inspira. Per participar també de la Rua de Carnaval amb alguna disfressa d'alguna comparsa, per escoltar bona música i bon ambient. Que no pari la festa.

0: Ball matinal és la festa.
1: I seguim de festa en aquest carnaval especial, com dèiem, també en aquesta setmana. I seguirem, ara ho farem, a ritme de pas doble. Ens acompanyen els ben recordats i també grans músics dels Huapacha Combo. Amb ells, de festa, seguim amb aquest tema que diu així: La morena de mi copla.

0: Morena.
1: Els sempre ben divertits i recordats Guapa Chacombo, des de Sabadell, amb un tema que porta com a nom La Morena de mi copla, que també s'hi ajunten Baixant de la Font del Gat i també El Gegant del Pi. És temps de carnaval.
0: La del bordao mantó.
1: Amb la música dels nostres músics.
0: La del perfume español.
1: I tancarem ja aquesta segona part i ho farem amb música de carnaval, recordant ara tot un clàssic de la música, de la gira d'acomiad de l'orquestra Plateria. També música de carnaval i aquesta ben recordada peça que porta com a nom Pedro Navaja.
2: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.

Un tema ben emblemàtic també per les festes de Carnaval. La música en directe de l'orquestra Plateria a la seva gira de comiat. A la veu de Manel Josep. Aquest Pedro Navaja. Amb la música dels nostres músics. Perquè Vall Matinal és la festa.

0: I ara és el moment de dedicar el programa de la setmana.
1: Doncs ara és el teu moment de dedicar el programa de la setmana. Hem començat el nostre concert avui amb sardanes. Acabarem també amb una sardana, amb una petició musical que ens han fet arribar des de la comarca d'Osona, des de la ciutat de Vic, la Maite, que vol dedicar al grup de petanca de l'Horta Vermella una peça musical de la Copa de l'Orquestra Els Mugrins. I els vol dedicar aquesta peça musical que porta com a nom Les Delícies de l'Escala.

Doncs anem a complaure ja aquesta petició musical abans de tancar el nostre programa i ho farem, com dèiem, escoltant els Mongrins amb aquesta petició de la Maite que porta com a nom Les Delícies de l'Escala.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 25 de juliol. Tordera registra una tendència a la baixa en els nivells de PFAS. El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha anunciat en una entrevista a Ràdio Tordera que les darreres analítiques realitzades mostren una tendència a la baixa d'aquests nivells de substàncies detectades pels aqüífers del municipi. Concretament, l'última mostra per la presa de la setmana passada es troba en un valor de 0,08, situant-se així per sota dels paràmetres de risc establerts i oferint un missatge de tranquil·litat provisional a la ciutadania. Malgrat aquests incidis positius, l'Ajuntament insisteix que cal la confirmació de salut pública i complir també amb el criteri de demostrar una línia descendent constant abans de poder aixecar definitivament la restricció d'aigua no apta. Mentre persisteixin les restriccions en determinades zones, l'Ajuntament manté actiu el servei de subministrament alternatiu d'aigua potable mitjançant cisternes i cubes. Aquesta setmana ha obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu més U, un programa que té l'objectiu d'incentivar les persones autònomes sense treballadors o treballadores a càrrec seu a contractar persones de manera indefinida durant un període mínim de 18 mesos. Les persones contractades han d'estar en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupada en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La subvenció va dirigida a persones treballadores autònomes sense persones assalariades a càrrec seu i les societats limitades unipersonals sense assalariats a càrrec i a persones també treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu. Sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores, també siguin autònomes col·laboradores. Amb aquestes subvencions es fomenta la contractació indefinida i es crea ocupació, com també s'afavoreix el creixement dels negocis de les persones autònomes. L'Associació de Veïns de Niàgara Park ja ho té tot a punt per celebrar la seva Festa Major 2026. A diferència d'edicions anteriors, enguany les activitats es concentraran en una única jornada aquest mateix dissabte 25 de juliol. L'esdeveniment repetirà la seva ubicació habitual a l'Avinguda Diagonal 74B de Tordera i estarà ambientada en el món del Hollywood i de cinema. La celebració arrencarà avui al matí amb els més petits al veïnat. A les 10 del matí, ara mateix comença i fins a les 12 l'Avinguda Diagonal s'omplirà de diversió amb una gran festa de l'escuma i un espectacle de bombolles gegants, una proposta ideal per combatre la calor d'estiu abans de donar pas als actes centrals de la nit. El plat fort de la Festa Major començarà a les 9 del vespre amb el sopar de cinema. Per aquesta ocasió, l'organització ha habilitat un codi QR a les seves xarxes socials a través dels quals els assistents podran triar entre 5 menús diferents. La temàtica cinematogràfica es farà notar especialment a partir de les 10 amb un gran joc de cinema que promet repartir diversos premis entre els guanyadors. Des de l'Associació de Veïns es fa una recomanació molt especial per la ballada i es convida a tothom a assistir vestit del seu actor o actriu preferida de Hollywood. Ràdio Tordera ha estrenat un nou espai informatiu diari amb l'objectiu d'acostar l'actualitat del municipi a tota la ciutadania d'una manera més clara, entenedora i accessible. L'informatiu s'emetrà cada dia a les 5 i de la tarda i neix fruit de la col·laboració entre l'AFET, el RUSC i l'Oficina de Català de Tordera. Aquesta iniciativa que aposta per un format pensat per a qualsevol persona pugui seguir l'actualitat local sense barreres de comprensió. Per aquest motiu, les notícies es presentaran amb un llenguatge planer, proper i col·loquial, evitant tecnicismes i prioritzant una manera d'explicar els fets que sigui amable, inclusiva i fàcil d'entendre. L'objectiu és oferir un producte comunicatiu que faci arribar les notícies més destacades del dia de Tordera amb un estil natural, de carrer i proper a la realitat quotidiana de les persones. D'aquesta manera es vol fomentar dret a la informació i garantir l'actualitat local com a dret i accessible per a tothom, especialment per a persones amb dificultats de comprensió lectora o necessitats de suport cognitiu. Aquest nou informatiu reforçarà el compromís de Ràdio Tordera amb una comunicació de servei públic inclusiva i de proximitat, posant a les persones al centre i treballant en xarxa amb entitats i serveis del municipi que comparteixen la voluntat de construir una comunitat més accessible i cohesionada. En esports, el Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada segona catalana. L'equip de Torderenc combatirà el grup 1 en una lliga regular que donen el tret de sortida al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Es tracta d'un grup format per 16 equips que exigirà la màxima concentració des del primer minut amb una forta presència dels conjunts de les comarques gironines. El llistat provisional dibuixa un escenari competitiu ple de clàssics de futbol territorial. Aquests 15 rivals que acompanyaran el Club Futbol Tordera seran el Banyoles, l'Arbúcies, el Begur, Bascanó, Atlètic Bisbalenc, Blanes, Besalú, Farners, Fornells, Sant Jaume Olot B, Sant Joanenc, Emporiara de Castelló, Roses, Esporti Midrenenca i Sant Gregori. I acabem amb un breu repàs del temps avui a Tordera, que tindrem un augment de la nuvolositat durant la tarda. Tot i així, esperem que no arribarà a tapar del tot el cel. No s'esperaran pluges, això sí, i les temperatures que aniran des dels 22 graus fins als 33 de màxima. Per tant, al matí tindrem cel clar, a la tarda tindrem nuvolositat.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
0: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
5: No! Primer has de fer la digestió!
4: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
0: Ràdio Tordera.

La nostra oferta d'avui és el Messies de Handel, que és una de les obres més famoses de tota la història de la música. No és una òpera, ni una missa, és un oratori. Això vol dir que és una obra gran per a cor, solistes i orquestra, amb tema religiós, però pensada per ser cantada en un teatre o sala de concerts, sense vestuari ni escenografia. El text en anglès no explica la vida de Jesús com una novel·la en un recull de profecies i textos de la Bíblia fets per Charles Jennes, el llibretista. Parla de la idea del Messies, qui és, per què i què significa. La història darrere, que és brutal, de George Friedrich Handel, que era alemany, però vivia a Londres i estava en un moment baix. Les seves òperes ja no agradaven i estava mig arruïnat. L'estiu de 1741, en només 24 dies, del 22 d'agost al 14 de setembre, va compondre el Messies sencer. Es diu que quan va acabar el cor de Aleluia, va dir amb llàgrimes als ulls: "Crec que he vist el cel obert." Es va estrenar el 13 d'abril de 1742 a Dublín, a Irlanda, no a Londres, en un concert benèfic per a presos i orfes. Va ser un èxit immens a Londres. Al principi va costar més, perquè a la part, a la gent, li semblava estrany fer una obra religiosa en un teatre. Té una durada d'unes 2 hores i mitja i s'estructura en 3 actes. Nosaltres aquí portem fragments, perquè no podem estar més que 3/4, menys de 3/4. Comença la primera part, que és la profecia i el naixement. És la de Nadal. Aquí hi ha l'ària més famosa per a la soprano: Rejoice, Greti, Adaute, etc. etc. Part segona, la passió. La mort i la resurrecció és la part més dramàtica. Aquí hi ha el moment cumbre de tota l'obra, el cor Aleluia. Aquest és el famós que tothom es posa a dret. La tradició ve del rei Jordi, que es va aixecar emocionat la primera vegada que el va sentir a Londres. Part tercera, la redempció, és la més meditativa i triomfant. Acaba amb el cor final i amb una fuga espectacular. Avui l'associem amb Nadal, però originalment es feia per Pasqua, perquè la part segona i tercera parlen de la passió i la resurrecció. Handel va posar el cor com a protagonista, no només com a acompanyament. Abans això no es feia. És per això que sona tan potent. I, bé, no explicarem més coses, perquè se'ns allargarem, i el que volem tots és escoltar la gran obra, la obra cumbre de Handel, el Messies. Escoltem-ho ja.

música sinfònica, sacra i de cambra és la protagonista a Grans Mestres. Grans Mestres, gaudeix-los els matins de dissabte a Ràdio Tordera. Grans Mestres, amb Arseni García.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 25 de juliol. Tordera registra una tendència a la baixa en els nivells de PFAS. El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha anunciat en una entrevista a Ràdio Tordera que les darreres analítiques realitzades mostren una tendència a la baixa d'aquests nivells de substàncies detectades pels aqüífers del municipi. Concretament, l'última mostra per la presa de la setmana passada es troba en un valor de 0,08, situant-se així per sota dels paràmetres de risc establerts i oferint un missatge de tranquil·litat provisional a la ciutadania. Malgrat aquests incidis positius, l'Ajuntament insisteix que cal la confirmació de salut pública i complir també amb el criteri de demostrar d'una línia descendent constant abans de poder aixecar definitivament la restricció d'aigua no apta. Mentre persisteixin les restriccions en determinades zones, l'Ajuntament manté actiu el servei de subministrament alternatiu d'aigua potable mitjançant cisternes i cubes. Aquesta setmana ha obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu Més U, un programa que té l'objectiu d'incentivar les persones autònomes sense treballadors o treballadores a càrrec seu a contractar persones de manera indefinida durant un període mínim de 18 mesos. Les persones contractades han d'estar en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupada en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La subvenció va dirigida a persones treballadores autònomes sense persones, assalariades a càrrec seu i les societats limitades unipersonals sense assalariats a càrrec i a persones també treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu. Sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores, també siguin autònomes col·laboradores. Amb aquestes subvencions es fomenta la contractació indefinida i es crea ocupació, com també s'afavoreix el creixement dels negocis de les persones autònomes. L'Associació de Veïns de Niàgara Park ja ho té tot a punt per celebrar la seva Festa Major 2026. A diferència d'edicions anteriors, enguany les activitats es concentraran en una única jornada aquest mateix dissabte 25 de juliol. L'esdeveniment repetirà la seva ubicació habitual a l'Avinguda Diagonal 74B de Tordera i estarà ambientada en el món del Hollywood i de cinema. La celebració arrencarà avui al matí amb els més petits al veïnat. A les 10 del matí, ara mateix comença i fins a les 12 l'Avinguda Diagonal s'omplirà de diversió amb una gran festa de l'escuma i un espectacle de bombolles gegants, una proposta ideal per combatre la calor d'estiu abans de donar pas als actes centrals de la nit. El plat fort de la Festa Major començarà a les 9 del vespre amb el sopar de cinema. Per aquesta ocasió, l'organització ha habilitat un codi QR a les seves xarxes socials a través dels quals els assistents podran triar entre 5 menús diferents. La temàtica cinematogràfica es farà notar especialment a partir de les 10 amb un gran joc de cinema que promet repartir diversos premis entre els guanyadors. Des de l'Associació de Veïns es fa una recomanació molt especial per la ballada i es convida a tothom a assistir vestit del seu actor o actriu preferida de Hollywood. Ràdio Tordera ha estrenat un nou espai informatiu diari amb l'objectiu d'acostar l'actualitat del municipi a tota la ciutadania d'una manera més clara, entenedora i accessible. L'informatiu s'emetrà cada dia a les 5 i de la tarda i neix fruit de la col·laboració entre l'AFET, el RUSC i l'Oficina de Català de Tordera. Aquesta iniciativa que aposta per un format pensat per a qualsevol persona pugui seguir l'actualitat local sense barreres de comprensió. Per aquest motiu, les notícies es presentaran amb un llenguatge planer, proper i col·loquial, evitant tecnicismes i prioritzant una manera d'explicar els fets que sigui amable, inclusiva i fàcil d'entendre. L'objectiu és oferir un producte comunicatiu que faci arribar les notícies més destacades del dia de Tordera amb un estil natural, de carrer i proper a la realitat quotidiana de les persones. D'aquesta manera es vol fomentar dret la informació i garantir l'actualitat local com a dret i accessible per a tothom, especialment per a persones amb dificultats de comprensió lectora o necessitats de suport cognitiu. Aquest nou informatiu reforçarà el compromís de Ràdio Tordera amb una comunicació de servei públic inclusiva i de proximitat, posant a les persones al centre i treballant en xarxa amb entitats i serveis del municipi que comparteixen la voluntat de construir una comunitat més accessible i cohesionada. En esports, el Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada segona catalana. L'equip de Tordarenc combatirà el grup 1 en una lliga regular que donen el tret de sortida al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Es tracta d'un grup format per 16 equips que exigirà la màxima concentració des del primer minut amb una forta presència dels conjunts de les comarques gironines. El llistat provisional dibuixa un escenari competitiu ple de clàssics de futbol territorial. Aquests 15 rivals que acompanyaran el Club Futbol Tordera seran el Banyoles, l'Arbúcies, el Begur, Bascanó, Atlètic Bisbalenc, Blanes, Besalú, Farners, Fornells, Sant Jaume Olot B, Sant Joanenc, Emporiola Castelló, Roses, Esporting Vidranenca i Sant Gregori. I acabem amb un breu repàs del temps avui a Tordera, que tindrem un augment de la nuvolositat durant la tarda, tot i així esperem que no arribarà a tapar del tot el cel. No s'esperaran pluges, això sí, i les temperatures que aniran des dels 22 graus fins als 33 de màxima. Per tant, al matí tindrem cel clar, a la tarda tindrem nuvolositat.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida extrema a les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'any anterior.
3: En paral·lel, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
1: Repassem altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
4: Pel que fa a les afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
1: Tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
4: De moment, l'únic incendi que continua actiu a Catalunya és el de Vallferrera, que està estabilitzat.
1: Com diem, s'espera una tarda de ruixats a diversos punts del nostre territori. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Quan anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I en Cultura, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, Emergències va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
3: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal aigües avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'albirament. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
1: Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
6: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades, treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí, no ens fan cas.
1: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
3: I és que des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això l'executiu ha recordat algunes recomanacions, com nedar en companyia d'altres persones i sempre que sigui possible escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió contínua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
1: Del total de les víctimes mortals a les platges aquest estiu, 10 han sigut en platges de la Costa Daurada. Per aquest motiu, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona ha demanat extremar les precaucions i augmentar l'alerta.
3: El col·legi defensa que la prevenció dels ofegaments ha de convertir-se en una prioritat de salut pública, especialment per protegir els infants, les comunitats vulnerables i les persones amb més exposició a l'aigua. Més enllà dels consells que repassàvem per evitar ofegaments, Gerard Mora, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, detalla com cal actuar si ens trobem en una situació en la qual algú s'està ofegant o té problemes a l'aigua.
7: Sobretot és important demanar ajuda, ja sigui als serveis de socorrisme o al 112. Si podem, intentarem treure-la de l'aigua, seria l'element més important, intentar treure-la de l'aigua sempre quan puguem, intentar doncs, no posar-nos nosaltres en risc, alertar als serveis d'emergència mitjançant el telèfon 112 i comprovar la consciència, en aquest sentit, si està inconscient i no respira, començar les maniobres de resuscitació cardiopulmonar.
3: La preocupació pels ofegaments també la comparteix l'Organització Mundial de la Salut, que alerta que aquesta causa provoca prop de 300.000 morts cada any al món. Per això planteja una estratègia per aconseguir reduir un 35% aquestes morts d'aquí a l'any 2035.
1: D'altra banda, un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
3: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, comarca de la Selva.
1: Parlant de ferrocarrils i de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
3: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost aproximat d'uns 19 milions i mig d'euros.
1: Des de Vilaseca, Sílvia Paneque espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esvoranc de les obres de soterrament a Montcada, es pugui reprendre a partir de la setmana vinent.
3: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, la pròxima setmana.
8: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat, diguéssim, colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, a hores d'ara encara ADIF doncs, no ho ha traslladat, s'ha dit que ho traslladi, i a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que amb tota probabilitat la setmana que ve hi haurà represa del servei, permetin-nos aquesta comunicació amb ADIF per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
1: Tot això, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
3: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà l'atur de Carol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
1: I continua també la modificació del servei entre Lleida Pirineus i la Plana Picamoixons, trama en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
4: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre totes dues estacions i amb parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens i Adif està treballant en l'avaluació dels danys i la reposició dels equips malmesos.
1: Continuem parlant de mobilitat, ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat tres persones ferides, dues de greus i una tercera en estat menys greu, aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:45.
4: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i també dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir les causes d'aquest accident.
1: Durant aquest matí s'han donat diversos accidents més en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quina és la situació actual, que ha anat millorant en les darreres hores. Eduard Sánchez, bon dia.
9: Hola, bon dia. De moment, aquesta hora ja va millorant el trànsit, especialment a la Ronda Litoral, que l'hem tingut tallada una estona aquest migdia en sentit de Trinitat. Ara ja queda bàsicament intensitat lentitud al voltant de Poblenou i de Barceloneta, sobretot en sentit Llobregat. A la resta de punts de la xarxa viària, també una millora clara de la circulació, malgrat, per exemple, a la Pota Nord, a la B20, encara hi tenim aturades a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Barcelona. També la C32, ja de forma més puntual, a la zona d'Argentona, de Mataró, en sentit nord, també afecta l'enllaç de la C60 en aquesta autopista del Maresme. I pel que fa a les vies de la Costa Brava, ens queda també encara la zona de la C35, a Llagostera, de fet, tant la C35 com la C65 en direcció Platja d'Aro. Pel que fa a les obres que afecten el tram de l'autovia 2 a l'altura de Jorba, ara mateix ja, si més no, de moment, queda intensitat en sentit Lleida. És tot, bon dia.
1: Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
4: De moment, això sí, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però hi continuen treballant 19 dotacions de bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens ho explica Norma Lebrero.
10: Un altre cap de setmana amb el pla Alfa activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats, ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar a les pluges de la primavera ja està sec.
11: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primavera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està allà doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos, només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir, els de Guadalajara, vull dir, tenim molts incendis al voltant i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia, no és diferent.
10: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
12: Les temperatures han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
10: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
1: Paral·lelament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
4: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la seva prevenció. Parlona ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
13: Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció. Crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
4: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
1: Tot això, com dèiem, hi ha previsió de pluges per aquesta tarda i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant aquesta previsió de pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta tarda i demà diumenge.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a la jornada d'aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral central i la zona sud.
1: El premi més gran de la història de l'ONCE ha caigut a Lleida.
4: Un bitllet de primera categoria de l'Eurojackpot venut al polígon El Segre ha deixat més de 71 milions d'euros a un afortunat encara no identificat. Des de Lleida de Televisió, Cel Márquez.
14: L'ONCE ha repartit a Lleida el premi més gran de la seva història, més de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot. El bitllet premiat de la categoria es va vendre al polígon El Segre, on habitualment comercialitza els cupons el venedor Sergio Martín Aznar.
15: Me llamaron los de la prensa de la ONCE que había dado el premio. Y yo digo, ¿70.000 euros? Y dice, no, 70.000 euros no. 71.000 millones de euros. Digo, ¡hala, qué dice! Sí, sí. Y bueno, pues, que no me lo creía. No me lo creía para nada. Y bueno, y gracias a la ONCE, gente discapacitada como yo, podemos tener un trabajo digno.
14: Martín, de 57 anys, ha repartit així el major premi de la història de l'ONCE, en un sorteig que també ha deixat més de 53.000 euros a Badalona. De moment, no ha transcendit l'identitat de la persona afortunada.
1: I no ens movem del Segrià, concretament anem ara fins al municipi de Rosselló, on aquesta tarda, en una estona, de fet, a 3:15, a la piscina, arrenca la cinquena edició del trofeu Cor Petit.
4: És un trofeu de natació amb aletes que pretén recaptar fons un any més per les cardiopaties congènites. Entre tots els detalls, la companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
16: A Catalunya hi ha actualment 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita. Un d'aquests infants és el Macià Florença, motiu pel qual el seu pare, una de les ànimes mater del Club Natació Almenar, va decidir que el trofeu de natació que organitzaven cada estiu havia de ser solidari.
17: Arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons.
16: El Macià, que ara té 4 anys, pateix d'aquesta afecció, tal com ha explicat el seu pare.
17: Té una tetralogia de Fallot, són 3 diagnòstics en un, i llavors doncs això, se li va tindre que reconstruir el cor només als pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé.
16: Al trofeu no hi faltaran els nedadors i nedadores del Club Natació de l'Hospitalet, i està obert a tothom. Qui participa segur de la competició és el germà gran del Macià, el Magí.
18: Ens tenen de dir preparats, i quan nos fiquem preparats, sí. I després quan diuen ja, nos tirem i nadem.
16: La inscripció costa 5 euros i el que es recapti va íntegrament cap a l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya.
1: Obrim el bloc cultural i ho fem a Mataró, que acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
4: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa més a partir de les 5 de la tarda.
1: Amb la Diada com a primer plat fora, avui arrenca aquesta festa major de Mataró, que s'allargarà fins dimecres en honor a les patrones de la ciutat, Santa Juliana i Santa Semproniana. Més enllà dels castells, aquesta nit té lloc el desvetllament bellugós, l'acte més icònic de la festa major, un dels actes més multitudinaris i esbojarrats de les Santes.
3: El desvetllament bé llogós transforma els carrers de Mataró en una gran festa popular amb el bequetero i les figures institucionals com a protagonistes, amb els gegants de la ciutat, la família Robafaves i un públic entregat al so del bequetero, una tonada que ja és tot un himne a la ciutat. Des de Televisió de Mataró s'oferirà en directe aquest acte, que es podrà seguir també en directe des de la xarxa Més.
1: I la Diada de les Santes serà el plat fort casteller d'avui, però no l'únic. La colla Joves Xiquets de Valls afronta l'últim cap de setmana de juliol a Constantí, acompanyats de la colla Joves Xiquets de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: Els de la camisa vermella afronten un últim compromís abans d'encarar la Firagosa, localitat del Tarragonès, amb motiu de la Diada de Sant Feliu. L'objectiu serà repetir Castelldenou, que ja va veure el carrer Major Constantí l'any passat i amb possibilitat de repetir el 5 de 8 aconseguit a la Riera de Gaià el passat dissabte. Els del carrer d'en Gasó afronten l'últim compromís del mes de juliol abans d'encarar un tram apassionant de temporada. A Constantí, qui també actuarà, serà la colla Jove Xiquets de Tarragona, que espera juntar castells de gama bàsica de nou i qui sap si proposar-se algun repte superior dels castells ja descarregats aquesta temporada. Serà un cap de setmana doble compromís per la colla tarragonina, que ho compartirà plaça amb les dues colles, les Xiquets de Valls.
1: I parlem també de música, perquè el Gran Teatre del Liceu va acomiadar la passada nit a Josep Pons en el darrer concert com a director musical.
3: La sinfonia número 8 de Gustav Mahler, la Sinfonia dels Mil, va ser la peça amb què Pons tanca l'etapa després de 14 anys en un espectacle amb l'aforament complet. La interpretació va reunir prop de 300 intèrprets entre l'Orquestra Sinfònica del Gran Teatre del Liceu, quatre cors i un repartiment internacional. El concert va culminar amb una ovació de més d'11 minuts amb el públic dempeus en el que va ser l'homenatge dels espectadors al fins ara director musical del Liceu. Pons continuarà vinculat, això sí, a la institució com a director musical honorari.
1: D'altra banda, el festival El Tinglado de Vilanova i la Geltrú ha viscut la segona nit de concerts a la Torre d'Enveja. Els Pets han estat al cap de cartell d'aquesta segona jornada.

0: A més del grup tarragoní, en plena celebració dels seus 40 anys, també hi han passat avui Maria del Mar Bonet, Nacho Vegas, Fetus, Diumingo i Marina Freixas. Aquesta nit de dissabte a diumenge es posarà punt i final al festival en grups com Talco o Crim com a plats forts.
1: D'altra banda, anem fins a Tarragona perquè Luz Casali actua aquesta nit al Teatre Auditori Camp de Mart en un dels concerts més destacats del Festival d'Estiu de la ciutat.
0: La cantant i compositora gallega diu que interpretarà els grans èxits que han marcat la seva carrera de 4 dècades. Ens ho explica des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
2: Tu juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero.
3: L'artista gallega presentarà el seu nou treball discogràfic Me voy a permitir, un àlbum que ella mateixa defineix com el més lliure i eclèctic de la seva trajectòria. El concert combinarà les noves composicions amb alguns dels grans èxits que han marcat més de 4 dècades de la seva carrera. Ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio que l'espectacle vol ser un pont entre el passat i el present de Luz Casal.
4: Un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues, fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, digamos, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo que es de autora, compositora, productora, etcétera.
3: El concert començarà a les 10 de la nit i s'inclou, de fet, és un dels grans reclams al Festival d'Estiu Camp de Tarragona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem el repàs de l'actualitat esportiva parlant de futbol, perquè el Barça ha guanyat 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada.
2: Els gols del Barça els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Font, Ebrima Tuncara i Àlex González. Per part de l'Europa, el gol el va fer Flavio Ribeiro. El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, s'ha entrenat amb el grup, però no va jugar aquest primer amistós.
1: Tot això, el Barça ja té rival per disputar el trofeu Joan Gamper. El pròxim 19 d'agost serà l'Al-Ahly egipci.
2: Aquest equip ha guanyat fins a 11 vegades la Champions africana.
1: L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 en l'amistós disputat aquest matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Bon dia. Empat en el tercer compromís de la pretemporada de l'equip perico i en el segon del conjunt arlequinat en un amistós aquí a la Dani Jarque, que ha estat força igualat. La primera part no ha tingut massa ocasions. La més clara ha estat un cop de cap de Pere Pons al límit ja del descans, que ha sortit desviada a l'esquerra de la porteria local. A la segona, amb els canvis, s'ha animat la cosa. El Sabadell ha obert la llauna amb una greu errada defensiva de l'equip de Manolo González, que ha acabat amb un gol en pròpia porteria de Rubén Sánchez, però poc després, Quique García, en una gran acció individual del veterà davanter, ha equilibrat la balança. De fet, l'Espanyol ha tingut ocasions en el tram final per poder-se haver endut la victòria, sobretot en un cop de cap que s'ha estavellat al travesser. Com diem, empat a un aquí a la Dani Jarque. Continua la pretemporada de tots dos equips per arribar al millor nivell possible a l'inici de la Lliga. El Sabadell, el pròxim compromís serà dimecres a Sant Oleguer davant el Manresa.
1: Tot això, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
2: I el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
1: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
2: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vila Blareix, pròxim partit de pretemporada el proper 29 de juliol contra el Castelló.
1: Baixem una categoria més. Primera Federació, el Nàstic debuta avui en pretemporada. Serà a les 8 del vespre al nou estadi davant l'Andorra. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: De moment, amb 10 incorporacions i 18 baixes, el Nàstic de Xisco Campos juga al nou estadi el que serà el primer partit de pretemporada. Un encontre atractiu davant d'un segona, l'Andorra. El tarragoní Eugeni Valderrama va ser el primer fitxatge. Torna a casa i està cridat a convertir-se en un referent de l'equip.
5: Molta il·lusió, com la de quan vaig començar de petit. Tinc moltes ganes de defensar l'escut i que la gent es senti identificada amb mi i que la gent que ve de fora també vegi que és un privilegi estar aquí i que és una gran, és un gran club i que ho disfrutaran molt amb la gent.
4: L'encontre juga a les 8 del vespre i és el primer dels 9 amistosos programats aquesta pretemporada.
1: A tot això, en bàsquet, el Barça ha fitxat l'alè nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 metres, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en xarxa, edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Nutrició amb Laura Crosas.
10: El pèsol. El pèsol, Pisum sativum, pertany a la família de les leguminoses i el fruit que consumim es troba a l'interior de la tavella. És ric en vitamines del grup B, vitamina C, proteïnes de fàcil digestió, hidrats de carboni, minerals com el calci, el ferro i el potassi i fibra. Gràcies a tots aquests nutrients, els pèsols són interessants per a la prevenció de la salut cardiovascular, pel sistema nerviós, per millorar el trànsit intestinal i per augmentar la sacietat. Els podeu comprar frescos, en conserva, congelats o secs, però cal tenir en compte que si els compreu frescos, per cada quilo de pèsols en gra que vulgueu, n'haureu de comprar 2 o 3 quilos amb tavella. Quan els peleu, és important que la tavella sigui ferma i estigui humida per dins. Es pot consumir de moltes maneres diferents, en cru, escaldat, bullit o saltejat, però sempre amb poca cocció. Podeu cuinar-los sols o afegir-los a plats de cereal, com l'arròs, o saltejar-lo amb ceba o en amanides per donar-li un toc cruixent, en cremes o fins i tot fer-ne hummus, que té una textura suau i dolça. Al ser ric en proteïna, també el trobareu en format texturitzat per a fer receptes vegetarianes com la lasanya o bolognesa, en format tempe o en pols per enriquir batuts. Aprofiteu per consumir-los frescos i gaudiu de l'activitat de desgranar el pèsol amb els petits de la casa, que a més de ser senzill, és força divertit.
6: La xarxa de comunicació local.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquest cap de setmana, en qualsevol camp municipal de Catalunya, potser a Vilanova, a Vic o a Amposta, una noia de 17 anys s'estrena com a àrbitre. Arriba nerviosa, amb la samarreta ben plegada a la motxilla i les normes del reglament encara ballant-li pel cap. Davant seu, dos equips d'infantils. A les grades, els pares. Alguns animen, altres, ja ho sabem, criden com si es juguessin la final de la Champions. Ella és una cursatista, d'aquestes que acaben de treure's el títol i que juga molt més que un fora de joc mal assenyalat. Es juga la confiança, l'autoestima, la capacitat de mantenir-se ferma quan el que tens al davant són 11 nens i 30 adults que et qüestionen, per què no dir-ho? I sí, és una noia, i això malauradament encara pesa, perquè en l'imaginari col·lectiu l'àrbitre ha estat sempre un home. I ara resulta que arriba una noia, jove, decidida, i amb una serenitat que molts voldrien, i s'ha d'aguantar mirades, comentaris i fins i tot insults cada vegada que prens una decisió. Ja cal ser valenta per començar a arbitrar un partit de futbol, però encara cal molta més valentia si ets dona, i encara més si tens 16, 17 o 18 anys, i també ha anat xiular un juvenil de tercera. I et trobes amb un entrenador que et diu com has de xiular, amb un pare que t'etziba que no tens ni idea, amb una mare que et diu torna't a casa, maca, i amb jugadors que et miren amb condescència, o pitjor, amb menyspreu. Són àrbitres cursatistes, sí, però sembla que han de demostrar el triple, que saben el reglament, que aguanten la pressió i que tenen autoritat, perquè si xiula un noi cursatista, pobra criatura, està aprenent, però si xiula una noia cursatista, ja no és una criatura, és una diana. Però i després tothom diu que s'ha de fomentar l'esport femení, que calen més dones en el futbol. Clar, com que queda molt bé les xarxes socials, però resulta que quan una noia agafa el xiulet no només ha d'arbitrar, ha de resistir. I potser el problema no el tenen les cursatistes, potser el problema el tenen els adults que no han entès que el respecte no es guanya amb experiència, es dona des del primer partit. Potser el problema el tenen els que només veuen una dona amb xiulet, en lloc d'un àrbitre que comença. Potser el problema, un cop més, el tenim nosaltres. Això no va d'un partit, va de trencar murs, de canviar la foto del futbol base. I sí, d'entendre que aquestes àrbitres cursatistes d'avui poden ser les que xiularan una final de Champions demà, o un clàssic, o una final del Mundial. Com ja ha fet la Marta Huerta de Aza, que també va començar a xiular amb benjamins en camps de terra. Però abans de tot això, han de passar per camps sense grades, per vestidors compartits, per mirades de menyspreu i per pares que es pensen que per pagar la quota tenen dret a tot, també a faltar el respecte. Així que una altra vegada que vegem una noia amb un xiulet i una samarreta d'àrbitre, recordem que no està fent un hobby, està obrint camí. I si no som capaços de respectar això, com hem dit abans, el problema no és del futbol, el problema és nostre.

0: I com que això no va només de paraules, hem volgut posar-hi veu. Veu de veritat, no la de tertulià de sempre ni la de la cronista que tot ho sap. Avui escoltarem un àrbitre cursetista, la que no surt als diaris, però xiula cada cap de setmana, en camps on no hi ha bar, però sí pressió, on no hi ha grades plenes, però sí crits, on no hi ha focus, però sí valor. Ella és la Judit Quinovar, ens ha obert les portes de casa seva per explicar-nos quina és la realitat de ser un àrbitre cursetista. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa més de 5 anys que arbitres, però abans sempre havia jugat a futbol. Parlant dels teus inicis, com van ser?
1: Doncs jo vaig començar a jugar a futbol al poble perquè tots hi jugaven i a mi també em va agradar. I el meu germà ja jugava a un equip federat, però la meva mare no em va deixar jugar a futbol fins als 11 anys perquè deia que era una noia. I un dia amb el meu pare vam anar a comprar unes botes de futbol i li vam deixar a la cuina i ella sempre em deia que no, que m'apuntés a l'atletisme. Però des d'aquell moment vaig començar a jugar a futbol a un equip de nois.
0: Quina era la situació del futbol femení quan tu vas començar?
1: Hi havia molt poques noies que jugaven a futbol i jo pràcticament no tenia referents femenines, només masculins.
0: Parlem una mica de la trajectòria. On vas començar i pels diferents equips que has anat passant?
1: Vaig començar al Montblanc amb nois perquè el meu pare entrenava allà, però com que no, ningú estava acostumat que les noies juguessin a futbol, els nois tampoc em van rebre de la millor manera. I després me'n vaig anar uns quants anys a Valls, a l'Atlètic Valls, on vaig jugar a futbol 7, però érem noies, però creia que se'm va quedar petit al camp perquè volia jugar a futbol 11 i vaig acabar jugant al Morell, futbol 11.
0: I de sobte, amb 17 anys, decideixes passar al món de l'arbitratge. Com prens aquesta decisió? No sé si abans t'havia cridat l'atenció o vas provar-ho.
1: Hi havia algunes companyes de l'equip del Morell que feien d'àrbitre i jo volia buscar alguna feina i quina millor feina que estigués relacionada amb el futbol. I doncs, quan van sortir les inscripcions d'àrbitre, em vaig apuntar, però no era conscient de que seria àrbitre fins que no va arribar al primer partit.
0: Recordes com va ser aquest debut com a àrbitre?
1: Va ser bastant desastre perquè va ser a la Salle de Reus, recordo, era un benjamí, a les 10 del matí i jo estava tan nerviosa que no vaig posar ni el temps. Sort que tenia el meu pare al costat dient-me el temps i tampoc vaig apuntar els gols, però bé, bé.
0: Què es necessita per ser àrbitre?
1: Doncs jo crec que es necessita molta paciència perquè la gent és molt maleducada i sobretot que et respectin i tenir autoritat perquè si no se te'n pot anar molt al partit.
0: Sovint es diu que el masculí és més físic i que el femení és més tècnic o més tàctic. Tu realment que has jugat i també ara estàs arbitrant en lligues masculines, ho consideres així?
1: En part sí. Jo crec que el femení té molta tècnica, però al final hi ha una igualtat, perquè sense físic tampoc vas enlloc. Així que sense les dues coses no crec que puguis arribar al mateix nivell.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Arbitrant.
0: Sí.
1: Doncs és que com que jo sóc àrbitre, no sóc àrbitre de tercera catalana, que no es considera àrbitre, sóc cursatista, em podria quedar amb el primer partit perquè, no sé, va ser molt important per mi, però també amb l'últim.
0: Perquè ara estàs lesionada, no?
1: Exacte. I fa dos mesos que no arbitro.
0: T'has sentit mai infravalorada o has rebut comentaris per part de la grada com que potser posaven en dubte o...?
1: Sí, i em va fer molta ràbia perquè no ho vaig considerar un comentari masclista, però després, al moment de marxar del camp, dic, uau, estava arbitrant i era a mitja part i un entrenador em va vindre i em va dir, tant de bo pitessis igual de lo guapa que ets. I al final, tu t'ho prens, t'ho pots prendre en aquell moment perquè estàs amb tensió com un halago, però és un comentari supermasclista i crec que molt fora de lloc.
0: L'any 2023 es van registrar 116 dones àrbitres, el que representava només el 6% en el futbol català. Aquestes xifres tan baixes, a què creus que es deuen?
1: Jo crec que perquè jo penso que hi ha moltes noies petites, perquè jo vaig començar amb 17 anys, que potser veuen l'arbitratge com una font del masclisme i tenen por a posar-s'hi dins, però jo crec que has de treure aquesta por fora perquè al final som tots iguals i t'acabaran tractant com un noi.
0: Uh-huh. Estàs arbitrant per aquí, per la zona de la demarcació. Com és el món de l'arbitratge aquí al nostre territori?
1: Jo crec que està molt bé perquè t'arriben a cuidar molt, estan molt damunt teu, però també hi ha molts interessos i s'interessen sobretot per la gent que pot pujar, per la gent que creuen que pot arribar a dalt, perquè al final tenir gent que estigui a les categories superiors a la delegació de Tarragona, doncs importa. I depèn com tu miris, pot ser bo o dolent, perquè jo que sí que vull pujar, però no al mateix ritme, per mi és bo, però una persona que està tercera catalana, segona catalana, i vol pujar ràpid, pot ser dolent perquè potser no el tenen tan considerat.
0: Arbitrar i jugar a futbol en general també és renunciar a moltes coses. A què has renunciat tu?
1: Doncs a jugar a futbol he renunciat a moltes coses lúdiques, com podria ser estar a les tardes amb les meves amigues, però també i sobretot arbitrar he hagut de renunciar a tots els caps de setmana. Jo estic estudiant a Lleida, INEF, i he hagut de baixar tots els caps de setmana a arbitrar, perquè tampoc està molt ben vist que te demanis festa cap de setmana sí, cap de setmana no. Però per mi no ha sigut... a mi m'ha agradat.
0: Uh-huh. El futbol femení ha evolucionat molt els últims anys. No sé si tu des de dins també has tingut aquesta sensació.
1: Sí, jo crec que sí, perquè ara hi ha referents femenins. Abans sí, hi havia l'Alexia, però jo quan vaig començar a jugar a futbol no tenia cap referent femení i ara hi ha molts equips femenins i això és lo guai, que les nenes es comencen a interessar més per aquest esport perquè veuen que des de dalt s'estan fent les coses bé.
0: I com veus el futbol femení aquí a la demarcació de Tarragona? Creus que realment els clubs aposten?
1: Doncs et podria dir que sí, però en part no, perquè per mi apostar... hi ha molts equips però que estan a les lligues més inferiors. Potser en els seus clubs no els donen el reconeixement que mereixen i això fa que no pugin.
0: I com es podria revertir aquesta situació? Què creus que cal?
1: Doncs cal apostar més per les noies perquè, per exemple, els dies d'entrenament. Per què les noies sempre tenen els pitjors horaris o menys dies d'entrenament quan els nois potser entrenen 3 dies a la setmana? Doncs crec que això seria un factor molt important.
0: Uh-huh. I ja per acabar, tens pensat dedicar-te al món de l'arbitratge o te faria il·lusió pujar de categoria?
1: Em faria il·lusió, però crec que és un món massa dur, que has d'estar molt bé psicològicament i no estic preparada. Primer de tot m'agradaria acabar la universitat i ja després poder-m'ho plantejar. Però és molt dur tant psicològicament com físicament. I arribar a dalt és gairebé impossible.
0: Bueno, escolta'm, Judit, gràcies i recupera't de la lesió.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Des d'aquí, després d'escoltar la Judit, volem donar-li les gràcies. Gràcies de veritat, perquè mentre uns només criden des de la grada, ella i totes les seves companyes prenen decisions, xiulen, s'exposen i ho fan amb coratge, amb ganes d'aprendre i amb una serenor que molts adults, diguem-ho clar, ja voldrien. Que no us faci por equivocar-vos, noies, perquè equivocar-se forma part del camí i el respecte, aquest que tant reclamen alguns que perden, es demostra precisament amb els que comencen, sigui al micròfon, al camp o amb un xiulet penjat del coll. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Aquesta cançó es diu Ni un duro.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ja la família doncs, em van ajudar una mica a decidir ben bé què volia fer. I al final, perquè la gent no sàpiga una mica, és tema històric, que de fet crec que s'ha perdut molt amb això dels temes de, dels treballs de recerca i doncs, la mestra que tenia, de fet, agraïa molt doncs, que tingués un treball d'història i que fos tan complet. I bàsicament, per començar, us explicaré una mica de què tracta i el fet de que hàgiu posat aquest títol anglès, París i Londres.
1: Sí, doncs bé, estem aquí atentes, tenim a la Cèlia Olodell aquí al control i explica'ns, doncs, a veure, per què vas posar aquest títol?
0: Bé, doncs això que us deia començava una mica pel fet de que m'agrada, diguéssim, una mica la moda i en el seu moment, com que jo no sóc d'aquí, sóc d'anglès, doncs allà va haver-hi una fàbrica molt important que de fet va tancar, però ara s'ha pogut obrir un museu i encara hi ha la màquina de vapor. Doncs vaig decidir amb la mare fer aquest treball i com que la fàbrica de Labourés,
1: sí,
0: per si algú la coneix, de fet...
1: Tenia una anomenada important, aquesta fàbrica, en el seu moment, eh?
0: Correcte, en el seu moment va ser molt important. I doncs el títol que rep ve una mica d'una història que em va explicar l'àvia, del fet de que va ser de tan importància aquesta fàbrica doncs que la gent ja comparava amb París i Londres, amb grans ciutats, i així va quedar. Anglès,
1: sí,
0: París i Londres.
1: Anglès al nivell de París i Londres.
0: Correcte,
1: es veien.
0: Correcte.
1: Sí, sí. Els més grans d'Europa, per dir-ho així,
0: correcte,
1: no? Sí, sí. De tota manera, París, Londres i anglès ja ve a ser una mica, no...
0: Sí.
1: Anglès, Londres...
0: Correcte, sí. Ja ha fet una mica de diferència de ciutat, sí, i de magnitud, però...
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ostres, quan m'ho va comentar la iaia, diu anglès, París i Londres.
1: París i Londres, sí,
0: aquest,
1: sí.
0: Aquest ha de ser el títol.
1: Sí, molt bé. Doncs comencem. És, com dius, un tema històric. Doncs engeguem amb la història aquesta, no?, d'anglès i d'aquesta indústria tèxtil que sobretot al segle XIX i XX es va desenvolupar molt a Catalunya en general, però també concretament anglès.
0: Bueno, sobretot explicar-vos que la fàbrica comença una mica pel fet de com anava evolucionant a nivell històric totes les coses, totes les indústries, les noves màquines que es feien. I a partir d'aquí, diguéssim que tot comença una mica a Gran Bretanya,
1: sí,
0: que és el punt inicial on comença tot, i allà, de fet, es van començar a fer màquines que feien que els processos de tant tèxtil com la fàbrica que us explicaré, com altres procediments, es feien molt més fàcil, i a partir d'aquí aquestes màquines van viatjar fins aquí a Catalunya,
1: sí,
0: sobretot Barcelona, mm-hmm, i això, que de fet les tèxtils
1: van ser importants.
0: Correcte, van ser molt importants perquè el fet d'haver-hi tant de rius i tot això, que es construïn les fàbriques allà al costat, doncs van venir cap aquí.
1: Sí, sí, o sigui, es va establir tota aquesta industrialització tèxtil a Catalunya. I bé, concretament anglès, per què?
0: Doncs penseu... que aquesta família, la família Borés, no era d'aquí, no era d'anglès, sinó que era, diguéssim, de la part de Tarragona tirant cap a Lleida.
1: Sí.
0: Doncs era d'aquella part i allà ja tenien les seves fàbriques, ja tenien les seves indústries i, de fet, hi havia molta competència,
1: uh-huh,
0: perquè hi havia molts de rius que passaven per allà i es construïen allà les fàbriques. I van decidir venir cap a la selva pel fet de que hi havia menys competència i, com que hi ha el riu Ter... que feien servir, diguéssim, el riu per generar energia amb la màquina de vapor, doncs van aprofitar i van...
1: Es van instal·lar a anglès, sí, sí.
0: Sobretot també, perdó, que el fet de que les terres, quan tu volies mm-hmm. comprar terres abans, diguéssim, el que valien aquelles terres, a vegades, segons el territori,
1: sí,
0: si anaven més al costat de Barcelona, que hi havia més gent, eren molt més cares.
1: Esclar.
0: Llavors van aprofitar venir aquí, les terres eren molt més...
1: assequibles, no?
0: Assequibles, diguéssim, de treballar, i per això van decidir muntar la fàbrica aquí.
1: Sí, sí. Com a curiositats, expliques també que hi havia un tren a Olot.
0: Correcte.
1: N'hem sentit parlar del tren d'Olot.
0: Correcte.
1: Quina funció feia?
0: El tren d'Olot, diguéssim, és una mica mita perquè ja no hi ha tren, encara que hi ha alguna banda que es pot veure alguna cosa de lo que va quedar. I, bàsicament, aquest tren d'Olot anava d'Olot a Girona.
1: Només?
0: Només d'Olot a Girona. I la importància que tenia aquest tren, pensaríeu que és per la gent, que la gent venia, es podia traslladar amunt i avall.
1: Però no.
0: I no va ser així. La veritat que és una llàstima, però la cosa no va ser així, sinó que va ser un tren que es va construir, diguéssim, més dedicat als negocis.
1: Portar mercaderies.
0: Correcte, portar mercaderies amunt i avall. I, bàsicament, a Anglès hi havia una família, que ara, de fet, no recordo el nom, que tenia tots els terrenys, diguéssim, tots els boscos, i, clar, penseu que abans no es construïen les cases amb totxanes i tot això, sinó que es feien amb fusta.
1: La fusta era un material que tenia moltes
0: aplicacions.
1: Correcte,
0: una matèria primera que es feia servir moltíssim. I, clar, per construir les cases es feien amb fusta. I les grans ciutats, com ara Girona o Barcelona, necessitaven d'aquesta fusta, i doncs aquest tren permetia, diguéssim, transportar aquesta fusta amunt i avall.
1: Ah.
0: I per això es va construir el tren.
1: La funció del tren d'Olot era aquesta.
0: Correcte, era més mercaderia que no pas que la gent es pogués traslladar amunt i avall. Tot i que, evidentment, es va fer servir per la gent.
1: També. Bé, centrem-nos, doncs, amb la fàbrica Borés. Els orígens i la fundació una mica ja l'has explicat, no? Que els orígens d'aquesta família eren més de cap a la zona de Tarragona-Lleida.
0: Correcte.
1: Perquè era més econòmic i perquè hi havia el riu Ter, van venir cap a...
0: I a partir d'aquí van venir aquí, sí, correcte.
1: Sí. Això seria el començament... I la van construir i van fer com una inauguració així important, no?
0: Correcte, van fer una inauguració important perquè, de fet, ja pensaven que la fàbrica anava a ser molt important. I es van construir tres naus, que, de fet, aquestes naus estaven, diguéssim, d'una manera organitzades. I a partir d'aquí, doncs, a cada una de les naus hi havia uns procediments, una organització estricta que s'havia de seguir... I, doncs, a partir d'aquí es va construir la fàbrica, que, de fet, va trigar uns 2-3 anys a construir-se.
1: Clar, segur que era molt gran, no?
0: Correcte. Mm. El fet de que fos una magnitud tan gran, doncs, va tardar lo seu.
1: Sí, sí.
0: I, de fet, també va ser, diguéssim, molt important el fet de que, més que una fàbrica, es considerava una semicolònia pel fet de que... Quan parlo de semicolònia em refereixo més com si fos un petit poblet. No una colònia com a tal, sinó una semicolònia del fet de que hi havia menys coses,
1: sí.
0: Però la gent podia fer la vida dintre la fàbrica i a voltants i no havia d'anar al poble d'Anglès, que fins i tot estava al costat.
1: Ja, es podien abastir de tot allà a la zona on vivien, no?
0: Correcte, s'organitzaven ells mateixos, tenien... Si volies anar a tallar-te els cabells podies anar-hi.
1: Ah, sí.
0: Si volies anar a alguna botiga podies anar-hi. També hi havia la seva escola, la seva església per anar a resar, els seus camps.
1: Sí.
0: Llavors tenien allà una mica construït tot.
1: Sí, un poblet...
0: Correcte, feien
1: que potser dia això feia que podria ser que no es relacionessin tant amb la gent autòctona d'Anglès.
0: Sí, però després us explicarem el fet de que hi havia molta creació de llocs de treball.
1: Sí.
0: Llavors, per molt que hi havia molta gent a la fàbrica i podia viure allà, perquè de fet hi havia habitatges que estaven construïts a lo que ara queda al costat del dia,
1: sí.
0: Doncs la gent del mateix poble també venia cap a la fàbrica a treballar.
1: O sigui que allà es trobaven els que eren ja d'Anglès i els altres que havien vingut a viure aquí, a aquesta
0: Correcte.
1: Colònia, no?
0: D'una manera o altra, la gent del poble anava cap a la fàbrica.
1: Sí, sí, sí, sí. Bé, i dius que eren tres, no? Tres naus molt
0: tres
1: grans.
0: Tres naus,
1: sí.
0: Correcte. Aquestes naus, al final, el que volien era organitzar-se de la millor manera,
1: sí.
0: Per tal de crear el màxim de teixit possible, i doncs a partir d'aquí, a cada banda hi havia estava organitzat d'una manera i ho podien produir, doncs, d'una manera més eficient.
1: Sí, sí. I... Es preveia el tema seguretat en aquella època, les fàbriques?
0: Bé, aquest és un tema molt important i que crec que tractar-lo està molt bé. I és el fet de que la seguretat, com ara que hi ha...
1: Tantes normes.
0: Correcte, tantes normes, que de fet has de prendre ben bé la feina que fas, els riscos que pot tenir. Abans no era així, i menys en una fàbrica, que a la fàbrica penseu que hi havia molt soroll, que hi havia molta pols... que hi havia molts de problemes i passaven moltes coses a nivell...
1: Amb les màquines, segurament.
0: Amb les màquines, segurament, que després ho explicarem. Doncs, clar, la gent abans no es posava, per exemple, una mascareta si passava qualsevol cosa del tema de la pols que t'entrés als pulmons, i, de fet, això provocava moltes malalties a la gent
1: més
0: endavant. O, per exemple, el soroll, abans no es posaven cascos d'aquests insonoritzats perquè no escoltessin les màquines, sinó que anaven tot el dia treballant i...
1: Moltes hores.
0: Correcte, moltes hores, i la gent fins i tot quedava sorda i i això. Després, el tema de les màquines, que ho estàvem comentant, clar, les màquines no hi havia seguretat, ningú les podia tractar, encara que després explicarem que els nens tenien una part molt important. Doncs clar, penseu que si passava qualsevol cosa, posaves la mà on no tocava, et podies tallar la mà, un braç,
1: sí.
0: I era
1: sí,
0: era,
1: sí.
0: Era dur.
1: Clar. I per tot això, de tota manera, en aquesta fàbrica es va anar innovant molt, no? Sempre portant les màquines com d'última generació, es va anar innovant.
0: Correcte, penseu una mica que el fet de que arribin màquines més modernes, més innovadores, clar, si abans penseu que necessitaves moltíssimes persones per crear segons quin tipus de teixit, ara es feia molt més fàcil, en podies produir molt més, la producció era molt més gran, podies generar més ingressos i al final això era com una roda, no?
1: Sí.
0: I quan més generaves i més feies, encara volies produir encara més. I doncs això del fet de que hi hagués innovació constant, que es fessin més coses, que es produïssin més, que hi hagués més gent, doncs, d'una manera o altra, doncs, agraïa molt, doncs,
1: sí.
0: Tot això.
1: Molt bé. I què en saps dels Burés, d'aquesta família?
0: Doncs els Burés, com us comentava, era una família que vivia cap a la part de Lleida i Tarragona, i tenien moltes fàbriques, i una família, quan té moltes fàbriques i tenia molts cèntims, el que volia era construir més fàbriques.
1: Ampliar.
0: Correcte, ampliar una mica, diguéssim, el seu negoci, i al final les fàbriques que tenien allà, tota la competència, doncs van decidir traslladar-ho cap aquí a Anglès, i al final va ser una mica la seva vida, que es traslladaven de Tarragona cap a Anglès.
1: S'hi van quedar, Anglès.
0: Correcte, s'hi van quedar, perquè també tenien la seva casa, venien de tant en tant, que si els estius, que si l'hivern, i feien una mica la vida amunt i avall.
1: Mhm. I la fàbrica, de fet, s'abastia de la força del Ter, no?
0: Correcte. Penseu que la força del Ter és de les coses més importants pel fet de que aquesta força que tenia l'aigua generava, a partir de la màquina de vapor, electricitat. I aquesta electricitat es traslladava a totes les màquines que hi havia per fer-les funcionar. I el problema que... Bueno, el petit problema que hi havia era que moltes vegades aquesta força de l'aigua no és lo suficient.
1: Per exemple, no n'hi havia prou.
0: Correcte. A l'estiu, que hi ha moltes sequeres, sí. I qualsevol cosa, doncs feia que hi havia d'haver-hi una caldera que hi havia al costat, que es feia servir amb carbó.
1: Bueno, per afegir una mica d'energia.
0: Correcte.
1: No?
0: A partir d'aquest carbó que es cremava es generava energia que amb una mica que es produïa també amb la màquina de vapor, doncs feia, es traslladava a les màquines i es feia servir per funcionar.
1: I per aquí aquesta zona, els Burés van ser dels primers que van venir, que s'hi van instal·lar, o ja hi havia altres fabricants?
0: Correcte, sobretot hi havia diria botigues i tot això que hi havia al costat del poble, però com així indústries grans com la fàbrica de Burés van ser els primers que venen. Sí que és veritat que les zones de lo millor de Mer, ja tirant cap a Bescanó i tot això, també hi havia alguna fàbrica, però no era de la magnitud que tenia la Burés.
1: I has explicat abans això, que hi havia habitatges per als obrers. Tots aquests es van construir de cap i de nou, tots aquests habitatges, no?
0: Correcte, aquests habitatges
1: al
0: també...
1: Al voltant de la fàbrica.
0: Correcte. En tenim... Bé, us explicaria que a dintre la fàbrica ja hi havia els seus habitatges, però aquests habitatges es feien servir per les persones que tenien un càrrec molt més important.
1: Ah, ja.
0: Llavors, aquestes persones ja es quedaven a dormir allà a la fàbrica i ja no havien de traslladar-se amunt i avall. I després, a mesura que la fàbrica es va anar fent més gran... Clar, quan més capacitat o més llocs de treball necessites, es van decidir construir aquests habitatges i eren diferents blocs on la gent dormia amb unes condicions no gaire agradables, però que facilitava el fet de que la gent pogués traslladar-se i venir a Anglès, sí. Pel fet de treballar a la fàbrica.
1: Sí, sí, sí. I saps més o menys quants treballadors hi va haver en aquesta fàbrica Burés?
0: Bé, com tots els negocis, moltes vegades no es comença...
1: Amb massa gent, va creixent.
0: Però a poc a poc van anar evolucionant, van anar fent, i va haver-hi un punt que van haver-hi unes 1.200 persones així treballant a la fàbrica.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, això devia suposar un canvi important per a Anglès. Sí, sí. Ens expliques també les màquines de vapor a Catalunya. Quan es va començar a conèixer la màquina de vapor aquí?
0: Bé, les màquines, sobretot, penseu que abans es feien servir moltes màquines, no la de vapor, però es feien servir màquines per tal de donar energia a altres coses. Però la màquina de vapor va arribar un moment que es va venir de, com es deia, de Gran Bretanya,
1: sí,
0: i es construïen aquí a Barcelona, que ho construïa la Terrestre i Marítima, que es dedicava, sí, a construir aquestes màquines, i doncs ajudava, doncs, a generar energia a partir de l'aigua.
1: Uh-huh. I la de la Borés era estàndard, el tipus de màquina que se solia utilitzar, o era especial?
0: Bé, s'ha de dir que la de la Borés era de les millors que hi havia en el seu moment i ajudava moltíssim, doncs, a que aquest procediment fos molt més fàcil. I sí que és veritat que, tot i que s'anava evolucionant, aquella màquina ja era prou eficient com per fer-la funcionar de la millor manera i que anés molt bé. Uh-huh. I per això no es va, diguéssim, canviar, sinó que sempre hi ha hagut la mateixa, i de fet ara, si algú la vol visitar, encara pot, i es pot fer funcionar. I
1: funciona i tot.
0: Funciona i tot.
1: Doncs si quereu una màquina bona i això de durada, eh? Bé, doncs aquesta fàbrica es va instal·lar a l'època que hi havia aquesta expansió de tot el tèxtil a Catalunya, i com és que es va expandir tant el tèxtil en aquesta època?
0: Bé, el tema del tèxtil és... clar, tothom necessita roba, no?
1: Sí.
0: Ara, avui en dia, sabem que la roba ens arriba, per exemple, d'altres llocs.
1: Vés a saber d'on, no?
0: Vés a saber d'on, de la Xina i tot això. I doncs, abans es necessitava, sobretot, pel tema de que la gent necessitava vestir-se, tot i que ara no tenien tanta roba com abans.
1: Però feia falta.
0: Correcte. Feia falta, i doncs això, les tèxtils eren, diguéssim, les fàbriques que tu construïes com a més assequibles pel fet de que tenies aquests permisos per l'aigua.
1: Sí, utilitzar l'aigua, per això que deies, buscaven zones a la vora del riu.
0: Per utilitzar l'aigua en aquestes zones a vora del riu, i per això la gent decidia construir aquestes fàbriques.
1: Sí, sí. I en el cas de la Borés feien un procés, diversos processos, no? Perquè començaven per el tissatge.
0: Bé, els processos, diguéssim, que estava molt pautat i que tot tenia el seu procediment. I la veritat que el tema del tissatge, penseu que era una mica quan t'arribava tot el cotó, la, sí, manera de tractar-lo. Dic cotó perquè era el més utilitzat.
1: A veure, esclar, fibres sintètiques no hi havia en aquella,
0: no,
1: època. O sigui, bàsicament cotó, lli o fil,
0: cotó,
1: no crec.
0: Cotó, lli i poca cosa més, la veritat.
1: No hi havia res més.
0: Era, diguéssim, el més assequible o el més barat que tu podies comprar a altres bandes per fer venir aquí.
1: Gairebé, o l'únic tipus de producte
0: per fer
1: el tèxtil. No hi havia tampoc altres fibres en aquell moment.
0: Cotó i lli eren les més, sí, més, sí, habituals.
1: Uh-huh. I bé, començàvem pel tissatge, però després també la tintura i l'estampació també la feien a la Borés.
0: Sí, allà mateix, de fet, va haver-hi un punt que, per temes de la guerra i tot això, la fàbrica feia les robes de l'exèrcit.
1: També.
0: També feia les robes de l'exèrcit. Llavors, en un moment o altre, doncs, feien aquesta tintura i estampació de la marca que tenien, uh-huh, que es deia el burrito.
1: El burrito, deia?
0: El burrito es deia. I, doncs, estampaven aquesta imatge sobre les coses que es feien.
1: Sí, sí, el seu logo, per dir-ho així.
0: Correcte, el logotip.
1: Sí. I també feien confecció, o sigui, que començaven pel començament, no?, pel producte, que era el cotó, o el lli. Feien després el tissatge, la tintura, estampació i la confecció també.
0: Penseu que allà els procediments es feien de principi a fi,
1: sí,
0: fins que es traslladaven a les botigues o on s'hagués de traslladar, i doncs això, el procediment era aquest, i es feia tot de principi a fi.
1: O sigui que possiblement, com amb el que deies, no?, que van fer els estampats o els tints per a l'exèrcit, també feien els uniformes, possiblement.
0: Correcte.
1: No? Sí, sí. I llavors ho repartien, no?, a les botigues, cap allà on tenia sortida.
0: Sí, de fet, em sembla que allà a la mateixa fàbrica ja podies anar...
1: Es
0: podria comprar la roba. Però sobretot aquesta roba, diguéssim que es traslladava a fàbriques importants que hi havia en altres bandes, ja no dic d'aquí a Catalunya, sinó fora.
1: Sí.
0: O que es demanava que hi hagués una quantitat molt, molt gran de productes i que es traslladava a aquell lloc.
1: I també ens expliques que hi havia diferents màquines de filatura, no? Ens expliques cada una, per exemple, la Mulegeni?
0: Bé, hi havia, diguéssim, moltes màquines. No vull entrar directament en cada una de les màquines perquè si no ens faríem un tip.
1: Perquè cada una té un funcionament
0: Correcte.
1: Especial.
0: Correcte, cada una té un funcionament diferent. Penseu que tenim la Mulegeni, la Salfactina, la Bergadana, i doncs cada una té el seu punt, cada una feia les seves coses i a partir d'aquí anaven evolucionant i cada una feia molt més ràpid el procediment.
1: I totes aquestes eren simultànies o van anar sent una darrere l'altra?
0: Sí, anaven una darrere l'altra i segons el producte, com dèiem, el cotó o el lli, clar, segons el producte també n'hi ha que són molt més difícils
1: de treballar,
0: de
1: no?
0: tractar. Llavors es feia servir, si pel cotó es feia servir la bergadana, per exemple, pel lli potser es feia servir la salfactina. Llavors anaven variant una mica.
1: I tot això va suposar un canvi anglès, un canvi econòmic, un canvi social. El poble devia créixer molt, segurament, no?
0: Bé, sí, quan penseu que una fàbrica tan important com la que va ser la Borés va aterrar anglès, un poble que, diguéssim, no estava molt desenvolupat, sinó que tenia la seva gent, les seves costums, doncs al final ajuda molt que un poble, en el seu moment, quan veu una fàbrica tan gran i està al voltant, ajudi molt a l'economia d'aquell poble, no? Al final, la gent que venia, que tenia que consumir, que anava a les botigues, diguéssim, a comprar qualsevol cosa que necessitaven, doncs ajudava una mica a l'economia del poble mateix. Llavors, per això va ser molt important, no?, que vingués una fàbrica d'aquesta magnitud allà,
1: sí, sí.
0: allà anglès.
1: I ells devien crear molts llocs de treball. Allò
0: sí.
1: que deies, mil no sé quants.
0: Sí, que van haver-hi mil i pico treballadors. Doncs penseu que moltes vegades, en el temps d'abans, no hi havia fàbriques tan grans com la de la Borés. Llavors es necessitava de gent que vingués i també una mica, com comentàvem abans, el tema del tren d'Olot, doncs permetia a la gent venir cap aquí.
1: Desplaçar-se.
0: Correcte, desplaçar-se. També teníem la gent d'Anglès, la gent d'Osó, la gent del Pasteral també, la gent de Vilanna. Llavors tots i cada un venien cap allà i el fet de que hi haguessin més llocs de treball doncs ajudava l'economia de tots els pobles.
1: Clar. I quina vida portava la gent que treballava allà a la fàbrica?
0: Bé, és una mica... No m'agrada explicar-ho gaire, el tema dels treballadors, perquè penseu que abans les condicions laborals no eren les millors.
1: No, segur que no.
0: Llavors, una mica la vida dels treballadors era sempre la mateixa. Em sembla que el diumenge tenien festiu, era l'únic dia que tenien com una mica d'esbarjo, que tractaven una mica els seus camps, les seves coses. Llavors, la seva vida era sempre rutinària, la mateixa... De dilluns a dissabte
1: a treballar. A la fàbrica, amb el soroll, amb la pols, que tu deies, no?
0: Treballar,
1: amb
0: treballar, riscos. Treballar. Penseu que abans les jornades laborals no eren de 8 hores o de mitja jornada, abans eren de 12, 16 hores.
1: Sí.
0: La gent tenia una vida molt més...
1: Molt dura.
0: Molt, molt més dura que
1: sí,
0: avui
1: sí.
0: en dia.
1: I els treballadors, era tot homes o hi havia també dones?
0: No, hi havia homes, dones i nens.
1: Nens també.
0: Nens també. En el seu moment, les dones van ser de les persones més importants que van haver-hi, perquè penseu que abans es cobrava per setmana, es cobrava 5 pessetes als homes, 2 pessetes les dones i una pesseta als nens. I, clar, penseu que abans la visió que tenia un encarregat o la persona propietària de l'empresa pensava, si jo haig de fer venir persones que treballin, per què haig de fer venir un home que m'acosta 5 pessetes, si puc portar a 2 dones i un nen?
1: Esclar.
0: Que ja són 3 persones treballant.
1: Sí.
0: Llavors, penseu que la mentalitat que tenien abans les persones de poder doncs era molt més diferent a la d'ara, no? I a més, a vegades, com passava la gent, distribuïa una mica el tema de la fàbrica. I les dones, sobretot, reinaven a el que és les persones que hi treballaven, i el que eren els alts càrrecs era més format per homes.
1: Ja. Yeah.
0: Llavors, com comentàvem, els nens, diguéssim que hi havia molt de treball infantil, no tan sols hi havia la fàbrica, sinó hi havia hagut altres punts, però la fàbrica, sobretot els nens, eren molt importants pel fet de que tenien les mans petites, podien treballar molt més bé les coses que hi havien, però sobretot la feina que se'ls donava era que a les màquines, una
1: sí.
0: persona que té la mà gran no la pot arreglar.
1: Clar.
0: Llavors necessitaves d'una mà petita,
1: sí.
0: d'una mà curosa, doncs, que arreglés aquelles
1: les
0: màquines.
1: Les peces petites o... De... Sí.
0: Correcte. que arreglés doncs, aquelles màquines per tal de tornar-les a fer-les funcionar, o si hi havia algun problema, doncs arreglar-lo.
1: Sí, sí.
0: I per això els nens també tenien molta importància, igual que les dones.
1: És clar. Però, de tota manera, pel que deies, Déu-n'hi-do, no? Això que els homes cobressin 5 pessetes, que era una misèria, si ho mires des d'ara, i les dones només dues, fent les mateixes hores i fent tot igual, era una injustícia molt grossa, eh? Era... I els nens, que treballessin els nens petits per una pesseta.
0: Correcte, els nens petits des dels 8, des dels 8 anys o des de que ja podien fer alguna cosa i els portaven cap a la fàbrica. Penseu que abans les famílies no tenien els recursos que tenim ara,
1: esclar,
0: totes les facilitats que tenim. Llavors, al final, se necessitava de l'ajuda de tota la família, de tot el poble, per tal de que cadascú pogués anar tirant, de que tingués el seu menjar, les seves coses, i que també al final abans hi havia moltes famílies que abans feien... clar, no vull que soni malament, no? Però que es feien molt més fills que ara.
1: Sí, es tenia més fills.
0: Es tenia molt més fills que ara, 5-6 fills.
1: Sí.
0: I al final també ajudaven una mica la família de... Si tinc més fills, podrem generar més cèntims per tal de que...
1: O sigui, els veien com una inversió, els fills. Era una visió diferent.
0: És que no vull dir-ho així, però...
1: però sí.
0: D'una manera o altra ajudaven a la família que tots poguessin fer-ho d'una mica més amena.
1: Sí, sí, sí. De fet, ara estem... D'això deu fer més de 100 anys. Quan va començar aquesta fàbrica? A començaments del segle XX, no?
0: A començaments del segle XX, sí, que es va construir, que es va fer tot. Llavors...
1: Sí, sí. I, sortosament, amb aquests 120 anys hem evolucionat moltíssim, no? Amb tot el tema social, amb tot el tema dels obrers, dels horaris, dels drets... Hem evolucionat molt, sortosament.
0: Per sort sí que hem evolucionat molt. A principis, quan passaven aquestes coses, que de fet ja hi havien hagut anys enrere, teníem molts de conflictes laborals que no permetien a la gent que, tot i les hores que feien, doncs, que se'ls recompensés de la millor manera, perquè
1: esclar,
0: abans... Penseu la feina que tenien, les 16 hores que tenies i només cobraves el que cobraves una misèria,
1: sí,
0: no? Llavors la gent no estava d'acord amb tot allò que cobrava, les facilitats que se'ls hi donaven. Llavors, d'una manera o altra, necessitaven reivindicar-se per tal de que aquestes ajudes o aquests cèntims que se'ls donava puguin ser molt més
1: clar,
0: grans.
1: De tota manera, si ara aquí, com dèiem, tot ha millorat, però potser tot aquest tipus de feina, de dinàmica, de que es cobri molt poc, que hi hagi nens i tot això, en molts països del món continua existint, i per això ens poden portar roba molt barata d'altres llocs.
0: Correcte, és una llàstima que avui en dia passin aquestes coses, però és la realitat. A molts punts de no vull dir llocs concrets perquè no ho sabria dir, però sí que en sóc conscient de que moltes vegades a molts llocs es fa explotació laboral, tant de nens joves com de persones ja més grans,
1: sí,
0: sinó pel fet de no per ajudar aquestes persones a refer la seva vida, sinó d'una manera o altra, doncs...
1: En molt males condicions.
0: En molt males condicions, i el fet de que tu puguis generar molt més en benefici de l'empresari.
1: Sí, sí, sí, sí. Això continua existint.
0: Sí, sí, de fet, sí.
1: I en aquell moment la salut dels treballadors es tenia en compte?
0: No es tenia en compte.
1: No
0: es tenia en compte, perquè...
1: Les baixes no existien, no?
0: Les baixes no existien. Penseu que en aquell moment no hi havia les facilitats que hi havia ara, de medicaments, de coses que et poden ajudar a estar bé amb la teva salut, sinó que abans hi havia el metge de capçalera que et podia ajudar amb alguna cosa,
1: sí,
0: però no et treia d'aquestes coses, com comentàvem abans, del tema de la pols, que t'entrava als pulmons,
1: sí,
0: i això ja te quedava per sempre... o de les coses que podien passar dintre la fàbrica, que d'una manera o altra no t'ajudaven ni preveien que tu poguessis estar bé.
1: O sigui que no hi havia cap mena de previsió en salut, tampoc. I les condicions laborals?
0: Doncs això, les condicions laborals ara tractava...
1: Contractes i tot això suposo que tampoc devia ser com ara.
0: Bé, abans també hi havia una mica el tema de fitxar, que se fitxava per veure les hores que feia cada un i tot això, i poca cosa més, la veritat.
1: Res més. Però van començar a sortir conflictes laborals. Suposo que la gent veien que treballaven en unes condicions que no eren les que tocaven. Es van començar a haver conflictes, no?
0: Sí, abans ho estava comentant una mica, el tema dels conflictes, que abans la gent necessitava de bons recursos, volia viure bé, com es pot viure ara, que abans la vida...
1: era treballar i prou.
0: Per desgràcia, hi havia moltes misèries, llavors la gent volia tenir una vida digna i d'alguna manera o altra doncs, feien aquestes, reivindicaven per tal de que es poguessin donar més visibilitat. No? I també tenim el tema de les vagues.
1: Es van començar a fer vagues.
0: Correcte, es va començar a fer vagues per tal doncs, de, com deia, reivindicar una mica el que estava passant. I sí que és veritat que tot això de tema de vagues, conflictes i tot això, d'una manera o altra no beneficiava el que era el treballador, perquè penseu que si una persona faltava a treballar...
1: No cobrava.
0: Llavors, per molt que hi haguessin vagues i et volies reivindicar, sabies perfectament que no, aquella setmana o aquell dia no cobraves.
1: No ingressaries res.
0: Correcte.
1: Quin paper hi tenien els sindicats?
0: Bé, hi han dos... Bueno, si puc integrar tot el tema de sindicats, associacions de treballadors i cooperatives de consum...
1: Sí.
0: Bé, us explicaria el fet dels sindicats, una mica que ajudava, no volia tractar d'ajudar a tots aquests treballadors, al igual que l'Associació Internacional de Treballadors, perquè tinguin unes millors condicions laborals, que tinguessin més ingressos i poguessin tenir una mica de vida digna, no?
1: Uh-huh.
0: I també el tema de les cooperatives de consum, al final, en aquells temps tots ajudaven entre tots, tots volien viure de la millor manera i aquestes cooperatives de consum ajudaven a si, per exemple, alguna persona faltava a treballar aquest dia, doncs hi havia un recull de cèntims doncs, que te podia ajudar. Si aquell dia no podies anar a treballar, doncs te donava aquests
1: però
0: cèntims que recollies cada un.
1: Però això s'organitzaven els treballadors pel seu compte o era la fàbrica?
0: No, pel seu compte. Això...
1: O sigui, que veien que un dia un estava malalt, es quedava sense treballar, llavors van dir, doncs fem una mica de bossa de reserva, no?, per aquests casos.
0: Correcte. Penseu que si cobrava un home 5 pessetes o una dona 2 pessetes, i els nanos una passeta, doncs, intentaven tots ajudar-se entre si, feien, diguéssim, com una butxaca comuna,
1: sí,
0: no?, una guardiola, i posaven una passeta al mes i doncs ajudava aquelles persones doncs, que no podien venir per qualsevol cosa que els havia passat, poguessin cobrar igualment.
1: Sí, sí.
0: I també s'ajudaven molt entre si pel fet de que hi havia comerços i tot això, que a vegades també comprar qualsevol cosa costava molts diners, no? I si s'ajudaven entre si, podien fer que comprar una cosa fos molt més assequible.
1: Sí, sí, a les botigues, als comerços que hi havia per allà,
0: correcte,
1: també procuraven això, no? Que fos assequible a tothom. Ens parles també de l'electricitat.
0: Sí.
1: No hi havia electricitat a aquella època o com anava?
0: A veure, l'electricitat, no vull entrar-hi molt, però sí que és veritat que hi ha un punt molt important que fa d'Anglès un poble molt més gran, i va ser que Anglès es considera com el poble, el primer poble de tota Espanya que va tenir enllumenat públic, gràcies a, penseu, al fet de que la fàbrica produïa aquesta energia, es va traslladar, diguéssim, al poble en si.
1: Sí, va anar cap al poble,
0: no de la manera que coneixem ara, que s'enlluerna tot, sinó que hi havia una petita llum a la plaça.
1: Clar.
0: A la plaça, i doncs es va traslladar aquella energia cap a aquell fanal, aquell petit fanal que hi havia, que de fet s'encenia i s'apagava, i doncs es va, diguéssim, com fer una gran festa, i allà s'hi feien sardanes i tot això. També hi havia el casino. Llavors, la gent estava allà i es va catalogar com el primer poble que tenia enllumenat públic a tota Espanya.
1: Déu-n'hi-do, no? Anglès, sí. Pioners amb això també, eh?
0: A vegades, si no...
1: Sort que ho expliques, perquè tot això no ho sabíem.
0: Sí, a vegades, si no coneixes una mica la història...
1: No, la Sally tampoc ho sabia, va fent que no amb el cap. Doncs mira, pioners els d'anglès, que més això, Anglès, París i Londres, té un nivell. Que si no vens tu, Esteve, no ho sabem avui.
0: Abans... Bueno, i avui en dia, a vegades quan algú t'explica una mica les coses que han passat en un poble i tot això, te'n dones compte de la importància que va tenir en temps anteriors i que moltes vegades ara tot això de la història s'ha perdut, llavors em sap greu una mica, no?
1: I és, el que passa que no s'explica o no es fa recerca,
0: no de la mateixa manera.
1: La història existeix, el que passa que en aquell cas tu, això existia i tu has recopilat i has fet aquest treball, o sigui, hi és, el que fa falta és que algú faci aquesta recerca i ho expliqui.
0: Correcte.
1: I coneguis, i coneguem els nostres orígens, les nostres arrels, com han funcionat les coses fa, si, segons quan tu mires, no tant, no gaire més de 100 anys, o sigui que sí, segons
0: pensem que
1: mires,
0: fa molt,
1: no,
0: però...
1: Sí, clar.
0: Fa dos dies estava el 2020, jo.
1: Sí, sí.
0: El temps passa molt ràpid,
1: passa
0: la veritat.
1: Passa de pressa, i tant, sí. Molt bé, doncs parlem també del patrimoni industrial, que seria la fàbrica, les cases... Es conserva tot això?
0: A bé, si vols, abans d'això, m'agradaria explicar-vos una mica el tema de com vaig treure tota la informació, ara que estava parlant d'informació, de recerca i tot això.
1: Explica.
0: Penseu que temes històrics, moltes vegades, quan vosaltres busqueu el navegador, el vostre navegador, alguna cosa d'abans, no sempre te surten o et surt molta informació. Sí que és veritat que si busques la Sagrada Família et sortiran moltes coses, sí, però a vegades si te surten coses més puntuals, costa moltíssim. Doncs a mi sí que és veritat que em va costar molt trobar tota la informació que vaig posar aquí al meu treball de recerca.
1: Sí? Va ser difícil?
0: Correcte, sobretot perquè no podies buscar moltes coses, mm-hmm, i necessitava sobretot de fer recerca dintre de llibres.
1: És clar.
0: Que de fet va haver-hi una persona, l'Emili Rams, que em va ajudar moltíssim amb els seus llibres, doncs, de trobar tota aquesta informació que parlava una mica del poble, d'anglès, de la fàbrica de Borés, i llavors a partir d'aquí jo vaig agafar tota la informació, la vaig recopilar i vaig poder fer el treball. Uh-huh. I també, sobretot, ara han passat molts anys, però la meva àvia va treballar a la fàbrica i em va poder explicar una mica com funcionava tot, i a partir d'aquí també vaig treure informació. Llavors, penseu que, tot i trobar-ho a llibres, que hi era complicat, sí, trobar gent que hagi treballat a la fàbrica també ho era molt.
1: Testimonis directes.
0: Correcte.
1: I com ara anglès, tret d'aquest senyor que ha fet aquests llibres, no hi ha arxiu de tot això?
0: Hi ha un arxiu municipal que pots trobar una mica d'informació, sobretot fotografies, però hi ha, diguéssim, coses puntuals, no tot allò que t'agradaria explicar o que el millor, tot i que estigui explicat als llibres, una persona sap verdaderament com ha passat allò, llavors sí que és veritat que és molt necessari el fet que alguna persona que ho ha viscut
1: testimonis
0: t'ho expliqui directament de com ho ha de viure tot.
1: Molt bé, doncs ara sí, si vols passem a això de l'edifici, de la fàbrica, dels edificis que es van construir en aquell moment. Tenien un valor arquitectònic?
0: Correcte. El que és l'edifici de la Borés, avui en dia que s'ha restaurat tot, es considera un bé cultural, uh-huh, d'aquí del país. I bé, tot això que diguem de màquines de vapor, de museus, que tot això que es conserva, doncs és molt important, perquè al final et deixa veure una mica la visió que hi havia anteriorment, i llavors si podem, diguéssim, protegir una mica totes aquestes coses que estan passant, com ara això de la fàbrica, o per exemple que conservem alguna muntanya, alguna cosa així, doncs, que permet a la gent poder-ho visitar, poder conèixer el que va passar, i és molt, molt important.
1: Sí, sí. De qui ha estat la iniciativa de restaurar-ho? De l'Ajuntament o...?
0: Bé, sí, la iniciativa va ser de l'Ajuntament, que ja feia molts, molts anys que tenia pensat restaurar-ho tot, però fins l'any passat que no es va decidir obrir el museu, que de fet ho explicarem una mica més endavant.
1: Sí.
0: Doncs, bé, van tardar lo seu. Jo pensava que estaria molt més abans aquest museu i aquesta inauguració, però fins l'any passat això d'agost, juliol, doncs es va obrir aquest museu i veure la màquina de vapor, i de fet s'ha de dir que ha quedat molt bé. Si algú pot anar a visitar o té les ganes d'anar
1: doncs
0: a visitar,
1: potser sí, és curiós.
0: Doncs hi ha dies puntuals que pots anar-hi,
1: sí,
0: fan una visita guiada i tot, llavors és molt interessant.
1: És interessant. Tot això, dius que fa un any o fa...
0: Sí, fa qüestió d'un any.
1: Devia ser quan tu feies aquest treball, justament, que es va obrir al museu.
0: Va ser que vaig decidir fer el treball i doncs es va comunicar d'això, que ja estava a punt de restaurar-se i d'acabar-se. I doncs jo, de fet, vaig anar a la inauguració per veure com estava tot, d'agafar alguna fotografia, alguna cosa interessant que de fet hi havia en el museu, que hi ha informació i tot. Hi ha fins i tot objectes de com ara la salfactina i coses d'aquestes que es feien servir abans a la fàbrica, llavors...
1: Sí, sí. I peces acabades, o sigui, de les que ells confeccionaven, hi ha?
0: Peces acabades, segur que hi ha alguna
1: segurament
0: cosa.
1: Sí.
0: Hi ha les bobines de fil que es feien servir, estan allà.
1: Sí.
0: Llavors, tot el que puguis trobar, informació, objectes, doncs està allà.
1: Està allà. Deduïm que tota aquesta producció que feia la Borés era de qualitat, perquè en aquell moment el tèxtil tenia una qualitat.
0: Correcte, al final el que vol una empresa, sobretot, ja no dic que la fàbrica de Borés, sinó altres fàbriques que hi havien, era fer un producte de debò, de veritat.
1: Sí, durador.
0: Durador, que la gent pogués fer servir, i al final una fàbrica el que vol és donar el 100%, tenir un millor producte, i clar, si tu has d'obrir una empresa per no fer la millor de la teva feina, doncs
1: sí, sí,
0: queda una mica de
1: bé, desitjar. Ara la qualitat és un valor que no es té massa en compte, però en aquella època sí, volíem fer un bon producte.
0: Correcte. Bé, quan parlem de productes, a mi m'agradaria parlar més de tot, més que de productes, que avui en dia la gent ja no valora les coses que tenim, les coses que avui en dia tenim la facilitat de poder anar a llocs, per exemple, anar a jugar a tennis, hi ha una pista de tennis, una pista de pàdel, anar al cinema, això sí. Abans no hi era.
1: No, i tant que no.
0: O la mateixa roba, la gent no tenia la roba que tenim ara, no, que tenim no, 50 parelles de sabates.
1: Ni de bon tros.
0: Ni de bon tros, abans la gent tenia dos robes puntuals, que s'anava rentant...
1: La de la feina, la d'arreglar, i calçat, ja doncs ben poca cosa també.
0: I ja està, i per sort avui en dia tenim moltíssimes coses i és una llàstima que a vegades no es valori.
1: Per sort, o no tant, perquè a vegades ens passem de consumir massa, no?
0: Correcte.
1: Potser no caldria.
0: Bé, s'ha de dir que nosaltres som unes persones que estem... que som consumistes, que estem una mica, diguéssim, tot allò del consum, que sempre volem més, que si surt un nou telèfon, ara el volem, mm-hmm. que et creen aquella necessitat, doncs, de sí. tenir una cosa més nova, més innovadora, i que la gent, avui en dia, doncs, no té en compte el que hi havia abans.
1: No es valora. I, no sé, realment, si és bo, jo diria que no massa, no?
0: Això que et deia de un mòbil, abans no hi havia mòbils.
1: No
0: hi havia,
1: i tant que no.
0: No hi havia res, no?
1: No.
0: I ara la gent es queixa perquè no pot tenir el millor telèfon.
1: Sí. Com dèiem, no? No gaire més de 100 anys i el canvi que hi ha hagut en molts aspectes. A part del museu, també ens parles de que hi ha encara, no?, el Mas del Cuc i la Vila Eulàlia, no?
0: Sí, això, diguéssim, el Mas del Cuc, diguéssim que és un petit barri que hi ha allà anglès, i dintre hi ha el que és Vila Eulàlia, una casa molt maca, que si m'agradaria ensenyar-vos una foto, però no puc aquí a la ràdio.
1: No pots.
0: Però és una casa molt maca, que de fet era del propietari de la Borés,
1: sí.
0: que la va construir allà. I aquesta Villa Eulàlia, si podeu buscar una foto, poseu Villa Eulàlia anglès, és de les cases més boniques que hi ha anglès.
1: Es manté.
0: Sí que és veritat que és propietat privada, que ho va comprar una noia fa uns anys, i allò és seu, llavors no es pot entrar ni això.
1: Però
0: es veu des de fora, és molt maca, i de fet aquest tipus de construcció s'ha perdut molt. Si mireu una foto ja ho veureu, perquè us ho dic.
1: Ho buscarem.
0: Perquè, de fet, és molt maca la casa.
1: Villa Eulàlia, Molt bé. Saps la família Borés i la fàbrica, com va entrar en decadència?
0: Bé, al final, quan una fàbrica fa molta cosa, a vegades sempre diuen que és important estar a dalt de tot, però també és important mantenir-se. Llavors, això li va costar una mica més a la fàbrica, també perquè ja hi havia més fàbriques al voltant del poble, sí. ja no era aquella única fàbrica que ho feia tot. Mm-hmm. Llavors, a partir d'allà, diguéssim que... quan va tenir 1,000 i escaig treballadors, a poc a poc va anar, diguéssim, baixant, va perdre una mica tot el que havia aconseguit, i a partir d'aquí, doncs, va acabar amb el tancament.
1: Sí, sí. I arrel també de la fàbrica, a Anglès, hi va venir parar un artista, eh?
0: Hi va venir parar un artista.
1: Sí.
0: Un artista que es diu Remedios Varó.
1: Sí.
0: Que ara no recordo molt bé, em perdonareu, però em sembla que el seu pare, en el seu moment, va venir a treballar aquí, em sembla que era de Mèxic, i va venir a treballar aquí, i va venir juntament amb la Remedios Varó, i que el seu pare, de fet, treballava a la fàbrica, i ella, quan va ser més gran, diguéssim, va fer unes quantes pintures...
1: Que tenen molta anomenada.
0: Correcte,
1: molt
0: unes pintures que són molt maques. De fet, hi ha un plànol també, un plànol de la Remedios Varó, que tot això, si podeu buscar fotos, millor que millor,
1: sí.
0: perquè no us ho puc ensenyar.
1: No, però vaja, buscant aquest artista, podem veure la seva obra.
0: Correcte, i després aquestes obres, sobretot, són de gran importància perquè, diguéssim, que ja estan enllaçades una mica amb la fàbrica.
1: Sí.
0: Hi ha alguna pintura que surt alguna cosa relacionada amb la fàbrica, i també ella va donar visibilitat a el que és el poble d'Anglès i als seus voltants.
1: Perquè hi va viure, no?
0: Correcte.
1: I les obres, sobretot, eren entre, bàsicament, els anys 50, 60, no?
0: Correcte. Són unes pintures, diguéssim, una mica irreals,
1: sí.
0: amb una mica de moltíssima imaginació, i són molt maques.
1: Però molt boniques. Molt bé, doncs ara... estaria bé que ens expliquessis la part pràctica, que va ser una entrevista a la teva àvia, no?
0: Sí, una part pràctica...
1: Ah, i sí, dues parts pràctiques. Aquesta entrevista i després una exposició a l'alumnat de quart, no?
0: Sí.
1: Sí, explica.
0: Aquesta part pràctica, diguéssim que crec que va ser de les coses que més vaig disfrutar i més vaig gaudir, sobretot pel fet de que una cosa de les més importants que jo volia fer era donar visibilitat, ja no a la gent que ens està escoltant ara, sinó també als alumnes que hi havia a l'Institut Lluís Companys. Llavors, en primer lloc, vaig tenir l'oportunitat de fer una exposició als nanos de quart d'ESO, que per sort em van poder escoltar uns 45 minuts, després ja...
1: Ah, però uns 45 minuts ja està molt bé.
0: Ja es van tornar bojos, pobrets, perquè a vegades això de la història no agrada a tothom. Llavors, de la manera que ho expliques també és molt important, i doncs el professor, l'Àlvar, em va donar l'oportunitat d'anar a fer l'exposició. Una exposició que tenia, diguéssim, una cosa darrere, i era que els nanos anaven a fer també una sortida a Borgonyà,
1: sí.
0: Una altra colònia també, una altra colònia tèxtil, i doncs, de fet, explicava jo l'exposició aquesta una mica de les coses que tenia la fàbrica de laborers, el que anaven a visitar, i llavors feia una mica d'enllaç amb la sortida que feien després, i que de fet vaig anar i va ser molt, molt maca.
1: Vaja, tot un èxit, no?
0: Tot un èxit.
1: N'estàs content?
0: Sí, estic molt content també pel fet de que tot allò que vaig fer a l'exposició, els nanos ho van estar transmetent a les persones que ens va fer la visita guiada allà a la sortida de Borgonyà.
1: Ah, sí?
0: I que quan feien una pregunta, els nois i noies contestaven, deien això i allò
1: de lo que
0: havien après i escoltat a l'exposició. Llavors, per molt que haguessin dit poquetes coses, estic molt orgullós de que m'haguessin escoltat.
1: Doncs
0: i...
1: sí, tot un èxit, que paressin atenció, s'ho aprenguessin i
0: molt
1: després
0: content,
1: ho comentessin.
0: Molt content.
1: I la teva àvia què va explicar? Joana Serra es diu, eh?
0: Sí, la meva àvia, la Joana Serra, que de fet m'estarà escoltant i li envio un superpetonàs i una abraçada. Ella va treballar a la fàbrica, llavors, què menys que una persona que va treballar, m'ho puc explicar de primera mà com va ser tot.
1: De petita? Era molt
0: correcte,
1: petita?
0: Correcte, de petita i ja de més jove, doncs va estar a la fàbrica i m'ha explicat ben bé com anava tot, la manera, les condicions laborals, el que us he estat explicant ara, com vivia ella el seu dia a dia... I al final és molt important que una persona t'ho pugui explicar de veritat, perquè a vegades pensem que tot allò que a vegades podem recollir, que si les xarxes socials, els llibres, doncs a vegades no te saben...
1: No transmeten ben bé.
0: No transmeten ben bé el que...
1: La vivència.
0: Correcte, el que una persona va viure allà a la fàbrica.
1: Alguna anècdota així destacada que t'expliqués? Alguna cosa que cridés l'atenció?
0: Bé, sobretot em va cridar l'atenció, bé, no sé si us ho pugui explicar perquè m'ho explica ella, però bueno, ho explicaré amb el seu permís. Ella és una persona...
1: Joana, li dones permís, eh?
0: Sí. Ella en el seu moment és una persona que quan era jove tenia molta cara, no? Que li agradava parlar de tu a tu.
1: Sí.
0: I va haver-hi un moment que, per a o per a bé, va haver una disputa amb la persona encarregada de portar la fàbrica. Mhm. I doncs bé, va tenir una disputa amb la persona encarregada de la fàbrica i bé, va quedar com a anècdota i m'ho va explicar.
1: Es va fer valer, no?
0: Es va fer valer.
1: Es va fer valer davant el que se suposa que manava.
0: Correcte, i abans, clar, penseu que la gent... Per no perdre's...
1: I les dones.
0: Correcte, la gent i les dones no tenien les ganes de perdre el seu lloc de treball, perquè abans...
1: I no s'enfrontaven.
0: Correcte, i no volien dir-li res a l'encarregat per si passava qualsevol cosa, no? Llavors, l'avi va tenir la cara de dir-li de que les coses no anaven bé, de que necessitaven més. Llavors va ser molt, molt xul, la veritat, que m'ho digués i que plantés cara.
1: Se'm recorda ben bé, no?, de tota aquesta època.
0: Sí, també m'explicava... Clar, penseu que allò va transcorrir també una mica durant la Guerra Civil, que hi havia moltes bombes i tot això, llavors és una pena que m'hagués explicat tot allò, com ho va viure, que quan estava a l'escola i tiraven bombes s'havien d'enfilar els arbres per

FM. Radio Turdera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Hola, molt bona tarda. Soc en Genís Mas, són les 5 de la tarda i avui és dissabte 25 de juliol de 2026. Us acompanyo en l'informatiu d'aquesta tarda. Per començar, farem un cop d'ull al temps. Avui fa calor, és un dia clarament d'estiu. Les temperatures pugen fins als 33 graus i no s'espera cap pluja. A continuació, escoltarem els titulars de les notícies d'avui i després les explicarem senceres. La primera notícia és que baixa la quantitat de substàncies trobades a l'aigua de Tordera. També, en termes econòmics, tenim una segona notícia. Hi ha una nova ajuda de diners per als autònoms que contractin agent. Com a tercera notícia, el Club Futbol Tordera ja sap quins equips tindrà de rivals en aquesta nova temporada. Pel que fa a la quarta notícia, el barri de Niagara Park du a terme la seva festa amb temàtica de cinema. I acabem amb la cinquena notícia, i és que Ràdio Tordera comença un nou informatiu fàcil d'entendre per a tothom. Us expliquem les notícies amb tots els detalls. Per començar, l'aigua de Tordera està cada vegada més neta. Les últimes proves mostren que la substància ha baixat. L'alcaldessa Elisabet Mejías diu que les dades són bones i que van pel bon camí. Seguim amb notícies, i és que els autònoms que treballen sols poden demanar una ajuda de diners. El poble es dona 1.200 euros durant un any si agafen un treballador a l'atur. El regidor Rafa Delgado explica que el contracte ha de ser de llarga durada i el termini per demanar aquests ajuts acaba el 29 de juliol a les 2 de la tarda. En esports, el Club Futbol Tordera ja coneix els equips contra els quals jugarà aquesta nova temporada. En total seran 15 equips rivals. Molts d'aquests equips són pobles propers, com Blanes o Vidreres. La Lliga de Futbol començarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. També destacar que avui dissabte el barri de Niagara Park celebra la seva festa major. Tot el programa d'avui està dedicat al cinema i als actors famosos. Aquest matí fan jocs d'aigua i escuma pels nens i a les 9 del vespre fan un sopar i a les 10 fan un joc sobre pel·lícules. Per acabar, a les 11 de la nit hi haurà música per ballar. Acabem amb una cinquena notícia, i és que Ràdio Tordera ha estrenat un nou informatiu cada dia a les 5 de la tarda. Aquest que esteu escoltant és un programa fet per explicar les notícies del poble d'una manera molt senzilla. S'utilitzen paraules clares i curtes, senzilles, perquè tothom ho pugui entendre. L'objectiu és que tothom entengui bé el que passa a Tordera sense dificultat i tothom pugui estar informat com cal. Acabem repassant els titulars de nou, i és que hem parlat de notícies d'avui destacant que ha baixat la substància trobada a l'aigua de Tordera. També hem parlat que hi ha una ajuda de diners pels autònoms que agafin treballadors. Hem seguit parlant d'esports amb el Club Futbol Tordera, que ja coneix els seus rivals per la propera temporada. Acabem també amb dues notícies més, i és que el barri de Niagara Park celebra avui la seva festa amb temàtica de cinema. I l'última notícia de la que hem parlat és que Ràdio Tordera estrena un informatiu fàcil d'entendre per a tothom. Fins aquí l'informatiu de les 5 de la tarda a Tordera. Recordeu que avui fa calor i arribem als 33 graus. També tenim aquestes notícies escrites al WhatsApp de la ràdio. Gràcies per escoltar-nos, sóc en Genís Mas, passeu una bona tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: En 7.1 FM.

0: Capítol 13 d'aquesta sèrie que ja fa uns dies que va funcionant, se m'ha escapat el lloro. Avui, lluentons, pols a la Paloma. I els personatges, com sempre, la família Nuri Pujol, Filó, Joan Madrid, Genaro, aquesta és la família, i tenen un lloro que es diu Quico, el narrador servidor de vostès, i la Paula, que és la Mercè Roura. El capítol d'avui, com hem dit, són lluentons i tot passa a la Paloma. I començarem, doncs, amb el menjador de la casa de Filo i el Genaro, la gàbia del Quico tapada amb un drap i molta mandra ambiental. La Filo es toca el ronyó amb cara de patiment.
1: Ai, Genaro, que em noto les articulacions com si fossin frontisses rovellades. Sembla que m'hagin passat els Mossos d'Esquadra per sobre amb la furgoneta.
0: I des del sofà, sense treure els ulls del diari...
2: És el temps, Filo, l'humitat de la costa, que ens entra als ossos i no hi ha qui la tregui, ni amb aigua calenta.
1: Què dius de temps? Això és falta de menaix. Estem aquí tancats, que semblem dos pots de conserva. Necessito moure'm, Genaro. Necessito sentir el parquet sota els peus.
2: Per anar a comprar el pa ja camines prou, dona. No ens busquem problemes, que l'últim cop que vas voler ballar al passadís vas tombar el gerro de la teva mare.
3: I jo dins la gàbia. Vamos! Al baile! Genaro! Treu la pols, carallot!
1: Ho sents? Fins i tot el Quico té més sang a les venes que tu. Té raó. Ens posarem mudats i anirem cap a Barcelona, a la Paloma. Diuen que han obert i que el llum de sostre brilla com si fos l'any 50.
2: La Paloma? Però si allà hi ha escales, Filo, i la meva asiàtica no perdona.
3: La Paloma! Punta el pollo, Filo! Cama curta, Genaro! Brrr.
1: Escolteu-lo. És un senyal. Genaro, renta la cara i posa't aquella camisa de quadros que et fa jove. Avui les nostres nafres es curaran a cop de passadoble.

0: Està bé, però si després em fan mal els peus, em faràs un massatge amb alcohol de romaní.
1: I dos, si vols. Quico, queda't vigilant, que tornarem amb ritme al cos.
2: A moure l'esquelet, pecadors!
3: La pista de ball de la Paloma, el Genaro i la Filo entren enlluernats. Ell es toca l'esquena, ella s'ajusta el xal amb un aire de senyora.

0: I el Genaro cridant per sobre la música.
1: Adéu, Filo. Aquí hi ha més soroll que la Fira de Santa Llúcia. El cor te'n fa saltirons com un grill.
2: Això és vida, Genaro. Sents la trompeta? Això et neteja les artèries millor que les pastilles de colesterol. Mira quin luxe. Sembla que el temps no hagi passat.
1: El temps no ho sé, però el meu maluc diu que...

I de cop, la música es torna més suau. Un bolero sensual, una dona s'acosta a la barra, amb un moviment de malucs lent, gairebé hipnòtic, porta un vestit que sembla pintat i es col·loca un rínjol darrere l'orella amb una elegància de pel·lícula antiga. És la Paula.

0: Oh, però si és la Filo. Quina sorpresa, saps? El destí és tan capritxós.
1: No pot ser. Paula. La Paula, la bleda del Sagrat Cor. Però si t'has reciclat del tot.
2: Paula s'aporopa al Genaro, li posa la mà al braç amb suavitat com la Marilyn feia abans.
0: I aquest senyor tan eixerit és el teu cavaller? Oh, quina planta, saps? Fa olor d'home de debò.
3: Quina calor, crec que tinc el cos com un pebrot vermell. Jo sóc el Genaro, senyora. M'he posat colònia de pi? Potser és això?
1: Escolta, Paula, que encara me'n recordo de quan em vas prendre l'entrepà de xocolata a cinquè. Què fas aquí? Tan bus stop. Sembla que hagi sortit d'un cartell de cinema.
0: Ai, oh, Filo, no siguis tan punyetera, saps? Aquí totes busquem un refugi. La Paloma és com un núvol on les penes es tornen bombolles. Vols una copa? O prefereixes ballar amb el teu galant?
1: Vigila amb aquesta, que té més perill que un nuvolat de març. Però mira-la, si sembla que es desmunti, si parla més fort.
3: Doncs jo la trobo molt educada, Filó. I mira com es mou, sembla que floti.
0: Oh, la música em crida, saps? Genaro, m'acompanyes a fer un tomb per la pista? Només un pessic de ritme.
2: A la pista de ball, el Genaro té una mà a la cintura de la Paula i l'altra a la de la Filo. Estan fent un trio de ball una mica ortopèdic, mentre l'orquestra hi posa sentiments.

0: nuestros pies. La Filo estirant el braç del Genaro cap a ella.
1: Escolta, Paula, que el Genaro té la pròstata delicada per tants moviments de malucs. Afluixa, Marilyn, que el desmuntaràs. Italiano,
2: un dulce tango. Filó, no siguis tan possessiva, saps? En Genaro té un ritme intern que tu potser ja no saps escoltar. És com un volcà adormit.
3: Jo només intento no trepitjar ningú. Això del tango té molta miga, noies.
1: El que té miga és que tu, Paula, des del 8è de gener que vas al darrere de tot el que es mou amb pantalons. Què passa? Que a la teva edat encara has de fer aquest paper de femme fatale de barri?
0: La Paula s'atuna en sec i es posa la mà al pit i sospita. En vez de sospitar, el que vol és sospirar amb un aire tràgic.
2: Oh, Filo, quines paraules tan dures, saps? Aquest paper és l'únic que em queda, perquè quan arribo a casa el silenci és tan gran, saps?
1: El silenci? Però si sempre has sigut la reina de la festa, Paula.
2: Una reina sense regne, saps? El meu exmarit es va quedar fins i tot al Canari. Per això vinc aquí, a ser la Paula Basestop, perquè si no sóc ella, sóc una dona sola que menja iogurts davant de la tele.
3: Ai, pobra. Filo, no siguis dolenta, que la Paula té el cor partió, com diu la cançó.
1: Bueno, tampoc cal fer un drama de l'Institut del Teatre. Escolta, Paula, saps què? Que el Genaro balla com un sac de patates, però és un tros de pa. Si vols, et fem un lloc a la taula, que hem portat unes galetes de coco de casa.
2: De coco, m'encanten, saps? Tenen aquell aire tropical que em recorda l'amor prohibit.
1: De l'amor prohibit res. De les galetes del súper del costat de casa. I vinga, som-hi, que ara toca un passo doble. I aquí, el Genaro m'ha de fer la voltereta, que per això hem vingut a curar les nafres.

0: A la porta de la Paloma, nit tancada, llums de neó. La Paula es recolza en una columna, enviant un petó a l'aire mentre es posa una estola de pell falsa.
1: Oh, Genaro, Filo, saps? Aquesta nit ha estat com una bombolla de xampany que s'escapa cap al cel. No m'oblideu, saps? Jo sempre estaré aquí esperant el proper tango.
2: I tant, Paula! Ens veiem diumenge, si l'asiàtica no em traieix.
3: Apa, apa! Tira, Marilyn, que se't desfà el ritme. Adéu, Paula, la bleda. Cuida't, que ens veiem aviat per fer un altre trio de ball.
0: La Paula fent adéu lent amb la mà, caminant d'esquena, amb un moviment de malucs exagerat.
1: Oh, ningú és perfecte, saps? Ningú és perfecte.
0: Al menjador de casa, el Genaro i la Filo entren arrossegant els peus, però amb una cara de felicitat que no es pot aguantar. La Filo es treu les sabates amb un sospir de glòria.
3: Ai, Genaro, em fan mal fins i tot les ungles, però estic com nova. Tens raó, la Paula és una... Viva la Virgen! Però ens ha tret la tranyina dels ossos.
2: Encara faig olor del seu perfum. Nuit de Paris. Crec que m'ha dit ella, no ho sé. Quina dona, Filo, quina dona més! Ho saps?
0: Doncs dins de la gàbia, el Quico movent les ales amb energia.
4: Pecadors! Què sou aquí?
5: Un logo de pecat. M'heu portat una galeta de coco, què?
3: Ai, Quico, si haguessis vist la Paula, t'hauries quedat mut. Quina manera de parlar, com si tingués una pruna a la boca.
2: Ha estat una teràpia de xoc, Quico. La Filo ha marcat territori i jo he fet de galant. Gairebé com el Tony Curtis.
4: Tony Curtis, diu què?
5: Més aviat, Dumbo, a la pista. Teniu les nafres curades per al cap de 3:15. Anem a dormir, borratxos de ball.
3: Té raó el bitxo. Som-hi, Genaro, que demà ens farà mal tot, però el record de la Paloma no ens el treu ningú.
4: Ningú és perfecte.

Herrera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Yeah, music.

m'escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el Vicar. Li va semblar genial. Va fer un glopet amb

107.1 FM. Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 25 de juliol. Tordera registra una tendència a la baixa en els nivells de PFAS. El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha anunciat en una entrevista a Ràdio Tordera que les darreres analítiques realitzades mostren una tendència a la baixa d'aquests nivells de substàncies detectades pels aqüífers del municipi. Concretament, l'última mostra per la presa de la setmana passada es troba en un valor de 0,08, situant-se així per sota dels paràmetres de risc establerts i oferint un missatge de tranquil·litat provisional a la ciutadania. Malgrat aquests incidis positius, l'Ajuntament insisteix que cal la confirmació de salut pública i complir també amb el criteri de demostrar d'una línia descendent constant abans de poder aixecar definitivament la restricció d'aigua no apta. Mentre persisteixin les restriccions en determinades zones, l'Ajuntament manté actiu el servei de subministrament alternatiu d'aigua potable mitjançant cisternes i cubes. Aquesta setmana ha obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu més U, un programa que té l'objectiu d'incentivar les persones autònomes sense treballadors o treballadores a càrrec seu a contractar persones de manera indefinida durant un període mínim de 18 mesos. Les persones contractades han d'estar en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupada en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La subvenció va dirigida a persones treballadores autònomes sense persones assalariades a càrrec seu i les societats limitades unipersonals sense assalariats a càrrec i a persones també treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu. Sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores, també siguin autònomes col·laboradores. Amb aquestes subvencions es fomenta la contractació indefinida i es crea ocupació, com també s'afavoreix el creixement dels negocis de les persones autònomes. L'Associació de Veïns de Niàgara Park ja ho té tot a punt per celebrar la seva Festa Major 2026. A diferència d'edicions anteriors, enguany les activitats es concentraran en una única jornada aquest mateix dissabte 25 de juliol. L'esdeveniment repetirà la seva ubicació habitual a l'Avinguda Diagonal 74B de Tordera i estarà ambientada en el món del Hollywood i de cinema. La celebració arrencarà avui al matí amb els més petits al veïnat. A les 10 del matí, ara mateix comença i fins a les 12 l'Avinguda Diagonal s'omplirà de diversió amb una gran festa de l'escuma i un espectacle de bombolles gegants, una proposta ideal per combatre la calor d'estiu abans de donar pas als actes centrals de la nit. El plat fort de la Festa Major començarà a les 9 del vespre amb el sopar de cinema. Per aquesta ocasió, l'organització ha habilitat un codi QR a les seves xarxes socials a través dels quals els assistents podran triar entre 5 menús diferents. La temàtica cinematogràfica es farà notar especialment a partir de les 10 amb un gran joc de cinema que promet repartir diversos premis entre els guanyadors. Des de l'Associació de Veïns es fa una recomanació molt especial per la vetllada i es convida a tothom a assistir vestit del seu actor o actriu preferida de Hollywood. Ràdio Tordera ha estrenat un nou espai informatiu diari amb l'objectiu d'acostar l'actualitat del municipi a tota la ciutadania d'una manera més clara, entenedora i accessible. L'informatiu s'emetrà cada dia a les 5 i de la tarda i neix fruit de la col·laboració entre l'AFET, el RUSC i l'Oficina de Català de Tordera. Aquesta iniciativa que aposta per un format pensat per a qualsevol persona pugui seguir l'actualitat local sense barreres de comprensió. Per aquest motiu, les notícies es presentaran amb un llenguatge planer, proper i col·loquial, evitant tecnicismes i prioritzant una manera d'explicar els fets que sigui amable, inclusiva i fàcil d'entendre. L'objectiu és oferir un producte comunicatiu que faci arribar les notícies més destacades del dia de Tordera amb un estil natural, de carrer i proper a la realitat quotidiana de les persones. D'aquesta manera es vol fomentar dret a la informació i garantir l'actualitat local com a dret i accessible per a tothom, especialment per a persones amb dificultats de comprensió lectora o necessitats de suport cognitiu. Aquest nou informatiu reforçarà el compromís de Ràdio Tordera amb una comunicació de servei públic inclusiva i de proximitat, posant a les persones al centre i treballant en xarxa amb entitats i serveis del municipi que comparteixen la voluntat de construir una comunitat més accessible i cohesionada. En esports, el Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada segona catalana. L'equip de Tordarenc competirà al grup 1 en una lliga regular que donen el tret de sortida al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Es tracta d'un grup format per 16 equips que exigirà la màxima concentració des del primer minut amb una forta presència dels conjunts de les comarques gironines. El llistat provisional dibuixa un escenari competitiu ple de clàssics de futbol territorial. Aquests 15 rivals que acompanyaran el Club Futbol Tordera seran el Banyoles, l'Arbúcies, el Begur, Bascanó, Atlètic Bisbalenc, Blanes, Besalú, Farners, Fornells, Sant Jaume Olot B, Sant Joanenc, Empuriarà Castelló, Roses, Esporti Midrenenca i Sant Gregori. I acabem amb un breu repàs del temps avui a Tordera, que tindrem un augment de la nuvolositat durant la tarda, tot i així esperem que no arribarà a tapar del tot el cel. No s'esperaran pluges, això sí, i les temperatures que aniran des dels 22 graus fins als 33 de màxima. Per tant, al matí tindrem cel clar, a la tarda tindrem nuvolositat.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Get on down to the funky disco sound. Five, five, four, four, three, three, two, one, one.

0: Presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a l'edició 645 de Hot Dance 80. Avui a la història del High Energy tindrem una formació anomenada Usura. Després tindrem una entrevista a Irene César i a Pedro Morales de Die Dream, que el 2026 tornaran a enregistrar. Com sabeu, HDMR té dos programes, Hot Dance 80, que s'emet per Catalunya i Andorra, i Hot Dance 90, que és un programa d'Eurodance que s'emet a Xile. L'entrevista l'hem fet en castellà, així s'emetrà els dos programes. I per acabar el programa Hot Dance 80, doncs escoltarem Sabadell Sound. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Usura fou un dels projectes més influents i emblemàtics de la música de ball italiana, italodance i eurodance de la dècada dels 90. Al darrer d'aquest nom es trobava un equip de productors de primer nivell que varen ajudar a donar forma al so electrònic de l'època, combinant elements del house, el techno i el trance amb un enganxament comercial. Open your mind. Open your...

El projecte va néixer a 1992 a Itàlia, de la mà de la discogràfica Time Records. El nom Usura és en realitat un acrònim firmat per les inicials dels cognoms dels seus fundadors i productors clau. La U de Claudio Urbanetti, la S de Gianfranco Sortino, la U de Walter Ugarkovic, la R de Richie Romanini i la A d'Alessandro Alberti. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

Després de l'èxit inicial, el projecte va demostrar que no era un fenomen d'un sol hit, One Hit Wonder, i va encadenar diversos singles de gran impacte a les llistes de clubbing. Sweat. Després d'Open Your Mind, varen editar Sweat, que estem escoltant, editat al 93, seguint la fórmula de samples reconeixibles. Aquesta vegada varen utilitzar elements de Slash Hammer, de Peter Gabriel,

Drive My Crazy, un any després, un tema que abraçava de ple el Eurodance que dominava el continent. En aquell moment, incorporant veus i un ritme més accelerat.

0: El 1996 us surt a unir forces amb un altre dels titans de la música dance italiana de l'època. D'atura d'aquesta col·laboració van néixer dos autèntics signes de les pistes de ball. Un és Infinity.
1: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
2: Welcome aboard. Relax your minds. And stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity.

1997, la continuació lògica de la seva aliança, explotant el so Dream Trance i progressiu que imparava a finals dels 90.

I ja que hem tingut la Irene César i el Pedro Morales avui a Hot Dance 80, acabarem aquesta edició amb música de Sabadell Sound. Ara són els Squash Gun amb aquest seu gran èxit, I Want an Illusion.

La música de Squash Gun, una formació formada per Francisco Quijada, perdó, José Quijada i Cristina Manzano. Anem ara a escoltar la Cristina Manzano en solitari.

0: La Cristina Manzano, que ha avançat que a finals del 2026 traurà nou tema.
1: Hola, som els Closet i estàs escoltant Content.

0: Bona tarda, benvinguts tots i principalment el meu control en Salvador Romans. Hola, noi.
1: Ui, que estàs animat, tu. El meu control, això de meu, res, ni parlar-ne.
0: No, sí, eres una hora i media mío, solo mío. Un tipo se llama aquella cançó. Era mío, solo mío, solo mío. Bueno, va, doncs estem en el programa La Tarda Record. Avui amb el convidat especial Lluís Aguiler.
1: Sí.
0: Que és el que van votar la gent la setmana passada.
1: Sí.
0: Amb una diferència d'un punt.
1: Què, d'un punt, dius?
0: Només hi havia la diferència d'un punt, d'un vot.
1: Ah.
0: El Lluís Aguiler va guanyar per 8 persones que el van dir que ell, i la Marina Rossell, 7 persones. Perdó, que tinc una mica de tos. Però ho portarem bé, això, eh? Vinga, doncs anirem a dir que programa el patrocina.
1: Microbis a través de les ones, a veure si els constiparats a tots i a totes, eh?
0: Això no és res, tu. Això passa en un instant. Bueno, doncs què dèiem? Patrocina el restaurant Camí Real 146 amb una paella per dues persones. Està obert el dimecres a diumenge. El dissabte i el diumenge és carta. I... ja ho sabeu, una paella per dues persones, si truqueu a la ràdio Tordera, el telèfon 93...
1: Una paella d'arròs.
0: Ah, clar, la paella sola no. Se m'ha ferit. Doncs, heu de trucar al telèfon 93-764-2893 per participar, demanar una cançó, com les que us llegirem ara, però també heu de votar quin cantant voleu la setmana que ve.
1: Ah, això. I quin els hi proposes?
0: Ja tenim la Rocío Dúrcal, sí, o Gloria Lasso. Una mica de contrast.
1: Sí, tant contrast.
0: Una és boleros i l'altra canta ranxeres. A veure què els agrada més a la gent, no?
1: Aviam, sí.
0: Si els agrada més les ranxeres...
1: Sí. Molt bona idea, eh? Sí. Això me recorda una mica allò de l'Espanya per als espanyols.
0: Sí, quasi.
1: Te'n recordes, tu, d'això?
0: Sí, la Maria Matilde Almendos de la que
1: correcte, presentava. Sí. Una veu preciosa.
0: No, jo anava a treballar a l'Aragonès en tren. Treballava de nits... i l'escoltava,
1: sí,
0: en el
1: sí,
0: tren, i això es portava d'Espanya per a los españoles.
1: Nosaltres fem de Radio Tordera per los torderencos.
0: Los torderencos. I de más hierbas.
1: I de más rodalies. Ai.
0: Bueno, doncs va, quines cançons tenim avui? Va,
1: tu doncs, sabràs.
0: De Lluís Aguiler.
1: Tu sabràs.
0: No, tu no les tens apuntades?
1: Jo et diré les tres de torna. La gent que estimo, Borriquito... i la gavina de la Marina Rossell, de Borriquito d'en Paret, Borriquito como tu, i la gent que estimo d'Oques Grasses. Les altres, tu mateix.
0: Ah, i el Nil Dami, al supermercat. Te l'has deixat, que aquesta li agrada al meu net.
1: Ah, jo em pensava que aquesta del supermercat era com...
0: està de moda.
1: Com aquesta. Una guassa d'aquelles teves.
0: No, doncs no, ja existeix. Bueno, va. Tenim de Lluís Aguiler, con amor o sin amor. La vida passa, en el amor, olvídame. Cuando salí de Cuba, ciutat solitària, Juanita Banana, olvidemos el mañana, es una lata el trabajar. La chatunga es el sol español, y la chatunga la tinc dues vegades, señor presidente... El tio Calambres, i ja està. Tot això ho trobareu en aquest programa d'avui, de dimecres, dia 21 del 7 del 26. I anem, doncs, a fer la primera cançó, si no hi ha trucades, què et sembla?
1: Ah, molt bé. És que ara estava tenent una persona que ha escoltat el lloro.
0: Ah, molt bé. Bé, si jo també tinc gent que me diuen coses del lloro.
1: Sí, bueno, ara nosaltres estem per la tarda, record...
0: Sí.
1: I tenim una trucada.
0: Ah, molt bé.
1: I sí, una, de moment una. Vols que te la passi? Te la passo?
0: Passa-me-la, bona tarda. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En Joan Chapallí, que s'està banyant.
0: No, en Joan Chapallí. Qui ets?
2: Jo.
0: Sí, quan? Sí. Sí, diu jo, sí.
1: S'està banyant allà, a la piscina.
0: Ai, no te sentim quasi bé, eh? On està? Surt al balcó. Que fa fresc avui.
2: Sí.
0: Quina cançó vols escoltar, Joan Chapallí?
2: Una de Julio.
0: De Julio?
2: Ai, Lluís Aguiler.
1: Ai, és l'Aguiler, sí.
0: Mira, ja la vida passa, en l'amor. Olvídame, Quan de salir de Cuba, Ciudad Solitaria.
2: Mira, aquesta.
0: Quan de salir de Cuba?
2: Sí.
1: Molt però bé. Si tu no hi has anat mai a Cuba.
0: Però ara hi semblarà que s'hi troba.
1: Però tu vols sortir abans d'entrar?
0: Sí. És que ara no el deixaria per sortir, eh? Deixaria sortir no. La roba posada, eh? Encara gràcies.
2: Ara hi aniré a Cuba.
0: Ben fet, així m'agrada. Animar la pobra gent que ha quedat allà plomada. A veure, a qui vols dedicar, Joan?
2: A tota la meva família. I ara en vull una que... De l'altra.
0: De la llista hi ha la Marina Rossell, la Gavina, en Paret...
2: La Gavina, va, mateixa.
0: Vinga, doncs va, la Gavina, Xapellí.
2: I aquesta la dedico a la Quimeta Puig, a Antonio Cuenca, a vosaltres dos, i al Tocats Barrera.
0: Molt bé.
2: I que tingueu bon programa i en Salvador que no pari.
1: Què dius ara?
0: No, però a vegades para el punyeter-ho. T'ha passat que no ho veus, eh? Vinga, doncs, gràcies, Joan.
1: Adéu. Ara me ves, ara no me ves.
0: Bona tarda. Adéu. I ara no sé si tenim una altra.
1: No, de moment.
0: No?
1: Doncs... No, home, és que tanta... Ostres.
0: Quina vas posar?
1: Tu ho diràs.
0: Per el número 1 tinc Con amor o sin amor, de Luis Aguilé. I l'ha demanat la Mercè García per dedicar-la, com sempre, a tota l'audiència i a nosaltres especialment.
1: Ara, doncs, mirarem si la tenim per aquí, con amor i sin amor.
0: O sin amor.
1: Doncs, quan tu vulguis, disparem.
0: Endavant, endavant.
1: Sí?
0: Sí.

0: Oh, con amor i sin amor.
1: Però ja saps que aquest noi va néixer uns mesos abans d'esclatar la Guerra Civil?
0: No.
1: Pues sí, senyor.
0: I on va néixer? A Cuba, no, no?
1: Sí. A Buenos
0: Cuba.
1: Aires.
0: Era cubà, no?
1: Buenos Aires.
0: A Buenos Aires, tierra querida.
1: Buenos Aires.
0: Haurem de passar un tango de tant en tant, també, no?
1: Bueno.
0: De mi, Buenos Aires, tierra querida.
1: Ah, això, te la saps, eh? Veiem si hi ha...
0: Si hi ha trucades?
1: Sí, aviam.
0: Hola, bon dia. O bona tarda, vull dir.
2: Bona tarda.
1: Altra vegada en Xapallí?
2: Escolta'm, la setmana que ve la Rocío, que m'he descuidat.
0: Ah, vale.
1: La Rocío Durca.
2: La meva amiga.
1: Ai,
0: oh,
1: senyor.
0: Noi, la ranxera estava amb tu, eh?
1: Jo pensava que era la Pantoja, la teva amiga.
0: La Pantoja també.
1: Vinga, adéu. Veiem?
0: A veure, aquí que aquest, ja no, s'ha cansat.
1: N'hi ha un que es veu que truca i llavors se'n repenteix.
0: Prova, segur que és el mar. Deu ser el mar. Bueno, parem a la Marina Rossell, ara?
1: Però si vols, sí, però tenim publi, eh?
0: Ah, doncs, bueno, doncs passa vinga. La publi.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Com està el pati?
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
7: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: La tarda és record.
0: Tururu. Ah, tenim una trucada que se'n va.
1: Hola.
0: Hola, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Ara sí?
0: Amb qui parlem?
10: La Montse de Sant Pere.
0: Oi, que està constipada, la Montse, no t'havia conegut, eh?
1: Està constipada, esclar, tu amb aquests estornuts aquí, en el micro.
0: El virus.
10: Ja m'ha arribat el telèfon.
1: T'ha arribat a via telefònica.
0: Ai, pobre Montse. Sí.
1: Aquest en Joan, escolta.
0: A quina cançó vas escoltar?
10: El tio Calambres.
0: El tio Calambres? Molt bé.
1: Sí, sí.
0: No, un paret.
10: És molt divertida.
0: Sí, tant que sí. Molt bé, Montse, aquí la vas
10: dedicar. I llavors, la setmana que ve, la Gloria Lasso.
0: Molt bé, ja té 2 vots, la Glòria Lasso.
10: I llavors, aquesta la dedico a les Cristines, Jaumes, Joaquims i Anes, que n'hi ha molts. Molts que conec, d'altres que no.
0: Joan Joaquims.
10: Aquesta setmana és el cant de molta gent.
1: Bueno, és aquesta setmana, la Festa Major de Blanes.
0: Ah, mira, ja que has dit això, vull anunciar-te una cosa, Montse. Dissabte al matí, al Mas Sant Jaume, hi ha missa a les 10.
1: Carai.
0: I després, pica-pica.
1: Quin dia, dius?
0: Dissabte, al dematí, a les 10.
1: A les 10.
0: Missa pel nostre rector que tenim aquí. Ah. I, a més, després, gràcies a la gentilesa del restaurant, la Masia, hi haurà un pica-pica per tothom.
1: Si me'n recordo, hi aniré, eh?
0: Jo també. Perquè... I tu, Montse?
1: Bueno, no hi estan mai.
10: Ja saps que estic limitada, hi ha dies que puc sortir, altres que no.
0: Bueno,
10: que
0: el dissabte... El dissabte potser sí.
10: Sí.
1: Jo el diumenge no, perquè hem de venir al matí de sardanes, eh?
0: Ah, oi, és veritat, nosaltres el diumenge res.
10: Jo m'escolto.
0: Molt bé, Montse.
10: Vale.
0: Has dedicat jo...
10: Bona tarda, això per vosaltres també, eh? Us desitjo.
1: Vinga, gràcies. Sí, vinga, a millorar-se.
10: Vale. I no feu venir més constipat.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.
1: Veiem aquest... Que tu no funciona.
0: Ara fins que no entri Marc, passarà
1: que
0: no, tot el rato...
1: Que tu no funciona.
0: Sí, funciona, sí. Passa que és tot el rato truca amb Marc.
1: És amb Marc?
0: Sí.
1: Costa, Marc, fes-ho bé.
0: Que t'hi que com hagi trucat amb Marc va bé tota la centraleta?
1: Fins que no li hagin posat un tango no funcionarà.
0: Bueno, vinga, anem a posar doncs, aquesta, la Marina Rossell, la Gavina.
1: Ah, la Gavina.
0: Ens ha demanat l'Àngels Roc, en Joan Chapallí, l'Àngels la dedica amb en Marc Massaguer, en Salvador Massó també la dedica a en Jaume i la Julita, com sempre, i a nosaltres mateixos. Doncs anem a escoltar.
1: Moltes gràcies.
0: La Gavina, cantada per Marina Rossell.

0: Hola, bon dia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ah, la Quima.
2: Ai, la Quima. Bona tarda,
1: Quima. Sóc la Quima.
0: Benvinguda, Quima.
1: Ai, bueno, bona tarda. Mira, jo vull la cançó del Luis Aguilé, El sol espanyol.
0: Molt bé.
2: El què?
0: El sol, és el sol espanyol.
2: Pues ah,
1: sí,
2: que el tenim.
1: És el sol espanyol.
0: Sí, sí que la
1: jo,
0: tenim,
1: mira,
0: sí.
1: Jo ni me'n recordo.
0: L'hauríem de tenir.
2: Avui no tens sí. tanta feina, eh, Quima?
0: No.
1: Avui no, però avui m'he relaxat una mica. Però home, mira, que he tingut...
2: És que treballes massa, eh?
1: I això dona molta feina, eh?
2: Clar, Hisenda passarà sí. per casa teva, eh, treballant tant.
1: Ai, mira, ja no vull pas més invitats. No, no, no, ja som fora. Bueno, mira, jo voldria... Aquesta cançó és El sol espanyol d'en Luis Aguilé, per dedicar-los a vosaltres i a tothom. I, bueno, i
0: el
1: cantant... per la setmana que vine, sí. Lòria Lasso.
0: Molt
1: per escoltar-la del temps abans.
0: Sí, sí, era del nostre temps, sí, sí.
1: Mira, bueno, és del temps antiga, de Salvador.
2: Jo no, eh?
1: Espanyoles i tot. Del temps abans, la Lòria Lasso, mare meva, d'abans que jo. Vinga.
0: Que vagi bé, aquesta... que la dediques.
2: Molt bé.
1: Mira, dedico a tots vosaltres i tothom que escolta.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: La tarda, record.
0: Per tu, també.
1: Aquesta la Lòria Lasso, eh? Per escoltar-la.
0: D'acord.
1: Per recordar. Vinga, adéu, bona tarda.
0: Bona tarda. Adéu.
2: Veiem?
0: Veiem que hi ha una trucada. Hola. Hola. Bona tarda.
3: Hola, hermano.
2: No falla.
0: Hermano de l'alma.
3: Hola, bombón, y hola, Salvador, guapetón.
0: No, això
3: hola.
0: Sí, és muy guapo, eh?
2: Ui, sí, Robert Redford sí, por Moon.
3: Sí, es muy guapo y muy joven.
0: También, también.
3: Sí. Sí. Juan.
0: ¿Qué canción?
3: Juan.
0: Dime, dime.
3: ¿Me puede poner la de...
0: La pachanga?
3: Señor presidente o algo
0: ah,
3: de
0: vale. Yo. Sí, señor presidente, vale.
3: Vale, y luego me puede poner otra que sea bonita, que la elija tú o El Salvador, me da igual.
0: Ah, ah. Pues posem al supermercat, va.
2: Sí,
0: la
2: això.
0: La tenim?
2: Hem d'anar de compra.
3: Y te la dedico a la avenida.
0: Ah.
3: A Luis B.
0: Ah.
3: Al papa i a la mama.
0: Molt bé.
2: I a l'Aitana, eh?
0: A l'Aitana, bon matí.
3: Al papa i a la mama. I al Toni López.
0: Ai.
3: I Juan, una pregunta. La niña que va con el Toni López, ¿quién es tu hija?
0: No tiene hijos.
3: Pues también de la dedico para ella.
0: Vale, muy bien.
3: Y también de la dedico a la madre Ángeles, a la madre Adula Oliveta, que espero que ella esté bien.
0: Muy bien.
3: Y a ti y a Salvador Humán.
2: Muy bien, Marc. Venga.
3: Y a la gitana Bon Matí.
0: Ahora. Ya era hora.
3: Y a Jorge y a la Matza.
0: Molt bé, gràcies. Vinga. Per trucar.
3: Vale,
2: adéu,
0: adéu. Adéu.
2: Hola.
0: Hola, con quien hablo?
4: Hola.
0: La Maria.
2: La Maria.
0: Maria, sí. Què tal? Anar fent, eh?
2: De Maria.
0: Què escoltarem avui, Maria?
2: Hi ha aquella cançó tan maca de West Side Story, Maria, Maria, Maria.
0: Sí, però no, avui no hi ha.
4: Sí, però no la cantis, eh? Que...
2: Home,
4: però
2: jo fora. Canto molt bé, eh, Maria? Em volien llogar.
4: Bueno, molt bé.
0: El volíem fer marxar.
2: Vaig fer un duo amb paraules d'amor amb una nena que cantava molt bé.
0: Ah, la nena cantava bé, però tu no ho sé.
2: Jo també. Me va cridar perquè cantés.
0: Ah.
2: Jo devia conèixer.
4: Esteu de guassa i ara ja m'he perdut i ja no sé el que teniu.
0: Ara ja no te'n recordes quina cançó volies.
2: El carrer no. Sí que et saps on és.
4: A veure, no hi ha un sorbito de xampany?
2: Ah,
0: no.
2: Però aquest és l'Aguilé que el canta.
0: No, aquesta la canta pas d'ell, no?
2: Home.
0: No, jo no la tinc. L'haurà de buscar, sí, per cas. Un sorbito de xampany és de los brincos. És de los brincos.
2: I tant, és de los brincos.
0: És de los brincos. La setmana que ve portarem els brincos, doncs, també. Va.
2: Jo saps on te la vaig ballar, aquesta?
4: No.
2: A les copes de Lloret.
0: Oh, va, jo passis d'anar.
4: No, també, a veure, poseu la cançó que vulgueu.
0: Mira, hi ha el sol espanyol, i... Juanita Banana, Ciutat Solitària.
4: No, aquesta és de Juanita Banana, no. Mira, saps què? Poseu, és una lata al treballar.
0: Sí, senyor, ah, aquesta, sí, és veritat.
2: Sí, és veritat.
0: Sí, sí, doncs vinga, aquesta.
2: Amb lo maco que és treballar, ja ho veus tu ara.
0: Ah, ja la pots dedicar, Maria.
4: Molt bé, va, vinga, a les meves amigues, a la Quimeta Puig i a vosaltres dos.
2: Molt bé, Maria.
0: Recordant el temps
4: de la fibra. I per la setmana que ve vull la Glòria Lasso.
0: Mira, oh, mira, ja tenim un empat, eh?
2: Ah, és un 4 empat,
0: i 4
2: això...
0: ja.
2: Ai, mare, haurem de posar...
0: Ah, això ja va més fort, eh?
2: 5 de la Glòria aquesta, i 5 de la Rocío.
4: Aquesta, la Glòria de Lasso, ja ens cantarà el Cachito, no?
0: Cachito,
2: ah, mira, sí, senyora.
0: I tenia una casita en Canadà.
2: També, el casita en Canadà, sí.
4: Ah. Bueno, vinga, va, anem per feina, que es fa tard.
0: Que no farem res.
2: Ja ens han donat instruccions.
0: Sí, molt bé.
4: Adéu-siau.
2: Vinga, adéu, Maria.
0: Adéu.
2: Doncs, bueno,
0: tenia
2: mira.
0: Una casita xiquitita. Quina ètnica posaríem?
2: Ah, no sé.
0: M'has mirat tu, és que mires la pantalla.
2: M'has dit el supermercat o...
0: Ah, sí, no el supermercat, clar, Daniel Daimi.
2: Ah, no sé, vull dir jo...
0: Doncs aquesta l'ha demanat en Marc Massaguer per dedicar-la a tota aquella gent que ha dit ell. I jo la dedico al meu net, principalment, perquè sé que li agrada.
2: I jo totes les dependentes del súper.
0: Això, mira, també si ens escolten ja ho sabeu.
2: Home, esclar.
0: M'he enamorat en el supermercat.
2: Ah, és veritat, sí senyor.
0: Ah.
2: Sí.
0: Veus?
2: Doncs veure.
0: Fent cua.
2: Sí.
5: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.

0: Senti, ai,
1: hola.
0: Hola, bon dia, bona tarda. Que hi ha algú? Poder la vinc... Ara, hola.
2: Hola, què tal, guapos?
0: Nosaltres aquí, esperant-te.
1: La Quimeta.
2: Mira, ja sóc aquí, ja arriba.
0: Ara,
1: tres Quimetes.
2: Quimeta. Però he agafat el patinet i ha arribat.
0: Molt bé.
1: Tu, té la veu més clara, sí. Tot se sent millor. Què passa
0: venir,
1: aquí?
0: Venia del supermercat.
1: Ai, sí. S'ha enamorat d'un paquet de sardines.
2: Sí, no m'agraden pas.
1: No.
2: Però va, vinga.
0: Quina cançó vols que et posem?
2: Bueno, quina teniu una per mi?
0: Tenim, a veure... És el sol espanyol, Juanita Banana, és En el amor, Ciudad Solitaria,
2: no,
0: La vida passa...
2: La vida passa volant.
0: Va, posem que la vida passa, va, Quimeta.
1: Sí, sí, perquè va. La vida sempre és la vida, sí. Encara que passi, sí. I encara que no passi. Sí.
0: Sí. Vale, Quimeta Puig, endavant, amb la dedicatòria.
2: Mira, no falla la Maria, la Maria... Què tal? Com va?
0: Ui, va bé la Maria.
2: Després...
1: Hem de tallar que tenim els informatius, eh?
3: Ai, Tordera. Serveis informatius.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble està en nivell 3 de risc d'incendi forestal. Queda prohibit encendre cap tipus de foc, entre altres mesures preventives. Des del Parc del Bonegre i Corredor també s'ha activat el nivell 3 a tota l'àrea del parc. En Sergi Fonseca, el tordarenc agent major del cos d'agents rurals, explica que queda prohibit fer qualsevol tipus de foc.
5: Per exemple, en Pla Alfa 3 queda prohibit fer servir tots aquests aparells, com va ser xerracs mecànics, no? Les motoserres, les desbrossadores, aquests aparells que poden generar guspires, doncs tot això també queda prohibit.
4: El Festival Multipolar ofereix avui una cantada amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa. Serà al Parc de la Mollera a partir de les 9 del vespre amb l'actuació de la Coral Palatiolo de Palafolls. Sílvia Francesc, directora de la biblioteca.
6: Gaudint d'aquesta cantada, que tindrem una coral que, si no recordo malament, és unes 25 persones, vull dir que serà un acte molt bonic.
4: Ràdio Tordera estrena un nou informatiu inclusiu i accessible. L'espai es podrà escoltar cada tarda a partir de les 5 i dissabte arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema. El Benet s'omplirà de festa aquest dissabte amb activitats infantils, un sopar temàtic i disco mòbil. En esports, Jaume Camps supera l'extrem vent de Vitòria i completa el seu segon Ironman en poc més de 10 hores. El tordarenc va fer front a unes dures condicions meteorològiques, especialment en el tram de bicicleta. Ell mateix ho explicava.
7: Les tres disciplines són independents, o sigui... Sí que acumules una fatiga, però et pots estar fatal a la bici i després baixar-te a córrer i fer una carrera espectacular. Mm-hmm. I jo crec que vaig fer una molt bona carrera. O sigui, estic orgullós de la carrera que vaig fer.
4: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: Comencem la informació meteorològica parlant de canvis que ens arribaran aquest proper cap de setmana, destacables, baixaran clarament les temperatures, almenys tindrem un parèntesi en aquest període tan càlid que estem tenint aquest estiu, ja que després tornarà a semblar la calor intensa a principis del mes d'agost com a mínim. Per tant, de moment, com comentàvem, la situació que vindrà marcada principalment per temps estable, l'ambient assolellat avui, demà i demà passat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, també aquest migdia, poca cosa, vents fluixos aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, i situació marítima tranquil·la. Demà i demà passat tot continuarà igual, tampoc han de variar gaire les temperatures, potser pugin una miqueta més de cara divendres. Dissabte ja començarien a baixar i a última hora de dissabte i matinada, sobretot de diumenge, esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
4: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
9: La tarda és record.
0: I I ara sí que anirem a posar una de les cançons que ens han demanat, una del nostre convidat, en Luis Aguiler, i serà Cuando salí de Cuba. L'ha demanat en Joan Chapallí i també en Salvador Massó per dedicar-li a la Julita, en Jaume, la Madrona i tota la seva família. Doncs anem a escoltar Cuando salí de Cuba.
1: Ni un ni l'altre ha estat a Cuba, però bueno, mira, si volen sortir-ne...
0: Sí, ara sortiran ben bé.
1: Ben sortiran.

0: Oca maca.
1: Quina cançó, tu.
2: Si poguéssim anar a Cuba encara seria millor. Ara no, perquè està molt fotut, eh?
1: Sí, la cosa està molt xunga. No tenen petroli, no tenen medicines.
2: Pinta
1: tothom
2: fatal,
1: al carrer,
2: eh?
1: Tothom cap al carrer a prendre la fresca.
2: Tu, si els hi portéssim 10 paquets de paracetamol, poder ens arrebarien així.
1: No, sí, tant, com palmes i tot. Hasta pandarín flamenco. Bueno, anem per una altra cançó.
2: Sí, quina, la de la Maresma?
1: Ella ha demanat... És una lata al trabajar.
2: Sí.
1: Doncs vinga,
2: em posem-la. Penso, eh?
1: Sí, sí, la Maria. Sí. Va, Maria, posem la teva. Ella l'ha dedicat, ja ho heu escoltat, perquè ho ha fet també avui en directe. Ens ha trucat i ja està, ha fet la dedicatòria.
2: Sí. Penso que sí, no?
1: Doncs ja està, tu.
2: I te l'ha dedicat a tu i a mi.
1: I a mi, jo li dedico a ella i tu també.
2: A ella, i nosaltres, també. A la Maria Dolors Olivera, perquè treballàs una llauna.
1: Ah, no, tinc una petició de la Maria Dolors Oliveres també aquí, eh?
2: Ah, i doncs?
1: Sí, vol la xatunga, ella.
2: Ah, la xatunga.
1: La xatunga tiene algo que me gusta.
2: Doncs quan tu diguis, ara posarem aquesta, no?
1: Sí.
2: És una lata.
1: És una lata, el treballat. Ai, vés-hi tu, treballar, noia.

0: Bueno, després de donar la lata, després de donar la lata a la gent, anirem a escoltar en Paret. Què et sembla, en Paret?
1: En Paret? No m'has dit la xatunga.
0: Ah, també podem fer-la, sí. La xatunga també és molt animada i ens l'ha demanat aquí a la Maria Dolors Oliveres perquè té moltes ganes de fer una mica de festa. I parla també de la festa major. La xatunga tiene algo que me gusta. Sí, i todo esto, ¿sabes?
1: La xatunga E, la xatunga A.
0: Ah, i ara què farà? Sí, la xatunga sí. E, què farà? Doncs vinga, Maria Dolors Oliveres, per tu, i esperem que estiguis molt bé. Ai, que ens desmuntaran el quiosco. Endavant.
1: Endavant, doncs. Endavant.

0: Doncs ara sí, eh?
1: Sap greu que hem tingut de tallar la Quimeta,
0: Puig, pobreta.
1: Amb els informatius.
0: Quimeta, ens perdones.
1: Si li vols dir alguna cosa...
0: Quimeta, t'estimem molt. No sé de culpa nostra, sé culpa d'en Salvador que ha posat...
1: Ja està, ja està. Hi havia un que deia la culpa és molt negra i ningú la vol.
0: Ara, i sempre s'ha de buscar un culpable. Jo, amb moltes famílies i que conec i tot això, sempre... Ha set culpa, ha set culpa.
1: Sí, sí.
0: No, no n'hi han de culpables. S'ha passat i ja
1: ha
0: està.
1: Ha passat i ja està.
0: Hombre.
1: Clar. I doncs, per què me dius que la culpa és meva?
0: Jo no he dit això.
1: Ah, no, la culpa en Salvador.
0: No he dit Salvador, jo.
1: Sí, sí. Tu, jo, escolta, que jo encara hi sento bé, eh? De Gaes, res, eh? De Gaes n'hi ha blat de moment.
0: Gaes, Gaes.
1: Bé, què anem a fer ara?
0: Ara sí, posarem aquesta... que t'havia dit en Peret, en Borriquito como tu, l'ha demanat l'Àngel Roc per dedicar-la a en Marc Massaguer, l'ha demanat la Montse de Sant Pere i també l'Anna Fernández per dedicar-li a les seves amigues i en Marc Massaguer. Doncs tothom li agrada en Peret i nosaltres també amb el Borriquito como tu.
1: Que no sabem ni la U.
0: Ni la U, ni la U.

0: que tú, y que tú, y que tú, que tú, y bonito como tú. Que gente sabe si la cojo un requito como tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú, y que tú, y bonito como tú. Que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borequito como tú. Que no sabes ni la voz, borequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borequito como tú.
1: Que no sabe ni la U. Bueno. Doncs
2: borriquito.
1: El borriquito...
2: Borriquito.
1: Ara, no hi ha gaires de borriquitos, ara.
2: Aquella feia una publicitat, el Carmen Sevilla, quan ja era gran, i feia aquella de les ovejas, el borriquito.
1: Les ovejitas,
2: sí. Norit el borriquito.
1: Ah, déu-n'hi-do. Sempre se fan espanyolades per tot arreu, eh?
2: Per tot arreu.
1: Ara farem la de la Quima, de Canet, que ens ha demanat per en Luis Aguilé, que és el nostre convidat d'avui. És el sol espanyol.
2: El sol espanyol.
1: L'ha dedicat a tots nosaltres i a tota la gent que escolta la ràdio, doncs ja està.
2: Que abans no es ponia mai el sol.
1: No, abans es... primer salia.
2: Ho saps, te'n recordes d'això, no?
1: S'oculta el sol i qui l'ocultaràs tu.
2: Al col·legi te'n ensenyaven, això.
1: No, no, però a mi...
2: La Quima se'n deuen recordar, per això l'ha demanat.
1: Ah, perquè ella anava a les monges, però nosaltres...
2: Perquè teníem Filipines...
1: No ensenyaven res.
2: Teníem Filipines i no sé què més, i el sol no se ponia nunca.
1: No se ponia nunca.
2: Doncs, el sol espanyol.
1: Endavant.

0: Però què passa? Que ten, ja
1: te'l Lluís... presentaré el dia que vingui. Bé, de tant, fa com en Joan de... Entès, aquell altre?
0: Jo, d'Olot, només conec dos restaurants. Ah, allà em fan les patates d'Olot.
1: No, mira, la meva filla hi va anar-hi al restaurant que hi vaig anar fa poc.
0: Veus?
1: A Olot, sí.
0: Veus?
1: És el més famós que hi ha, que és un tipus Campujol i Gannassos, com era abans.
0: Però aquest, aquest no famós, famós...
1: Estava en el mercat.
0: Ah, sí, en el mercat. El més famós és el que està allà prop d'uns arbres i una font. I...
1: Sí, ja.
0: Allà? Allà és. Doncs aquest.
1: Però sí. No me'n recordo com se diu.
0: Sí, home, jo també. Ja, ja me vindrà.
1: Però hi va, està així, eh? Has de demanar hora i tot.
0: Clar, clar, clar.
1: Està, bueno, molt. Doncs vinga, va. Moltes doncs, gràcies.
0: La gent que estimo, no?
1: La gent que estimo, sí. Què és això?
0: Quina a poc por. A poc, ho sento.
1: Està ratllat.
0: Sí.
1: Ara ja comença, va, ja comença.
0: Això el va increixent, saps?
1: Ah, no, està molt ben fet.
2: Porto a mi...

0: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
1: No, primer has de fer la digestió.
0: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
1: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
2: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: LinkedIn. El cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: La tarda és record.
0: I ara sí, tornem a estar aquí nosaltres després d'aquests consells publicitaris.
5: Aquí tenim trucades que pot ser que siguin o pot ser que no, perquè
0: a veure.
5: És tot un lío, eh?
0: Hola, estimades trucades. Bona tarda.
5: Hola.
6: Bona tarda.
0: Bona tarda. Bona tarda. Ah, hola, Antoni.
6: Hola, Toni. Ja m'ha conegut.
0: Antoni.
5: Antoni, has tingut paciència, eh?
6: Home, i tant que he tingut paciència. Tenia aquí la ràdio engegada i estava...
0: Aquest Salvador...
6: Ja em respondrà, no? No hi ha pressa.
5: Molt bé, així m'agrada.
0: Aquest és Salvador que no vol donar
5: l'entrada. Un tio llest. Re, home.
0: A veure, què? Digue'm quina
6: cançó... Escolta'm, posa-la que ve a continuació. A mi m'és igual. Mira, és trucar i col·laborar...
0: Ara teníem aquí... Olvidemos el mañana.
6: Bueno, pues si olvidemos el mañana... Sí. Vivimos presente, eh?
5: Sembla una pel·lícula ja més bona, això.
0: Això, i tant, mira.
6: Tu, però vivimos presente, mañana veurem el que passarà, tu no ho sabem pas.
0: No
6: ho
0: sabem, no ho sabem.
6: Però, escolta'm, tant... els dos restaurants d'Olot més bons són Font Moixina i Cala Déu.
5: Bé, els més bons, això és qüestió de
6: per mi,
5: personal.
6: Cala Déu, Cala Déu fan unes patates d'Olot.
5: Sí,
0: la patata, però jo m'agrada menjar altra cosa. Vaig menjar sempre amb pèsols.
5: Allà en diuen trumfes.
6: No, però bé.
0: Les patates d'Olot no em fan córrer a mi.
5: Són rellenes de carn.
0: No.
5: Són farcides de carn.
0: La meva dona a vegades em fa, però a mi no m'agraden. Ho sento.
6: Tu ja m'has de fer la boca aigua.
5: No? Mira, veus? Apa.
0: A mi m'agrada que hi hagi sèpia, cosa de peix.
5: Sèpia amb patates.
0: Sèpia amb patates. Lot.
5: Ja ho veus, Toni.
0: Bueno, ja
5: ho
0: pots dedicar perquè...
6: Tothom té els seus gustos.
5: Claro, claro.
0: Clar que sí. Molt bé.
6: N'hi ha qui li agrada una cosa i n'hi ha que li agrada l'altra.
0: Exacte. No, no,
6: si
0: no,
6: jo si vaig a Lot, vaig a menjar patates a Lot, a Cala Déu.
0: Molt bé. Doncs ja
5: ben
0: sabem,
5: fet,
0: ja
5: Toni.
6: Hi ha altres coses, eh? També fan altres coses.
0: Sí, fan peus de porc, fan de tot, sí.
6: Home, fan de tot. I llavors, més amunt, de Cala Déu, hi ha el restaurant de Font Moixina, que també està força bé, vull dir que... Tot aquell país m'ho conec força bé, perquè anàvem allà al càmping, al Lava, allà al costat.
5: Us cabolets.
0: Molt bé. Doncs sí.
6: I
0: jo, de moment, he anat a dos... He anat a dos, de moment, però no me'n recordo cap del nom dels dos que he anat.
6: Aquest territori volcànic me'l conec força bé.
0: Molt bé. I vam anar-hi un dia amb les meves filles i es va fotre ploure i no vam poder anar a veure el terreny volcànic, sinó que aquell dia sí que vam menjar patates solars, perquè era l'únic restaurant que hi havia a la vora.
6: Anant cap a Santa Pau, no?
0: Sí. Es van haver quedat per allà. Que plovia molt.
6: I bona gent.
0: Clar que sí, tant, som molt malamables tots.
6: Sí. Bueno,
0: molt bé, doncs, Antoni.
6: Acabeu de fer un bon programa i ja t'he dit, posa'm a la que ve a continuació.
0: Olvidem-nos el mañana.
6: La dedico que anem a Xapallí, anem
5: a l'Enric
6: Balanes, a la Nubi, a vosaltres i tots els que ens escolten.
5: Molt bé, Toni, vinga, adéu. Sí, no.
0: Que vagi bé.
5: Ara segur que no, eh?
0: Ara no.
5: Veus?
0: Ara ja s'ha cansat.
5: Sí, ja ho sabia. Aquest telèfon 1
0: està... O no truquen en tot el rato,
5: està...
0: o volen parlar el dia que ja està i que n'hi ha una.
5: Com el fantasma de l'òpera.
0: No es poden esperar, no es poden esperar.
5: Telèfon 1... No, és que és aquest telèfon que no, ah, no funciona. Telèfon, no.
0: Que el dius ara.
5: Pel diumenge al matí de sardanes tindrem problemes si no s'arregla abans.
0: Això ho arreglarem.
5: Doncs tu diràs, cavallero.
0: A veure, posem aquesta que acabem de dir, no? Olvidem-nos el mañana, que l'havia demanat en Lluís. Home. I ara s'hi ha afegit el nostre company l'Antoni.
5: No sé quina m'has dit, de la mañana.
0: No, olvidem-nos el mañana.
5: El mañana. Qui no. La canta?
0: En Lluís Aguilé.
5: Ah, bueno. Així sí.
0: Ai.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: La tarda és record.
5: Pom, pom, Ràdio Tordera. Anem per més cançons. Tenim aquí una altra cançó que ens han demanat avui i porta per nom La vida passa. Ens l'ha demanat la Quimeta Puig.
6: La vida passa.
5: La vida passa, eh?
6: La vida passa
5: i va passant, eh?
6: Aviam si tenim La vida passa.
5: Sí, miro aquí, ho ha de ser.
6: Oi, vols dir que la trobarem aquesta? La vida passa felizmente si hay amor?
5: Podria ser.
6: Ah, ja saps que aquest en Luis Aguilé va col·laborar amb allò de l'1-2-3? Era el programador musical de...
5: Responde otra vez.
6: Sí. 1-2-3, responde otra vez. T'ha tocat una carbassa, noi?
5: Però bueno, mira, la qüestió és que la carbassa també pot fer alguna cosa, eh?
6: Home, abans caldo. La carbassa hi havia alguna cosa, sí. Hauríem de tornar a fer aquest programa, trobo que està bé. La vida passa, no?
5: Sí, endavant, en La vida passa.

0: Gracias a Dios.
1: Felizmente si hay amor.
2: Passa... Bé, és evident que és la segona versió de... Sí, és una lata de treballar.
1: És una lata de treballar, no sé pas què ha passat aquí.
2: Es va fer un lío aquest de Luis Aguilé. Sí.
1: Però bueno, saps què farem? Posarem una per animar la gent. I he dedicat a tots els Joans i les Juanes i les Juanites. Juanita Banana, què et sembla?
2: Oh, jo m'encanta la Juanita Banana. Amb aquell crit que fa...
1: Bueno, aquesta l'ha demanat la Anna Fernández.
2: Doncs,
1: tothom.
2: Molt bé, amb la Juanita la banana.
1: Endavant.
3: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

0: Senyor. Gràcies. Bé, doncs, anem per feina. Estem ja arribant quasi al punt i final, però encara ens queda...
1: Falten 7 minuts, eh?
0: En 7 minuts, primer fem el sorteig ja.
1: Ah, tu mateix.
0: Tenim 14 persones que han opinat, han dit, entre les xarxes socials i els que ens han trucat, han triat a la Rocío Dúrcal. 11 persones, Rocío Dúrcal, 4, Gloria Lasso.
1: Caram, tu... Però, ha guanyat per golejada.
0: Sí, però bueno, la setmana que ve posarem alguna cançó de la Gloria Lasso, com aquella que deia Cachito,
1: sí.
0: Cachito, la que cita en Canadà.
1: Cachito, Cachito.
0: Posarem dues o tres cançons d'ella per recordar-la, perquè hi havia una persona...
1: I què serà, serà?
0: Que serà, serà, i si no és, es fotrà. No?
1: Ja, i té aquella que serà, serà.
0: Que serà, serà. Ara farem un duet tu i jo i el,
1: també
0: la cantarem la setmana no, que ve.
1: Bueno.
0: Ens l'hem d'ensejar, eh? Anem per aquesta cançó que et dic jo, El Tío Calambres. Ai, que no, que no em dic que aquí ha tocat, has de dir un número.
1: Però clar.
0: Ah, si no m'has dit res.
1: Clar, m'has de donar l'ordre i les instruccions. 15,
0: 14. De 1 al 14...
1: Doncs mira, avui vaig per l'extrem dret, l'11.
0: Mira, doncs has donat la sort a l'Antoni Cuenca. Aquest anirà a fer la paella, vale? Vinga, doncs ja està, adjudicada. Doncs... Anem per al Tío Calambres? I a si veure... tenim temps parlarem d'una altra història?
1: No sé si ho tinc per aquí, el Tío Calambres, eh?
0: Dius-ho sa sangre per mi, sa salut.
1: Tío Calambres, no sé... Tal, tal, tal, tal, Tío Calambres, dura 2:38, sí. Bueno, sí, molt sí, bé, no?
0: I podem despedir-nos.
1: Acomiadar sense problemes.
0: Ah, calla, s'ha donat la notícia aquesta que no ho hem dit.
1: No?
0: Que, ho he dit, però que es veia la gent no ho haurà sentit ara, els que s'han apuntat més tard.
1: Sant Jaume?
0: Hem d'anar al Mas Sant Jaume, o sigui, la Masia d'aquí Tordera, dissabte a les 10 del matí.
1: Oh, i han d'anar si volen, no?
0: S'hi ha d'anar-hi, perquè fan una missa
1: a la capella. Ordres, presidente.
0: Si no, tu l'has vist, la capella de Sant Jaume?
1: No hi he estat mai.
0: Ves, està molt ben decorada, molt ben pintada, a mà, unes pintures molt maques, uns àngels, unes coses. És molt petita, però està molt ben situada allà, a mig de la vora...
1: Ja dic, si me'n recordo...
0: Hi ha un carro, ha, és molt típic, allà a la masia de Mas Sant Jaume, perquè era una casa de pagès. Abans havia set Mas Pasqual, allò.
1: Mas Pasqual. Sí.
0: I ara, doncs, fan... la missa, però darrere hi ha un pica-pica especial, que és una gentilesa dels que porten la masia al restaurant.
1: Ah, molt bé.
0: D'acord? I doncs moltes gràcies a la masia, sí. I dissabte, si podem anar-hi, doncs anirem a
1: Mas
0: missa.
1: Mas Pasqual. Aquell, el vestit d'en Pasqual.
0: El vestit d'en Pasqual és aquella...
1: La Guillermina Mota.
0: No, no la canta la Núria Feliu?
1: Bueno, també.
0: També, també la deu cantar, també.
1: Però ara que, d'allò, en Luis Aguilera, abans de comiar-se, es va morir.
0: Es va morir, pobre home.
1: És
0: que
1: mort,
0: dius
1: ara? Eh? Va morir ara jove. Va morir jove. Pobre. 73 anys.
0: Bueno, jo sí que, clar que és jove, eh? Mira, quan tenia 50, com els que se morien a 70, deia que eren vells.
1: Clar.
0: Però ara, per mi, ara són vells.
1: No, no, va morir 70. Jove, 73.
0: Ah, ben jove.
1: A Madrid està enterrat, si ho vols anar a veure.
0: Bueno, jo vaig anar a veure la Lola Flores, jo, a Madrid.
1: Què dius, ara?
0: Sí, com aquella dona que va demanar...
1: A quin cementiri està?
0: No sé com se diu. La meva cosina m'hi va portar. Diu, la meva cosina a Madrid, li vaig dir que volia anar a veure la tumba de la Lola Flores i feia un any o així que havia mort. I encara no l'havien fet el monument ni res. I només hi havia una foto petita allà, pobreta. Però, clar, a mi em va agradar que va demanar una pesseta a tots els espanyols per pagar les deudes.
1: La vas conèixer?
0: Sí, bueno, a mi m'agradava sempre. El Tine Tordera, el Tine Lido, que feien?
1: És una gran...
0: Pel·lícules
1: va
0: de la
1: ser una
0: Lola Flores,
1: gran artista.
0: Rafael Farina...
1: Sí,
0: Antonio
1: Manolo
0: Molina,
1: Caracol.
0: Sí, els tots aquests jo els coneixia. Carai. Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Perquè el meu pare feia de comedor al cine, jo anava sempre de gratis.
1: Bueno, bueno.
0: Vinga, va, Tío Calambres.
1: Com se saben les coses, eh?
0: Se saben ara perquè escolteu Ràdio Tordera. Si no ho féssiu, no ho sabríeu.
1: Clar, és que Ràdio Tordera és una font d'informació importantíssima.
0: I tant, i recordem moltes coses, com per exemple, que en pobre...
1: I si no posem Tío Calambres i ens acomiadem, no acabarem mai,
0: sí, doncs va. Adéu-siau, amics, us esperem dimecres que ve, amb Rocío Dúrcal i sus rancheras.
1: D'acord, doncs us deixem amb el Tío Calambres i que sigueu feliços i molta salut per tothom.
0: Salut.
1: Adéu.

107.1 FM. Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Líric, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic. Avui som a la quefebreria Ulisses, situada al carrer Pacífic de Barcelona, al barri de la Sagrera, i hem vingut fins aquí per parlar amb un autor d'aquesta zona, concretament de Sant Andreu, el Dani Gómez, que acaba de presentar Trilogia, una trilogia juvenil, que és la trilogia d'Arfa, on trobem mitologia, on trobem amistat, on trobem bullying, on trobem relacions familiars. En parlarem de tot això avui amb el Dani i també de les seves múltiples professions i influències i cap a on va aquesta obra, que ell ja porta una trentena d'obres publicades. Per tant, doncs, diríem que no ve de nou. I, a més, té la peculiaritat que, a part d'escriptor, és il·lustrador, i aquesta trilogia, doncs, precisament, té il·lustracions d'ell. I això sempre aporta un valor afegit. Doncs, fet aquest context, comencem. I ho fem parlant amb el Carlos, que és el propietari de la quefebreria Ulisses. Sí. Carlos, benvingut a l'Idíl·lic.
2: Hola.
1: Bé, som aquí a una llibreria que precisament fa pocs dies ha fet 2 anys de vida.
2: Sí, correcte, el 4 de març.
1: Explica'm què et va portar a fer una llibreria, perquè fa unes setmanes érem a la Jeroglífic de Girona, era una traductora que va fer el salt a fer una llibreria. En el teu cas, què et va portar a dir, vaig a fer un negoci, a més, una llibreria que és específicament friki, no? Que tenim
2: correcte.
1: Novel·les, però també tenim jocs de taula, tenim jocs de cartes, tenim rol...
2: Còmics.
1: D'on surt tot això?
2: Bueno, jo per unes circumstàncies familiars em vaig tirar 8 anys a l'atur.
1: Ostres.
2: Vale. I quan la situació familiar... Bueno, quan la meva mare va morir, per la situació familiar va tèrcica, que vaig tenir que cuidar a ma mare perquè li van diagnosticar un càncer de pulmó, vaig dir, vale, què faig? Busco treball o em llenço a la piscina? Vale, llavors, bueno, jo vaig tenir un soci, que es diu Carlos, com jo.
1: Carlos en Carlos.
2: Sí. I la idea inicial era muntar un escape room, perquè jo, a part de ser llibreter i tal, també he dissenyat jocs. També tinc 2 jocs de rol escrits, publicats, vaja, o 3, el que passa és que ara mateix no està en edició, perquè l'editorial va tancar. Tinc també 3 llibres jocs, o sigui, jo, a més de tot, també dissenyo jocs, no? I, vale, en principi jo anava a dissenyar els escrits, però el que passa és que al final, bueno, per circumstàncies, l'altre soci, bueno, no va voler continuar amb el projecte, i quan jo ja tenia ficat el gusanillo vas dir, vale, doncs anem a tirar-nos a la piscina, no? Estava en una situació que ho podia fer, tenia uns estats vital. Vaig fer números i tras plantejar-me 2 o 3 negocis em vaig decidir per la llibreria.
1: I ho dius una mica amb pesar? Com han sigut aquests 2 anys? Te'n penedeixes o...?
2: El primer...
1: Sí, perquè el to és com... Ai.
2: Bueno, el primer any jo el resumiria en que crec que no he tingut mai tants atacs d'ansietat en tan poc temps.
1: Una vale. Meravella, això d'emprendre en aquest país. Eh?
2: ¡Vamos! Tots els dies quan llevo la persiana dic, ¡qué feliç soy! El segon millor, bastant millor, la veritat. Ja tinc una clientela, ja, bueno, ja organitzo més events, més activitats i bastant millor. No és que estigui saltant d'alegria, però bueno, almenys ja no... Ja quan faig la comptabilitat no tots els mesos vaig a pèrdues.
1: I quin és el perfil de gent que et ve? Perquè clar, dèiem, no?, que és una llibreria molt especialitzada, però abans fora de micro parlàvem que també has anat incorporant coses, no?, per exemple, literatura infantil, no?
2: A veure, una cosa que va ser clau perquè la llibreria, pel creixement de la llibreria va ser a la paqueteria. Vale? Quan em faig fer... O sigui, jo recomano a tota persona que munti una botiga, un negoci, i estigui en un carrer dolent, que es posi un servei de paqueteria, perquè és cert que li atrau molta gent del barri. Clar, si la idea és que de cada 20 persones que entra una és friki, Així és com es,
1: va queda,
2: fer...
1: no?
2: Sí, així com es va, és com es va fer la clientela. I després, bueno, em vaig ampliar precisament per això, perquè entraven moltes mares, bueno, moltes famílies, etc. I això és el que em va fer ampliar una mica material i portar, com tu dius, ben dius, més infantil, bueno, reforçar l'infantil, reforçar unes certes, un cert material que al principi bueno, no havia plantejat, però tampoc em anava con les cartes, i a poc és així com vaig creixent.
1: I el rol quin paper juga a la teva llibreria? Perquè tu comentaves que has fet jocs de rol, també conec gent que ha jugat amb tu a rol, per tant, aquí, i quin paper hi té el rol?
2: Bueno, hi ha secció de jocs de rol. Abans estava més a la vista, però per desgràcia el mercat mana i al final he tingut que posar més jocs de taula i els jocs de rol els he tingut que bueno, desplaçar una zona una mica menys visible, però tinc una important selecció de jocs de rol i, bueno, per mi, i a part, bueno, entre altres activitats, jo faig partides de rol.
1: Mm-hmm. I això que et ve gent ja iniciada o et ve gent que vol aprendre a jugar?
2: Ve gent, més gent que vol aprendre. Ah, això tant a l'activitat de joc de rol com de taula venen bastant gent amb curiositat, cosa que està molt bé.
1: I partides de jocs de taula també en muntes?
2: Sí, bueno, tinc un grup de... Bueno, també tinc un grup de WhatsApp per les partides de rol, però tinc un grup de WhatsApp per la taula. Tinc un... Bueno, no és un soci, és una persona d'aquí del barri que li agraden els... també molt els jocs de taula i té una botiga online. I amb ell, amb el David, organitzem tardes tots els divendres i a part la gent si vol quedar pel grup pot fer-ho. Mm-hmm. Ahir, per exemple, van quedar per la tarda.
1: Molt bé, així adoctrinant, no?
2: Sí, sí, sí. I a part que, bueno, aquesta part que estem, que és la part de la taula, és la part de, diguem-ne, dels cafès, abans estava com molt, molt morta, no? O sea, jo la mirava i semblava que només servia per posar paquets a sobre i sobretot a Nadal i vaig dir, ostres, no, això no pot ser, i és quan vaig començar a reforçar una mica les activitats de jocs perquè és el que funciona.
1: Ara, per primer cop, la gent que estigui veient el vídeo de l'Idíl·lic veurà que tenim taules al darrere i dirà, sí, no n'heu anat, no?, a fer el programa, doncs sí, una llibreria i cafeteria, no?, que
2: sí,
1: això sempre té,
2: sí, sí, sí,
1: té un bon encaix.
2: De fet, bueno, una de les que és negocis que al final vaig descartar va ser un ludobar. I això és una mica una fusió, no?, de tots els projectes i de totes les idees. Al final he anat encaixant peces.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Carlos, per explicar-nos què és la Cafebreria Ulisses i gràcies per acollir l'Idíl·lic avui.
2: Doncs a tu i al Dani per triar-la per fer el podcast i tot qui vulgui venir està invitat.
1: Merci. Doncs avui tenim com a convidat de l'Idíl·lic el Dani Gómez, que m'abstendré de llegir tot el seu currículum perquè és llarguíssim.
3: I molt avorrit.
1: No, avorrit no, al contrari, és el típic perfil de persona inquieta, no?
3: Això sí.
1: O sigui, és molt polifacètic. Il·lustrador de còmic, comunicador audiovisual, periodista.
3: Sí, fa temps.
1: Animador, humorista.
3: Humorista...
1: He trobat per això... Professor.
3: Tires còmiques, sí, feia.
1: Professor, que és la teva feina oficial, entenc.
3: Sí, una de les dues. De les tres? Ai, mare.
1: Una de les 500 feines, el que dèiem de fer negocis en aquest país, no? I avui t'hem convidat perquè just acabes d'acabar la trilogia d'Arfa, o sigui, la vas presentar fa molt poquet.
3: Fa molt poc, sí, el tercer va sortir, i havia de sortir abans, havia de sortir cap al desembre, però el vam presentar doncs ara fa un
1: mes i mig. Sí, sí, aixiga més, oi? Clar, la trilogia d'Arfa, que està publicada per l'editorial Meraki, està formada per El fantasma de Can Franciscano, La marca del boc de Viterna i Els esperits del bosc de la Freita. I és una trilogia escrita per tu, però també amb il·lustracions teves.
3: També
1: dibuixades,
3: sí.
1: Exacte, és orientada al públic juvenil. I jo diria que el que més destaca és que l'eix temàtic, no?, que és mitologia i folklore, com a excusa també per explicar moltes altres coses que afecten al jovent, no?
3: Sí, al final és una trilogia que parla una mica de problemes, de coses que poden preocupar doncs, als adolescents, però també als adults, perquè en veritat estic parlant de preocupacions que tinc jo com a pare, també. Vull dir que sí, són coses que li poden passar a qualsevol, però vehiculades a través d'éssers mitològics catalans, doncs, que em serveixen una mica per, com a excusa per parlar d'aquests temes.
1: Ja anirem desgranant els temes. La protagonista de la trilogia d'Arfa es diu Sansa, però amb ser trencada. Sí,
3: sí, ella ho va repetint. La primera repetir, Nessa, la segona amb ser trencada.
1: Exacte, està molt farta de que la confonguin amb la Sansa de Joc de Tron, que això també és molt, molt actual. És una noia de Barcelona, però ella amb la seva família s'acaben de traslladar al poble d'Arfa, a tocar de la Seu d'Urgell, i bé, van a parar en una casa que està encantada, que té un fantasma, i bé, i a partir d'aquí ella coneix un amic friki en aquest poble i intenten esbrinar, doncs, qui és el fantasma d'aquesta casa, per què passen coses, i comencen les aventures, no? En el primer llibre tenim aquesta relació, sobretot, de la protagonista arribant a un poble, el xoc aquest, ciutat-poble. Primer de tot, volia preguntar, jo he hagut de buscar si Arfa existia, perquè no tenia clar.
3: Arfa existeix, tots els racons que surten a la trilogia sencera són racons reals. De fet, la tercera novel·la té un QR que et porta a un Google Maps, on està indicat a quin lloc passa cada cosa. Perquè al final tots els entorns de... O sigui, la casa encantada era la casa on vivien les meves nebodes. Que era
1: està encantada,
3: guapa.
1: També.
3: No.
1: No, li va fer un exorcisme, ja no.
3: No, amb les meves nebodes sí que tenia la conya, no? I de fet el nom del fantasma li van posar elles, per això. Però no, el que passa és que era una casa així com de poble que com que inspirava. I llavors pues, la vaig aprofitar. I pràcticament cada cosa que passa en els llibres són llocs que jo he visitat amb elles, allò fent una excursioneta. Pues, cada cosa és un racó molt concret. El moment que van al riu és aquell trosset de riu, i el mapa pues, t'indica... Si algú vol fer una ruta literària algun dia, la pot fer.
1: Podríem fer-la, però amb l'autor, que si no, no...
3: Ah, jo m'apunto, sí.
1: Clar, llavors, per què vas triar Arfa? Era per la teva vinculació amb el poble, o perquè tenies la història i vas dir, doncs hi quedaria superbé en aquest poble?
3: No, és que surt directament del poble. Vull dir, no, en un altre lloc hagués estat una altra història. Sí, és com molt... jo què sé, hi ha un moment que hi ha una... Al principi del segon llibre hi ha una gran pedregada, pues, jo no coneixeria aquell camp de pomes si no fos perquè el meu cunyat anava a passejar els gossos allà i jo l'havia acompanyat.
1: Ah, clar.
3: I vull dir que hagués estat molt diferent.
1: Clar, també ens trobem, doncs, que quan parles, per exemple, del bosc de la Freita, que és el que dona nom al tercer llibre, hi ha tota una mitologia associada al bosc. Sí. Aquesta mitologia existeix allà o l'has aportat tu? Vull dir, no sé si a l'estar al poble deies, ostres, doncs aquí diuen que hi havia dones d'aigua o diuen que hi havia...
3: Clar, hi ha alguns éssers mitològics que surten al llibre que no són ben bé de la zona. Per exemple, dones d'aigua sí que és una mica tot els Pirineus, però poder més tirant cap a Vall de Ribes, allà és com que se'n parla molt més. En algunes valls, en alguns rius, sí que es parla de que es poden convertir en merles d'aigua, en altres no. Això de les merles és més de Ribes de Freser i tot allò, però jo ho porto cap a Arfa. Però precisament el bosc de la Freita sí que hi ha com la llegenda, no?, de que és un lloc màgic, i allà a la Seu d'Urgell, pel Nadal, no es fa pastorets, es fa el rescat dels minairons.
1: Ah.
3: I el rescat dels minairons passa al bosc de la Freita.
1: O sigui que això sí que està superintegrat i a més fan difusió d'això.
3: Sí. De fet, el tema dels minairons allà és, vull dir, ho fan moltíssim perquè arrel precisament d'aquesta obra pues hi ha les meves nebodes entre ells, hi ha pues, nois adolescents i tal que es disfressen de minairons i van a les llars d'infants, i llavors hi ha com tota la cultura dels minairons. El que passa és que no són els minairons que surten a la novel·la, o sigui, és com una versió una mica edulcorada, que els minairons són màgics i ajuden
1: molt...
3: el tió, i són els que fan els regals del tió, i llavors
1: Clar. Els clàssics són una mica punyeteros, eh?
4: Els clàssics
1: tenen mala llet.
4: Sí, tenen molt mala llet, o sigui, és una mena de geni, però amb moltes presses, que si no li demanes res et fan la pell i és com, espera...
1: Això, si quan ets pare o mare, sempre tens una llista, no?, de coses que poden fer els minaires, però si et quedes en blanc, dius, ostres, ara què? Què farem, què direm? El teu interès per la mitologia ve d'abans o precisament va ser anar coneixent aquestes zones i vas anar lligant caps i dius, ostres, això és superinteressant?
4: No sé d'on surt. O sigui, sí que sé que van entrar com tard a la trilogia. Al principi tenia pensada una història, que era la història del fantasma, I la vaig escriure i dic, vale, això és mig llibre. Vull dir, necessito alguna cosa més. O sigui, és molt divertit que un fantasma es pugui donar un... i que ho doli per allà, però no dona per una novel·la. I llavors se'm va acudir, doncs, a incloure'ls com a la història, reescriure molta part del que ja tenia, evidentment, perquè si no tenia gaire sentit que entressin allà com hola, por cierto, que también hay esto. Però l'interès, no sé d'on em ve. Sí que havia llegit coses i tal, m'havia molat, però entrat tan a saco a dir, però és que això és guapíssim, això dona molt de joc.
1: I tu pensaves ja en una trilogia quan vas afegir l'element mitològic?
4: No molt, o sigui, poder quan estava acabant el primer vaig dir, ui, però si
1: això
4: aquí hi ha molta
1: més, no?
4: Això hi ha molta més xitxa aquí per buscar i tal. I llavors és quan vam anar a dir, dos no seran, seran tres, i sí, em van anar quadrant i...
1: Que podrien ser més, també, si volguessis, no?
4: Podrien ser més... Això m'ho hem preguntat alguna vegada, si continuaré la història o no. En principi no, o sigui, la història de la Sansa no, perquè és un arc que...
1: Que queda molt ben tancat, sí.
4: Sí, queda tancat. Però dins del mateix univers sí que m'agradaria seguir treballant coses, poder no des del juvenil o no des de just la mateixa franja d'edat. Vull dir, m'agradaria explorar-lo d'altres maneres, amb altres tons i tal... Però sí, la mitologia catalana és superrica, dona per fer el que vulguis. O sigui, podria estar escrivint sobre això, només sobre això,
1: i anar fent,
4: i no l'acabaria.
1: Comentaves el tema del fantasma. Clar, qualsevol que pensi una casa encantada de fantasma pensa en terror, però és un... sí que hi ha un element de terror, però és molt light, no? Està molt edulcorat. Era precisament perquè no traumatitzar els lectors d'una edat, doncs, primerenca, o perquè t'interessava més parlar d'un fantasma amb una visió una mica més com els caçafantasmes?
4: Espera, ara és quan ensenyo la samarreta que porto.
1: És que es parla molt dels caçafantasmes en tota la trilogia.
4: Sí, és la pel·li refugi d'un dels... protagonistes.
1: I sou que de l'autor també?
4: I no, la meva és Jurassic Park.
1: Ah, bé.
4: Però és la...
1: Em sembla molt bé. La compro.
4: Però és la pel·li refugi d'un amic meu que es diu Leo, i que és a qui dedico el primer llibre, perquè diguem que la història de bullying i tal està una mica inspirada en la seva, per altres motius, però està una mica inspirada en com ell va superar aquesta història, i llavors pues era també una manera de dedicar-li el llibre, que ja està molt content amb això, també era una manera de fer-li homenatges, agafant o no, és la seva pel·li, que m'encanta, eh?
1: Però... Home, l'has hagut de reveure més vegades, crec jo.
4: Ui,
1: perquè les referències
4: meva, si
1: que has posat aquí...
4: Clar, i referències a les noves, perquè al final són adolescents, que han de connectar també...
1: Clar, la dels anys 90, no?
4: Les noves, i la dels 90. Clar, el Jan sí que té... sí que connecta moltíssim, perquè hi ha tota la història que ell tenia un tiet que li ensenyava pel·lis dels 80, i hi ha aquesta connexió, i llavors ell entra per aquí, però clar, té lògica també que sent nanos que tenen 12-13 anys pues connectin amb les noves, o connectin amb Stranger Things, o connectin amb coses que s'estan fent ara.
1: Clar, lògic, completament. Tu has comentat el tema del bullying, que és el tema del primer llibre,
4: a part
1: del fantasma,
4: aquest, sí.
1: No? Tu volies fer una mica no sé si exorcitzar, assenyalar, reivindicar, que hi ha molts friquis que hem patit bullying, perquè en aquest cas gran part del bullying que pateix és per ser un friqui, no? Perquè li agrada molt els caçafantasmes, perquè sap coses que els altres no saben o té una cultura pop que els altres no tenen.
3: En veritat no anava per aquí, o sigui, funciona, i és poder el motiu d'aquest personatge, però al final amb el bullying és que no necessites ser massa diferent per ser víctima. Vull dir que a l'escola, qui té les orelles una mica més així, qui té el no sé què una mica més aixà, per el motiu més idiota pot ser assenyalat i caure i ser víctima d'això. Llavors, no he insistit massa tampoc en que de fet, el tema del friquisme és com... Bueno, mira, per què són friquis? Pues perquè...
1: Però ho són i bastant.
3: Sí, una mica tots els personatges són una mica ja alguna vessant meva. Vull dir, els nens friquis són friquis perquè jo ho soc, el nen que llegeix moltíssim ho fa perquè jo... Les bromes dolentes del pare són les bromes que jo li feia a ma filla. Vull dir que...
1: La reacció també és la de la filla?
3: La reacció, sí, bastant, bastant. És que és veritat que ha passat de dir-me papa, com, per favor, a fer-me una mirada ja de preadolescent de... Per favor, però ja no dius res, ja és com...
1: Està resignada, ja sap què pot esperar del seu pare, no?
3: Sí, no, i li queda encara de bromes dolentes.
1: Esperem que sí, que seria bona senyal, no? Llavors, clar, dèiem, hi ha el fantasma, però tu mateix deies que dius, em falta un element, i en aquest primer llibre apareix un personatge mitològic, que és la Pesanta, i no sé fins a on coneixies de la Pesanta i com és que l'has volgut mostrar de la manera que la mostres.
3: És molt difícil parlar de la trilogia sense fer grans spoilers, perquè
1: vinc
3: hi ha com moltes sorpreses.
1: Vinc de fer un programa de 5 llibres,
3: ja
1: llavors clar, és com un... Ja no sé què puc dir sense xafar-te el llibre, però bé.
3: Però bueno, hi ha criatures de la mitologia catalana que vehiculen molt bé el tema de la por, un és la Pesanta, l'altre és el Papu o Papus, i que s'alimenten precisament de la por, i clar, al final és el que fa un bully, que és alimentar-se, entre cometes, no? de la por que genera, i de... Llavors em servien molt bé per vehicular això, no? A través de l'element fantàstic i de com el resolen, no? Doncs veure una mica què es podia fer amb ells, sense explicar una mica com, què fan i com ho fan i
1: és
3: què és el que
1: veure
3: passa,
1: com intenta esquivar-les,
3: però és molt difícil, és una mica les marismes aquelles per on passa el Frodo abans d'arribar a la cova de l'aranya, és com d'on de piso.
1: Bueno, intentaré esquivar la bala, però dèiem això, el primer llibre, Fantasma i Pesanta i algun element més, i el segon sí que ja és una desfilada, perquè hi ha bruixes, hi ha gent que parla amb morts, hi ha dones d'aigua, hi ha un desplegament, no? De dir, vale, jo t'he ensenyat en el primer això, però en el segon és com, hi ha tot això, vinga, jueguen.
3: Clar, els fantasmes o les ànimes en pena em serveixen com a punt d'entrada, que en principi no està explicat el per què accedeixen a això, però hi ha un motiu. I una vegada entren en aquest món fantàstic que conviu una mica amb el nostre, comencen a descobrir diferents criatures i tal. I algunes realment són criatures fantàstiques i altres que d'entrada ho semblen, no ho són. Perquè, clar, tot el tema de les bruixes... No, la literatura infantil o literatura també clàssica sempre s'han venut com a criatura fantàstica, la màgia, menjar nens, el caldero i tot això.
1: Home, és una figura atractiva, ho has de reconèixer.
3: Sí. Sí, la bruixa fantàstica...
1: Que vola amb l'escombra, que té un
3: gat... És molt xula, és fantàstica. Però jo tota la mitologia catalana que incloca el llibre té com una frontera de quins són reals i quins no són reals.
4: I la frontera la poso amb l'arribada del cristianisme, és a dir, els que són previs a l'arribada del cristianisme són les criatures mitològiques que realment existeixen, i quan arriba el cristianisme, doncs no. Llavors, clar, el tema de les bruixes és una cosa que és posterior. Llavors, clar, jo no podia fer servir la bruixa com a element fantàstic. Jo no volia fer servir la bruixa fantàstica. Jo volia reivindicar precisament que al final les bruixes eren dones que havien estat condemnades com a cap de turc precisament per ser independents. Llavors,
1: i tu això sí que ho expliques, sí. Bé, sí, sí. I dones un context i tot de museu, no? Perquè es pugui entendre que no és una invenció teva.
4: Exacte.
1: No?
4: Sí, sí. Bueno, visitant el museu de les Tramantinaires, intento també explicar que no és el mateix, que les Tramantinaires bàsicament...
1: Jo he de reconèixer que la paraula Tramantinaire fins fa uns mesos no l'havia sentit mai.
4: Ah,
1: la vaig descobrir a través del còmic Roy, vull dir que sí.
4: Vale, és que
1: quan l'he vist
4: en
1: la trilogia, dic, ai,
4: que
1: guai. Sí.
4: És fantàstic, o sigui, això d'agafar durant 6 mesos, anar passejant-se pels boscos, o sigui, anar transitant per tot el Pirineu, collint les herbetes, després, a mesura que les anaven collint, anaven venent els medicaments, els ungüents que feien amb les herbes recollides l'any anterior. Tot aquest estil de vida és molt xulo, era una professió com molt guai i que les feia dones molt independents. Llavors, una mica per això també es confon una mica amb la figura de la bruixa, no? Perquè al final eren dones sàvies que sabien fer, entre moltes cometes, pòcimes, que eren molt independents, perquè al final les agafaven i marxaven de casa 6 mesos a voltar per Catalunya.
1: I sense marit, sense nens...
4: Clar, alguna podia anar amb el marit, però bueno, eren dones molt independents i molt fortes, i llavors això com que les apropa a la clàssica dona que era acusada de bruixeria. Però bueno, m'interessava fer una mica també la diferència, perquè a vegades s'ha confós la figura de la tramantinaire amb la figura de la bruixa, i és com, no, si és una professió que ha tingut una tradició durant molt de temps a Catalunya i que valia la pena reivindicar-la i explicar-la bé.
1: I després totes les altres figures mitològiques, que són bastantes, ja he fet una mica de punt, tu les coneixies totes o t'has hagut de documentar per farci aquesta
4: meva,
1: història?
4: Mare meva, si m'he documentat.
1: Perquè jo veig aquí molta quantitat i molta profunditat de tot,
4: sí,
1: el que expliques.
4: He omplert un prestatge de casa de llibres de mitologia.
1: Això és bona senyal.
4: Sí, sí, sí. He llegit moltíssim, és molt guai. Clar, hi ha tota una feina prèvia de folcloristes, de divulgadors de la cultura tradicional, de la cultura oral a Catalunya, que si no fos per ells s'hauria perdut del tot, perquè ja diguem que la transmissió oral ja s'ha trencat bastant, no està arribant a les noves generacions, i des de Barcelona ja et dic jo que encara menys. I clar, hi ha tot allò fet, i ara és quan realment podem començar a jugar amb això. Però sí, he llegit moltíssim. L'altre dia li vaig canviar el nom, pobre, però bueno, no és Joan Mas.
1: Joan Tadeu Prats.
4: És Joan Tadeu Prats.
1: El coneixem bé, aquell programa.
4: Sí, sí. Que els seus llibres m'han ajudat un munt. També hi ha el del Daniel Rangil.
1: Amb les il·lustracions de la Laia Valdevei.
4: Però bueno, també algun més antic que havia caigut.
1: Joan Amades.
4: Sí, sí.
1: Que clar, són com els tòtems, no?
4: Sí, el que passa és que Joan Amades també és un volum tan gran que, ostres...
1: De fet, com a anècdota t'explicaré que quan vam fer la biblioteca de casa hi havia uns volums que vam pensar que era una enciclopèdia. No em vaig ni molestar a llegir què era. Vaig dir, la típica enciclopèdia Larús. I un dia em vaig quedar mirant i dic, és l'enciclopèdia de l'Amades. O sigui, tinc l'Amades a casa. I jo pensant que era l'enciclopèdia Larús de torn. I la típica de coberta, sí, així com de cuir vermellosa i les lletres així daurades,
4: que
1: no?
4: Guai.
1: Llavors jo entenc que la gent de la nostra edat ens pugui fascinar pels referents, però jo m'imagino algú de 15 anys i dirà, i aquest tot xal? O sigui, clar, és que són un munt de volums, a més.
4: Sí,
1: vull dir, no és un llibre.
4: Però són molt difícils de trobar, o sigui, jo vaig haver d'estar buscant per webs molt xungues, PDFs, allò, rascant, sí, a veure on podia... Perquè, clar, a més, sí que m'interessava que estigués en PDF o alguna cosa per poder buscar, perquè si m'he de llegir tota l'enciclopèdia per veure quina criatura li interessa el mill i quina no...
1: I que, a més, són definicions de paràgraf, sí, i de sí, sí, tal, i tenen 5 o 6 línies i ja, vull dir que també, si ho has de buscar manualment, és complicador.
4: És dur, però, bueno, sense aquella feina, després altres... sense la feina dels folcloristes que es van dedicar a recollir allò, els divulgadors tampoc haguessin pogut divulgar aquest corpus de criatures amb les que jo ara estic jugant.
1: Que tu ara mateix, a un moment, has fet la referència de Tolkien, no? Del Frodo i no sé què. Tu creus que el fet de poder escriure en català per joves una trilogia de mitologia, de folklore d'aquí... també és una manera de donar eines i donar uns referents que potser nosaltres no vam tenir, o que vam tenir de forma més diluïda, o que ens va arribar aquestes criatures nòrdiques o d'angleses o de fora del nostre país i en canvi no teníem la nostra?
4: Jo crec que sí. El que passa és que també és veritat que buscant sí que hi havia alguna cosa feta. Però és allò que et passa desapercebut
1: no
4: i que no acabes
1: de...
4: Sí, exacte. I és com, anda, però sí que hi ha un llibre que es diu Què farem, què direm, que porta no sé quantíssimes edicions, que podem ballir tregolint, però hi era. I és com, pues no el coneixia. No? O sigui, l'he trobat després d'haver acabat la meva trilogia, l'he trobat allà. I és com, hi havia coses. Clar, tot això depèn una mica de fins a on arribi, no? De si no serà, quedarà allà com, mira, algú en algun moment se li acudirà, nadie ha hecho esto antes, i llavors buscant trobarà els meus, però no ho sé, espero que no, espero que arribi com també gent millor, i si això serveix per inspirar algú altre a seguir explorant aquests temes i creant coses noves...
1: Bueno, mateix està bastant de moda, la mitologia.
4: Sí, sí, sí. Bueno, l'últim 42 precisament era sobre això. La corporació ens va sorprendre amb la sèrie aquesta de...
1: millor no en parlem.
4: Jo he de dir que els primers capítols em van costar molt, però hi va haver un punt que va ser... Vale, ja m'ha guanyat. Perquè no me'n recordo com es diu l'actor, però el que fa de dimoni és divertidíssim.
1: Jo no hi he entrat precisament per la polèmica de la IA. O sigui, sí. Si en lloc de fer els dibuixos amb IA haguéssim agafat qualsevol dels il·lustradors que heu fet criatures, jo ja estaria dintre.
4: Clar, hagués estat millor, sí. Sí.
1: Clar, existint un grup d'il·lustradors que no sou pocs, que us interessa el tema i que està demostrat, no? És una mica... Bé, sap greu. A veure si s'ho replantegen, si continua.
4: És el signe dels temps, eh? Em sembla que això, ens haurem d'acostumar.
1: Ah, però tu, per exemple, dèiem, no?, que has il·lustrat la teva pròpia trilogia. Suposo que sí que hi ha molt de personatge, no?, i la Sansa i el Jan, però quan has pogut il·lustrar les figures mitològiques, suposo que també ha estat per tu un goig, no?, de dir, vaig a fer la meva pròpia versió de la Pesanta, vaig a fer la meva pròpia versió de...
4: Sí, sí, ho he dit moltíssim, però moltíssim. Sí, no, és llàstima que l'oportunitat me l'he hagut de fer jo una mica a mida, però entenc, per exemple, entenc moltíssim la Laia Valdebé que s'hagi flipat amb aquest tema, perquè és que és molt guai, és que tenim una mitologia pròpia per explorar i que les imatges, vull dir, no hi ha tantes, i pots jugar i les descripcions et permeten també donar-li una mica el teu punt, és molt divertit, realment és molt...
1: I a més ho fas assequible també pel tipus de pública que vas dirigit.
4: Sí.
1: Això també devia ser una dificultat, no?, de dir, ostres, no faré això que faci molta por, perquè si ho estàs llegint algú de 12 o 13 anys, tot i que avui en dia amb 12 o 13 anys ja ho han vist tot, però...
4: Sí. No m'he preocupat massa per si feia por o no feia por, bé t'ho dic, o si traumava algú pel camí o no, i aquí no puc fer un gran spoiler, però hi ha un gran spoiler que algú poder recordarà un moment com què va fer? Trauma, atrello, el cavall, i no puc dir més, però bueno, Clar, abans deies el tema de la por. No, o sigui, no està edulcorada perquè no vulgui traumar ningú, sinó perquè, si no em preocupa fer por, però no m'agrada ser solemne. I llavors, el caràcter de la Sansa em permet que en els moments més solemnes ella treu la seva part més adolescent, deixant una fresca, i llavors trenco aquella solemnitat amb humor o amb, un, o amb un, una frase d'adolescent, tu estàs flipant? O...
1: Aquí es nota que així tractes amb, amb gent d'aquesta edat constantment, perquè el llenguatge sí és molt fresc.
4: Sí, és difícil, eh? Perquè clar, quan una cosa que tenen els adolescents és que tenen el seu propi llenguatge, però el seu propi llenguatge és molt de cada època i caduca rapidíssim. I jo no volia posar-me a escriure ara que si bro, que si literal i tal.
1: No cal, no?
4: Perquè, primer, perquè fa una mica de rabieta, i segon, perquè d'aquí 5 anys estaria supercaducat. Llavors, el que sí que he intentat és que el llenguatge sigui, sigui accessible, que sigui fresc, però sense caure en coses que d'aquí res estaran caducadíssimes, perquè jo què sé, em llegeixo Rebeldes i Parlant de la faca i és com,
1: què
4: és una faca? I has de buscar el diccionari, ah, que és una navalla, collons.
1: Està tot el públic amb la cara de what? Però clar, a més, tu t'arrisques a, perquè estàs escrivint els tres llibres en primera persona, o sigui, és la Sansa que ens ho explica com ens ho explicaria doncs, una filla adolescent que diu, buah, tio, el que m'ha passat, és que flipareu, és que no sé què. T'ha costat gaire adaptar el llenguatge? Vull dir, més enllà que tu estàs en contacte amb gent que parla així, a l'hora d'escriure, tu has dit, va, és que això no, no ho posaria mai un adolescent, o això vull...
4: Hi havia, algun, hi havia alguna paraula, algun, alguna cosa que és com, aquesta l'he de buscar i tal, o que em costa una mica més? Ho he anat trobat més o menys fàcil, perquè, perquè de fet, ja m'ha, o sigui, com a autor... Ja m'agrada que el llenguatge sigui molt accessible i que no hi hagin floritures i que llavors el fet de parlar un adolescent en primera persona em permetia tenir una excusa per fer servir això, un llenguatge molt accessible
1: també,
4: i ser informal i ser, intentar ser divertit i això, o sigui, ja m'ho permetia. Sí que és veritat que he de parlar aquí també de la feina de la Sandra, la correctora, que m'ha ajudat molt i que en algun moment em, també em deia, bueno, pues algun what the fuck es va perdre pel camí, perquè és com aquest potser caducarà aviat o tenim alguns equivalents o...
1: Té la bola de vidre, la correctora.
4: Bueno, és que...
1: Ara imagina't que t'ha corregit una cosa i quan ha sortit el llibre ja no ho diu ningú. Que també podria passar,
4: és que podria,
1: no?,
4: passar perfectament, perquè de fet la gràcia del llenguatge adolescent és que els adults no l'entenguem. Llavors, en el moment en què els adults comencem a fer servir coses del llenguatge adolescent, aquella paraula, aquella expressió, ja està caducada. Ja està, ja l'hem de canviar, perquè el sentit de ser
1: llavors
4: és...
1: Llavors diran, ho diu el meu pare, fa cringe, i llavors ja... Això passa.
4: Clar, si ara nosaltres anem dient pec i cringe i no sé què, doncs aquestes paraules, vull dir, canviaran.
1: A part del llenguatge, també tractes molts temes que afecten directament l'adolescència, com per exemple això de m'he traslladat i això és la fi del món perquè les meves amigues segueixen a Barcelona, jo ja no jugaré bàsquet amb elles, oi, no puc fer videotrucades perquè aquí no tinc cobertura, però després hi ha una escena que a mi em sembla que és tal qual això, de quan ella es retroba amb les amigues i no ha passat tant de temps i ella segueix demanant el crep de Nutella i elles es demanen smoothies d'aquests de verdura i és que això és l'última moda i és super sa, o sigui, clar, sí. Aquí hi ha un moment de dir, jo m'he despenjat no sé, unes setmanes i de cop us heu fet veganes, esteu fent smoothies i jo segueixo volent el meu crep de Nutella, no?
4: Sí, era una manera de fer evident l'evolució que havia tingut el personatge, no? Veure com de sobte han agafat com camins que són divergents amb les seves amigues de tota la vida i quan per fi se les retroba és com, és que no us puc explicar tot el que m'ha passat, primer perquè em prendreu per boja, i segon perquè és que els centres d'interessos de les seves antigues amigues de Barcelona i el que és la seva vida és que ja no té absolutament res a veure i es troba com com amb aquesta distància brutal. Aquesta és una escena que és molt, o sigui, és molt trista. Vaig estar molt trist escrivint-la, com, uah, que mal, no? O sigui, intentar trobar-te amb un amic de tota la vida i de sobte veure que no teniu res a veure, és com, uf.
1: Ens passa a tots quan arribem a una certa edat, crec jo.
4: És molt dur. I clar, ella s'ho troba... ella s'ho troba molt aviat. Jo he tingut la sort de que mantinc amics de l'institut, de Leo, que dedico el primer llibre, i que no hi ha hagut com aquest distanciament, tot i que, jo què sé, el meu millor amic viu a Menorca des de fa molts anys, però per sort hi ha el punt aquell de ens retrobem i és com si haguéssim estat prenent un cafè ahir i no passa res. Jo he tingut aquesta sort, però clar, algú que es troba amb aquesta situació de dir no, és que les nostres vides han anat cap a cantons diferents i ja no ens trobem,
1: no, que una cosa que t'agradi tant, no, com la crep de Nutella,
4: i a més la crep de
1: Nutella, hagis de renunciar a això, no? De dir, ostres, que no, això no es renuncia, que això és innegociable, sí. No?
4: Clar, a més es passa tot el primer llibre buscant un lloc on fer les creps de Nutella.
1: És que on fer un crep de Nutella a Arfa, saps? Un poble de... I quants no habitants té Arfa, per cert?
4: Ai, no ho sé, no ho sé.
1: Menys
4: però,
1: mil,
4: bueno,
1: no?
4: Poquet, sí... Poquets,
1: no sé,
4: poquets.
1: Jo sé la Seu d'Urgell, hi ha gaires llocs que facin crets de Nutella.
4: Algúnia, a la Seu sí, a la Seu sí. Però clar, t'has de fer gairebé 3/4 d'hora caminant per fer una crep.
1: No, també m'agrada que fomentes l'esport, no? Perquè van amb bici cap a la Seu, mm-hmm, i tornen a peu i fan aquí unes caminades que els de Barcelona no feu, eh?
4: No.
1: No, que aquí al final de línia ja queda com un altre univers.
4: Però, bueno, és una mica el que deia, que tots els personatges en veritat són una mica allò. La... Això ho feia jo de petit.
1: T'he imaginat en perruca ara.
4: Això ho feia jo quan anava a estiuejar al poble, quan era petit, i la bici, que és un element superimportant a la trilogia, és la meva bici. És la,
1: era aquest model, també.
4: Era aquest, la BH Bicicross de color vermell.
1: Amb el seu timbre.
4: Sí. És la meva bici de quan era petit i la trobo a faltar, i com que allò ja es va perdre, pues li faig un homenatge.
1: Si tu ara series una mica el tiet que li deixa veure les pel·lis.
4: Jo seria una mica
1: fantasmes.
4: El tiet, sí, exacte.
1: I abans també parlàvem del bullying, però també hi ha un element que tu... col·loques allà una mica de passada, però que crec que també és una reivindicació, a mi m'ha semblat, que és el tema del bullying digital. O sigui, tu parles d'un muntatge fotogràfic i sí, que això porta, doncs, a les seves conseqüències. Clar. Que podria haver sigut més si la Sansa estigués plenament a la vida adolescent, però diguéssim que té altres problemes al cap, no?
4: Sí. Clar, és que al final és el mateix. O sigui, en aquesta edat tenen les eines que tenen, tant per bé com per mal, i les fan servir. Clar, el problema del bullying digital és que si a mi m'haguessin fet, jo era del muntó, a mi no em van fer bullying, però si m'haguessin fet bullying...
1: Primer friki que diu, a mi no em van fer bullying. Ah! Expulsat de l'idílic.
4: O no me'n vaig enterar, perquè també estava per altres històries. Clar, si jo hagués tingut una situació de bullying a l'escola i tal, bueno, podia marxar de l'escola i a casa estava tranquil, o jo què sé, o a l'extraescolar de torn o el que sigui. És un altre entorn, són unes altres normes, és una altra gent, i llavors tens com racons, no?, on pots estar tranquil, protegit, o simplement al marge de la situació de bullying. Això avui no passa. Els adolescents que són víctimes de bullying avui dia ho són 24/7, perquè ho tenen al mòbil, ho tenen a les xarxes, ho tenen a totes les hores del dia i no tenen on amagar-se.
1: Això suposo que com a pare també et preocupa, no?
4: Sí, clar, la meva filla gran ara té 9 anys, està a punt de fer 10, encara no ha entrat a aquest món. Mirarem d'espaiar-ho el més possible. Clar, arribarà un moment que... vull dir, demanarà el mòbil i l'haurà de tenir. Com més tard millor, però sí, és una cosa que em preocupa. Sí.
1: Dèiem que ara just acabes de treure el tercer de la trilogia i han passat uns mesos. Crec que el primer va sortir cap al setembre, no?
4: El primer va sortir just a finals d'agost, sí.
1: A agost. Quin ha estat l'input que has anat rebent dels lectors? I no sé si també has pogut arribar al públic objectiu al que anaves de juvenil, o has acabat al públic, doncs, com nosaltres, no? De lectors friquis, que ens encanta el que surti de gènere i acabem llegint-ho tot.
3: Clar, no he rebut massa feedback del públic juvenil. Algunes persones... Clar, és que aquí també depèn de com et creguis el feedback, perquè les persones que m'han parlat de l'acollida també són persones que conec, i llavors sempre passes una mica allò...
1: Prudència, bueno, no?
3: Sí, m'ho he de creure molt, no m'ho he de creure molt. Jo què sé, la filla, o sigui, la meva neboda, filla de ma germana en aquest cas, l'està gaudint moltíssim, però bueno, també entenc que ella hi entra com són els llibres del tiet i que ja hi ha una predisposició. Però sí que he tingut algun feedback d'algú que no té massa relació amb mi, que li havia agradat bastant, i que és de l'edat, i que molt bé, i feedback també molt positiu de gent, pues, això, de la nostra quinta.
1: És que clar, aquests temes ens encanten.
3: Sí, i ja m'agrada, o sigui, que sigui una lectura bastant crossover d'edats, m'agrada molt, perquè de fet, bueno, jo ja el feia pensant una mica de dir, ah, és que també l'estic fent una mica per mi, i llavors, vulguis que no, vol com ajuntar generacions. És una mica com Stranger Things, no? que tant li agrada a l'adolescent d'ara, perquè s'identifica amb els personatges, com al quarentón que tira de nostàlgia, i sí, en aquest sentit estic bastant content. Crec que l'efecte que genera és una mica, pel que he anat rebent, és una mica això. Jo ho intentava, o sigui que amb això estic bastant content. Hi ha una crítica que no va ser positiva, que tinc com una espineta.
1: A Goodreads?
3: No. No, amb una...
1: Perquè a vegades, no?, l'anonimat...
3: No, crítica especialitzada. Ah. Crítica especialitzada, que em va sorprendre bastant, perquè a part hi havia alguna cosa que deia que és com... que les il·lustracions no aporten a la trama, però si és una novel·la, o sigui, no és un àlbum il·lustrat, les il·lustracions no estan allà per aportar coses a la trama. O, no sé, una crítica amb la que no hi estava massa d'acord, però... Ja fa una mica
1: de... Preocupa, no?
3: Sí.
1: Com a lectura d'institut, per exemple, tu que ets professor d'aquestes edats, t'agradaria que hi fos?
3: I tant. Sí, jo crec que sí.
1: Demografils, no?
3: És molt difícil, clar, perquè la... Meraki és una editorial... Bueno, Meraki és un segell de Salòria. Salòria és una editorial molt petitona dels Pirineus.
1: Que ostres, no sobre has anat pot... a quilòmetre zero total.
3: Sí, clar, o sigui, és de l'editorial és de la Seu d'Urgell. Vull dir que és
1: aquesta això. Dada no la tenia, eh?
3: Sí, és d'allà.
1: Doncs allà sí que s'ha de llegir, com a mínim. Si no podem fer que se llegeixi aquí a Barcelona, no?
3: Sí, home, molaria molt, molaria moltíssim. Jo estaria supercontent. De fet, tinc a les meves nebodes dient, escolta, a la profe de català, parla-li de llibre. Aviam què. Perquè al final és la manera, amb editorials tan petitones, no podem competir amb els equips comercials de grans editorials, que són les que tenen el poder de fer ofertes a les escoles, d'anar allà a presentar llibres. Llavors, clar, no, hi ha moltes escoles directament que no coneixeran el llibre. Tot i que sí que és veritat que hi ha un esforç perquè ho sigui, perquè pugui ser fet servir com a lectura d'escola, perquè hi ha uns materials didàctics fets.
1: I el que deies tu dels QRs, no? Hi ha el QR del trajecte, i el QR de les músiques que parlen, també. Me'l vaig posar, eh? Me'l vaig posar a la playlist aquesta.
3: És molt ben rellera.
1: Em va estranyar que hi hagués cançons de tots els temps, perquè pensava que sent adolescents potser hi havia cosa més moderna, però hi havia un recorregut interessant.
3: Sí, hi ha molt de recorregut. Aquí hi ha un pare o algun tiet també posant música a les nenes per...
1: Està clar, hi ha adoctrinament seguríssim. Jo, com a curiositat, et diré que un dia vaig quedar amb un amic, que ens coneixem del món de la lectura, per tant ja és interessat en llibres, i portava el tercer. I vaig dir, mira, doncs entrevistaré aquest autor, i va agafar el llibre i va dir, ostres, és preciós el llibre com a objecte.
4: O sigui, ah, que bé.
1: Diu, m'agrada com per col·leccionar-lo. Mm? I dic, això ja també és com, ah, mira, crida l'atenció per l'estètica. I això també diu molt de les il·lustracions, però també diu molt de l'editorial, perquè doncs són els llibres que són un format que no és l'habitual, no? Que són
4: sí,
1: així petitons, no? Que...
4: El llibre el vam acatar jo també. I he de dir que aquí vaig copiar les mides de Blackwater. Mm. La mida, perquè vaig pensar...
1: És molt
4: còmode, és un llibre que està una mica pensat perquè te'l puguis emportar tot arreu, perquè vol que enganxi. Llavors, clar, jo estic ara mateix molt enganxat a Los Diablos, però estic desllumat d'anar arrossegant aquell llibre per tot arreu.
1: No, aquest no. S'ha de llegir a casa, i el llit tampoc val, perquè pesa tant que és com... Ai!
4: Clar.
1: Que se'm cau al damunt i em rebenta el nas.
4: L'Abercrombie li hauré de dir, escolta, noi, és una sessió en el físio, perquè no puc amb el teu llibre. Llavors volia en format això, que fos molt portable i molt allò, i estar tensat també l'evolució dels colors dels lloms també perquè faci com una
1: sí,
4: petita gamma cromàtica,
1: sí.
4: Cosetes així que m'agrada molt. No s'ha pogut fer tot el que jo volia, perquè sortia massa car d'imprimir. Clar, jo volia que els lloms fossin negres,
1: o sigui,
4: que els talls fossin negres, i això va sortir, o sigui, vam demanar pressupostos i no era com
1: era com
4: costava el doble imprimir llibre, és com igual, deixa-ho estar.
1: No és tan important.
4: No passa res.
1: Important són que hi hagi les il·lustracions, que hi hagi
4: clar.
1: El que hi ha d'haver, no? I abans, fora de micro, també ens comentaves que t'hauria encantat fer llibre-jocs.
4: Sí.
1: Això què? Ho faràs algun dia?
4: Jo crec que
1: ara
4: final,
1: que has descobert
4: sí.
1: Que tornen a estar de moda allí, a la cafeteria Ulisses.
4: Clar.
1: Ja bufa.
4: És que sí, sóc una màquina de no fer diners. Llavors, si el fantàstic ja és nínxol, el juvenil és nínxol dins del nínxol, el llibre-joc ja és el nínxol dins del nínxol dins del nínxol, però sí, l'acabaré fent. En algun moment, quan trobi la història que em permeti jugar prou amb això, n'acabaré fent, perquè és que jo havia llegit Elige tu propia aventura i Los corsarios del espacio i... Clar,
1: es nota que aquí tots tenim la mateixa edat perquè tots tenim aquests referents, o sigui que sí.
4: Sí, sí, alguns potser en vermell i els altres en blau, però tots hem passat per aquí i ens ho hem passat teta, vull dir que sí, és molt guai. I intento portar la meva filla cap aquí, de moment m'està costant, però...
1: A vegades per rebel·lia, no?
4: Sí. Sí,
1: és a dir, si ho fa el papa ja no...
4: Hi ha algun llibre infantil que s'ha publicat ara, que també és una mica de tria què vols que passi i tal, i és com, oi, mira, és d'això, i fa així...
1: Ai, com costa això, eh?
4: Sí, sí.
1: No podem, al principi que tu tens una trentena d'obres publicades, això és moltíssim.
4: O sigui, sí.
1: Com ho fas?
4: No ho sé. Vull dir, sí, em trec hores de son. Les ulleres aquestes no són perquè sí. No totes les he escrit, algunes són només dibuixades, en càrrecs i tal, però sí, he aconseguit arribar a 33 llibres sense que em conegui ningú. Fantàstic.
1: Una meravella, no veig?
4: Sí.
1: Espero que això ara comenci a canviar.
4: Aviam.
1: I que sigui de retruc d'aquesta conversa, no sé.
4: Home, que ajudarà, ja t'ho dic jo que sí.
1: A mi m'ha dit un ocellet que d'aquí poc t'entrevista en Colton.
4: Sí.
1: Ah?
4: Sí, sí, sí.
1: Pensa que en Colton és una gran plataforma de difusió dels friquis catalans.
4: És que el problema que tinc amb l'entrevista del Colton és que... per una vegada en 20 anys em surt la vena periodística i és com no, girem l'entrevista, vull entrevistar-te tu, o sigui, la teva vida és molt més interessant, d'on surts? És fantàstic això.
1: Jo vaig tenir el plaer d'entrevistar-lo al principi de l'Idili.
4: Ja, no vaig sentir, i és que clar, és com, uah, no hi ha res que trempi més a un català que un texà, nois, s'hagi interessat i s'hagi posat a aprendre català això és guapíssim.
1: Jo sé que ell estarà escoltant aquest programa perquè no se'n perd ni un, i també sé que em va dir a veure si em pots passar la teva entrevista abans per veure, no fer les mateixes preguntes, i al final, fa un parell de dies, em va dir, saps què? Que no, que he fet el guió i a veure en què coincidim i en què no. O sigui que també serà una mica d'experiment.
4: I guai, tinc moltes ganes de parlar amb ell realment.
1: Doncs vinga, a veure si comença un tour i de retruc doncs anem llegint més coses teves. Doncs res, Dani, moltes gràcies per passar per l'Idili. Gràcies per també posar-te en contacte amb mi i dir, existeixo, estic fent fantàstic, perquè a vegades no ens arriba tot.
4: Clar, és difícil. Si no estàs en una editorial que sigui especialitzada...

0: amb Twitter i Blue Sky per saber on som i per venir a veure'ns, que sempre estem oberts a la vostra presència. Que vagi molt bé, adeu-siau.
1: Idíl·lic, amb Karen Madrid.

107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Estem aquí. Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit.

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Sunset på Nu FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.